0: L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'assumptes interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la seva ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que respecti la voluntat de les parts.
1: A poder ser consensuadament trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat per l'ubicació triada. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que, amb la pròrroga demanada, els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà ja de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombant d'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com sí que ha passat amb els pisos oficials de Malgrat de Mar. Alemanya ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que reprovin les actituds incíviques o que avisin la policia per tal de poder multar-los. L'alcalde assegura que sabia els intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca de benefici electoral, però que es carreguen, diu, el bé comú. En aquest sentit, subscriu el no tot s'hi val que denunciava tot just la setmana passada la portaveu del PSC, Rosa García. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: 107.5 FM. Tres a les 3 i comença l'Ona Maresma.
4: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I repassem els titulars més destacats de la comarca d'aquest dimecres 1 de juliol de 2026. 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran.
6: El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes als pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit, en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb la mobilitat, transport públic, salut, educació o seguretat.
3: A Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi Pratsavalls, disculpa.
7: Sí, l'Ajuntament ha contractat una nova empresa de seguretat privada i la regidora d'Esports avisa que no dubtaran a aplicar el dret d'admissió i les expulsions definitives si es reprodueixen aquests episodis.
3: Calella acomiada al juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer.
8: Segons les dades de l'estació meteorològica del Far de Calella, la calor s'ha fet especialment intensa en la recta final del mes, amb mínimes que no han baixat dels 20 graus durant diverses nits consecutives i màximes que han arribat fins als 32 graus. I pel que sembla, el juliol no té cap intenció de donar-vos una treva.
3: I dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani Grau.
9: El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per sortir al sol, només queden 3 dies perquè amb la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a omplir de gom a gom el Pla d'en Sala, i és que 4 mesos abans de la data del concert ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles.
3: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe amb Martí Capçada.
10: El cicle començarà el 7 d'agost i comptarà amb actuacions d'Elia Sampai, Agustí Borriel, Delizar Sons i Soroche, a més de joves talents de l'Escola de Música de Llavaneres.

0: 91 esmenes de Junts als pressupostos per incrementar inversions al Maresme en matèria de mobilitat, transports públics o salut. Jordi Duran, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. El grup parlamentari de Junts ha presentat fins a 91 esmenes dels pressupostos del govern de la Generalitat per reclamar més inversions al Maresme en diferents àmbits. Com explica aquest partit en un comunicat, les demandes tenen a veure sobretot amb mobilitat i transports públics, salut, educació o seguretat. En concret, i segons defensava la diputada maresmenca de Junts, Judit Toronjo, ahir a l'hemicicle, aquest grup reclama millores pel que fa a la mobilitat i transport públic en les freqüències dels autobusos interurbans entre els municipis i fins a Barcelona i Girona i millor connexió amb els hospitals de referència. I també demana accelerar la pacificació de la Nacional 2 al Baix Maresme. Així mateix, es reclama l'execució dels nous accessos a la C32, incloent-li una nova sortida a Vilassar de Mar per donar servei al mercat de la Flor. En matèria de salut, Junts reclama, entre altres actuacions, l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella o millores als CAPs de Vilassar de Mar i Palafolls. En l'àmbit educatiu, es demanen millores en centres concrets, al Masnou, a Montgat o Mataró, entre d'altres. I en matèria de seguretat es vol un augment d'efectius policials al Maresme, d'acord amb l'augment demogràfic i turístic de la comarca. Segons Toronjo, Junts defensa uns pressupostos que escoltin el territori i el Maresme necessita inversions concretes, calendari i compromís pressupostari.
0: Detenció per intent d'homicidi a Premià de Dalt. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Premià de Dalt informava ahir de la detenció el divendres 26 de juny d'una persona com a presumpta autora d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, així com d'atemptat i resistència als agents de l'autoritat. Segons expliquen, els fets es van produir durant una baralla entre dues persones que convivien en el mateix domicili. Durant la discussió, un dels implicats hauria atacat l'altre amb un matxet, causant-li una ferida oberta al cap. La víctima va aconseguir fugir de l'habitatge per demanar ajuda. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, el presumpte agressor va intentar agredir la dotació policial i va ser reduït i detingut. Però, segons ha pogut saber avui Premià Mèdia, l'home, amb antecedents per diferents delictes, ja està en llibertat i ha estat vist de nou passejant per Premià de Mar. Els agents també van trobar d'altra banda a l'interior de l'immoble objectes presumptament relacionats amb delictes contra el patrimoni i, paral·lelament, es va constatar que l'habitatge presentava problemes d'insalubritat i deficiències de seguretat, motiu pel qual l'Ajuntament el va desallotjar i tancar.
0: Canviant de qüestions, a Palafolls, noves queixes pel comportament incívic d'alguns usuaris a la piscina municipal. Seguim amb tu, Jordi.
2: Sí, és així, perquè de fet no fa ni 3 setmanes que ha obert la instal·lació i a les xarxes socials ja hi ha queixes sobre el comportament de molts dels usuaris de la piscina municipal. Com ja va passar l'any passat, un grup d'usuaris mantenen una actitud incívica, embrutant, destorbant i amb enfrontaments amb d'altres banyistes i els mateixos socorristes. L'any passat la solució va ser posar seguretat privada a les instal·lacions per fer complir les mínimes normes de convivència cívica i, de fet, la temporada actual va començar amb personal de seguretat. Ara, però, s'ha canviat l'empresa de vigilants i, segons l'Ajuntament, en aquest impàs s'ha tornat a posar de manifest aquestes conductes impròpies en un equipament municipal. Seguretat privada en contínua comunicació amb la policia, però la regidora d'Esports, Marta Labart, assegura que la piscina té reservat el dret d'admissió i que aplicaran les expulsions temporals o definitives per a qui no compleixi aquesta normativa. Escoltem-la.
3: S'ha de recordar, tenim reservat el dret d'admissió i una persona que no compleixi ja no està no complir la norma, que també, evidentment, que pertorbi la tranquil·litat dels altres usuaris o que no respecti els altres usuaris, pot ser expulsada de la piscina i reservar-nos el dret de que pugui tornar a entrar, i és igual que hagi pagat una entrada, en un cas, o un abonament. O sigui, una persona que no respecti la convivència, que es dediqui, que el seu comportament molesti a terceres persones, doncs s'entento molt, s'hauran de prendre mesures. Si al final allò s'ha de convertir en una casa de bojos, doncs no sé quin sentit té, no?
2: Des de persones que usen la piscina petita com un spa, celebracions d'aniversari amb grans àpats i reunions familiars, així com molèsties a la resta de banyistes. Aquestes són només alguns dels comportaments destacats en les darreres setmanes i que han tornat a posar en alerta a usuaris i també a l'Ajuntament. A la Bar, però, descarta apujar preus o fer exclusiva la piscina per als empadronats a Palafolls. Creu que simplement cal entendre que la piscina és un lloc compartit per passar-ho bé i especialment ara en una onada de calor. A la Bar també ha explicat que s'han fet canvis a la normativa com permetre les cadires a la gespa, que no es pot fer, sempre i quan tingui un ús raonable. La regidora demana que qualsevol conducta incívica i respectuosa, enfrontament o situacions similars siguin automàticament reportades als vigilants, als socorristes o als encarregats de la piscina per poder actuar al moment.
0: Gràcies, Jordi. Calella acomiada el juny encadenant 6 nits tropicals consecutives. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, dormir amb el ventilador encès, obrir finestres de matinada o donar voltes al llit intentant trobar una mica de corrent d'aire fresc. Són escenes que s'han fet habituals aquests últims dies i que s'expliquen pel fet que la calor nocturna s'ha instal·lat abans d'hora. El mes de juny s'ha acomiadat encadenant diverses nits tropicals, és a dir, amb els termòmetres que no han baixat dels 20 graus. Segons el meteoròleg del Servei Meteorològic del Maresme, Quim Serra, aquest episodi es va registrar coincidint pràcticament amb l'arribada oficial de l'estiu.
5: El primer valor que tenim per damunt dels 20 graus es va registrar el dia 21 de juny i la temperatura va ser justament de 21,3 graus de mínima. El 22 també va ser justament de 22 graus, el 23 de 21 graus i mig, el 24 i 25 vam tornar a quedar per sota, és a dir, el Sant Joan, i el dia posterior vam quedar una mica per sota dels 20 graus, no, d'aquesta línia de psicològica, no, de les que serien temperatures realment que no ho són tant, i va quedar amb 19 graus i mig tant el 24 com el 25 de juny. A partir d'aquí, doncs les temperatures van pujant, el dia 26, 21 de mínima, el dia 27, 22 de mínima, repetim el dia 28 i el dia 29, doncs també aquestes temperatures de 22, al voltant dels 28, fregant els 23 graus.
4: En total, l'estació meteorològica del Far ha registrat 8 nits tropicals durant el mes de juny, 6 d'elles pràcticament consecutives en el tram final. Per sort, encara no s'ha arribat als 25 graus que marquen les anomenades nits tòrrides, aquelles que converteixen el descans en una missió gairebé impossible. La calor també s'ha deixat notar durant el dia. De mitjana, les temperatures màximes han estat aproximadament un grau superiors a les habituals per a un mes de juny. El pic es va registrar el diumenge 21, quan el termòmetre del Far de Calella va enfilar-se fins als 32 graus. I si algú espera que el juliol arribi amb més fresca, les previsions no conviden a l'optimisme. Quim Serra explica que els mapes continuen apuntant cap a temperatures superiors a la mitjana, sobretot fora de les zones de muntanya.
5: És possible que sí, almenys pels mapes que hem pogut veure, sí que és veritat que donen una precipitació per sobre de la mitjana cap a l'àrea del Pirineu, i això, evidentment, de retruc, implica també unes temperatures una mica més baixes, però només cap allà, cap a aquesta zona, al terç nord de Catalunya, diguéssim, no? Del que seria el Prepirineu cap al Prepirineu, i en canvi la resta, temperatures per sobre de la mitjana, no molt, però clar, és que el mes de juliol ja és estadísticament un mes molt càlid. Llavors, encara que tinguem, posem per cas, mig grau per sobre de la mitjana, estem parlant de molta calor.
4: El juliol acaba de començar i tot indica que encara ens farà suar de valent. De moment, doncs, sembla que tocarà tenir el ventilador o l'aire condicionat ben a prop o buscar ombres i zones per refrescar-se com es pugui.
0: Seguim avançant. L'Ajuntament de Premià es felicita d'un descens de queixes interposades al síndic de Greuges a Premià de Mar, Martí Capçada.
6: Així és, l'Ajuntament es feia ressò ahir amb una nota de premsa del balanç emès pel síndic de Greuges relatiu a les queixes i consultes presentades pels premianencs l'any 2025, i posava en valor el fet que s'hagi produït una reducció notable en tots dos casos respecte a l'any anterior. En concret, l'informe parla d'un total de 65 actuacions del síndic arran de 27 queixes i 38 consultes presentades, que són un 45,8 menys que el 2024, amb una reducció del 57,1% en les queixes i del 33,3% en les consultes. També destaca el comunicat que aquest volum d'actuacions equival a 2,2 actuacions per cada 1.000 habitants, cosa que situa Premià de Mar per sota de la mitjana catalana, que és de 3,1. Per tipologia, les queixes i consultes es concentren principalment en l'àmbit de polítiques socials, amb un 30,8%, d'administració pública i tributs, amb un 20%, de polítiques territorials, que bàsicament tenen a veure amb el medi ambient, amb un 23,1%, i consum també amb un 23,1%. I el mateix informe destaca que l'increment més significatiu respecte de l'any anterior s'ha produït en aquest capítol de medi ambient. Un altre aspecte que posa en valor l'Ajuntament és el fet que l'informe reflecteix una millora en el temps de resposta de l'Ajuntament en les diverses tramitacions que se li demanen, concretament d'un 20,7% respecte a l'any anterior, 26,4 dies de mitjana per 33,3 el 2024. Diu la nota de premsa que això confirma la tendència a la baixa que s'ha produït d'ençà de la pandèmia.
0: Gràcies, Martí. L'Ajuntament de Palafolls busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada, Jordi Prats Avalls.
2: Sí, l'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada del programa Assumptes Interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat. Sobre la possibilitat de la instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per a l'erari públic i respecti també la voluntat de les diferents parts. Escoltem-lo.
7: A poder ser consensuadament trobar una solució que garanteixi doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
2: Segons Alemany, fa un any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que amb la pròrroga demanada els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà a la tardor, amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombar de l'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com a passat, per exemple, en el municipi veí de Malgrat de Mar. Alemany ha defensat també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte. Assegura que hi ha municipis que, com el nostre, tenen la figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en els darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana, de fet, que reprovin les actituds incíviques o que avisin a la policia per poder multar-los. L'alcalde assegura també que sabia dels intents de moció de censura entre el Partit Socialista i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca dels beneficis electorals, però que es carreguen, diu també, al benestar comú. En aquest sentit, subscriu el No tot s'hi val, que denuncia Rosa García, portaveu del Partit Socialista.
0: Canviem de tema. El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Jordi Duran.
1: Doncs sí, s'ha presentat la programació del Festival Multipolar, una proposta cultural que tindrà lloc tots els dimecres del mes de juliol al Parc de la Mollera a les 9 de la nit. El festival oferirà una varietat de disciplines artístiques al llarg de 4 setmanes. La primera proposta d'avui serà un espectacle de narració oral titulat La persistència de les pedres, a càrrec de Noemí Cavaller i Montmàs. Ens dona detalls la directora de la biblioteca, Sílvia Enfrons.
8: Començarem amb una sessió de narració oral amb la Noemí Cavaller i la Montmàs, que es diu La persistència de les pedres. Bé, busquem que cada sessió sigui molt diferent entre elles. En aquest cas, doncs, ens centrarem en narracions que ens faran pensar una mica en la vida d'anys enrere en els pobles petits, pobles rurals. Creiem que pot ser una sessió molt bonica per iniciar el festival.
1: La programació continuarà amb el dimecres 8, on es farà un concert d'Espriu, Vent en Popa, una proposta de poemes musicals amb rima folk rock, mediterrani Mediterrani per difondre l'obra de poetes catalans. Dimecres 15 hi haurà un espectacle de narració oral, Curts Crus, grans arguments, poques paraules, amb Assumpta Mercader i Maria Carretero. I, finalment, dimecres 22, cantada especial a càrrec de la coral Palatolio, amb motiu de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa forma part de l'oferta cultural del municipi per la temporada d'estiu.
0: I tot a punt per la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran de Calella. Sergi.
4: Calella ha donat avui el tret de sortida a la tercera edició dels Jocs d'Estiu de la Gent Gran, una iniciativa impulsada per l'Esplai de Calella i Calella Marxa, que torna a combinar esport, música i convivència amb l'objectiu de promoure un envelliment actiu. Durant una setmana, el Passeig Manuel Puigvert i altres espais de la ciutat acolliran competicions esportives adaptades, exhibicions, balls i revetlles obertes al públic. La proposta va néixer per mantenir l'activitat entre les edicions de les tradicionals Olimpíades de la Gent Gran, que se celebren cada 4 anys. El president de l'Esplai de Calella, Josep Maria Granyó, explica que la idea va sorgir arran d'una conversa amb Martí Barrera, de Calella Marxa, i que amb el temps s'ha convertit en una cita consolidada del calendari estiuenc.
9: Aquesta idea va néixer amb una entrevista que vam tindre amb en Martí Barrera, de Calella Marxa, perquè ja saps tu que el Martí també és dels que creen activitats i iniciatives, sobretot enfocades de cara a l'esport, i nosaltres, com que teníem, organitzàvem les Olimpíades, claro, les Olimpíades es feien cada 4 anys, no? I ell em va insinuar, em va dir, escolta, i per què durant aquest període entremig de 3 anys no fem uns jocs d'estiu i així no perdem una mica el ritme, no? Claro, fer unes Olimpíades cada any, doncs no era massa adequat, no? No era massa bona idea, però entre Olimpíada i Olimpíada, o entre Jocs Olímpics i Jocs Olímpics, doncs fer aquests jocs d'estiu em va semblar bé.
4: L'organització ha adaptat el programa per minimitzar els efectes de les altes temperatures, traslladant la major part de les activitats al Passeig Manuel Puigvert, aprofitant l'ombra dels plataners i apostant per esports de baixa exigència física. Les activitats estan obertes a tota la ciutadania i també comptaran amb la participació de grups procedents d'altres municipis, com Caldes de Malavella, Sant Pol o Canet de Mar.
0: I el metge Antoni Beltran dona nom al cap de Canet. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. El ple de l'Ajuntament de Canet ha aprovat batejar el centre d'atenció primària de la nostra vila amb el nom d'Antoni Beltran i Fontanals. Tot el consistori va votar a favor d'aquesta proposta, que vol servir de reconeixement a la figura d'aquest metge que va exercir la seva professió a la nostra vila i que va ser tot un referent mèdic per canetencs i canetenques. L'alcalde Pere Xireu va iniciar la seva intervenció tot afirmant que la voluntat d'aquest equip de govern era un reconeixement a la figura i memòria del doctor Beltran, metge de capçalera de Canet durant més de 20 anys. Xirau va afirmar que havien trobat que era el més encertat posar-li el nom al cap que no pas a un carrer o plaça. Des de l'oposició, la proposta va ser acollida positivament per tots els grups polítics. Jordi Castellà, de Millorem Canet Primàries, es felicitava per aquesta elecció. La regidora no escrita, Mònica Ventura, reconeixia que té molt sentit en posar-li el seu nom al centre d'atenció primària. En canvi, per part de la CUP, Andreu Graupera considerava que també es podria haver optat per un nom de carrer. Una mica més crític era el portador del PP, Albert Martínez, i és que el regidor, tot i considerant que és una idea encertada, demanava fer un reglament del nomenclàtor. Per últim, la regidora socialista Marianne Gómez afegia que és un acte de justícia i d'agraïment col·lectiu.
0: I avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera. Jordi Duran.
1: Sí, avui s'ha fet efectiu el reforç de la campanya d'incendis al municipi, que es presenta amb un augment significatiu dels recursos humans i materials per a garantir la seguretat durant els mesos més risc. El parc de bombers de Tordera amplia la seva plantilla a partir d'avui, gràcies a la incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per a la campanya forestal. Segons fonts del cos, aquest augment de personal és una mesura molt benvinguda que permet donar oxigen a la cobertura del municipi, assegurant presència durant més dies i hores. Pel que fa a les eines de treball, el dispositiu disposa ara de millors garanties per al primer atac davant d'un foc. Es comptarà amb dos camions d'aigua, un urbà i un altre 100% forestal, a més del suport d'una pick-up de les ADF. El parc de Tordera treballarà de manera coordinada amb els parcs de bombers de voluntaris de la zona, com ara els de Malgrat de Mar i Arenys de Mar, per garantir que sempre hi hagi reforç disponible. possible. Aquest dispositiu se suma a una tasca anual de neteja de franges de protecció que realitza l'Ajuntament de Tordera. Davant de l'arribada d'altes temperatures i la proximitat de les festes estivals, els cossos d'emergència fan una crida a la prudència i a la responsabilitat de la ciutadania per evitar situacions de risc en el medi natural.
0: Aquest dissabte arriba el Canet Rock 2026. Dani.
10: Sí, ja fa dies que des de Sam Music, organitzadora del festival, treballen per tenir-ho tot a punt. L'Ajuntament ha dut a terme diverses reunions de coordinació per tractar temes clau com la seguretat o la neteja. El Canet Rock 2026 ja ho té tot a punt per veure sortir el sol. Aquest dissabte només queden 3 dies perquè arribi la 12a edició d'un festival que de ben segur tornarà a complir de com o com el pla d'en Sala. I és que 4 mesos abans, com ja informàvem en aquest programa, ja estaven venudes les 25.000 entrades disponibles. El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. L'edició d'enguany torna a tenir plena de grups mítics i emergents en una combinació que no falla any rere any i ja en van 12. Enguany pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buos i els Catarres, però també artistes emergents com ara Maria Jaume i la Ludwig Band, que per primera vegada actuen al Canet Rock. La directora del Canet Rock, doncs, ja Marcudé, es felicitava per tenir aquest cartell tan complet, que complementen Figaflaues, 31 Fam i els Marasencs de Tallets i Ginestar. També hi seran plens d'energia i amb els sons i temes que més en defineixen, però sense dubte un dels moments més especials serà quan toquin La Fúmiga. La banda valenciana s'acomiada dels escenaris amb una gira durant aquest 2026 i ells seran els encarregats de veure sortir el sol des del Canet Rock. Com altres anys, també hi participaran el DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i per primer cop DJ Kuzu. Més enllà de les actuacions, del festival oferirà una àmplia proposta gastronòmica i zones de descans, àmplia proposta de descans adaptades a les altes temperatures, dèiem, posteriors a la primera onada del calor. Per garantir una arribada esglaonada i segura, s'ha programat un reforç especial de la línia R1 de Rodalies.
0: I a Llavaneres, les nits a Massorrà tornen aquest agost amb 4 divendres plens de música en directe, Martí.
6: Doncs sí, Gemma, la Casa de Cultura Massorrà de Sant Andreu de Llavaneres tornarà a ser l'escenari de les nits de Massorrà, el cicle musical d'estiu que omplirà els divendres d'agost de concerts en directe. La programació arrencarà el 7 d'agost i oferirà 4 vetllades gratuïtes que combinaran talent local amb artistes convidats en un entorn a l'aire lliure. Cada jornada començarà a 9:45 del vespre amb les actuacions de joves músics vinculats a l'Escola de Música de Llavaneres, donant pas a 10:00 als concerts principals. Entre els artistes destacats d'aquesta edició hi ha Lia Sampai, Agustí Burriel, que oferirà un tribut a Frank Sinatra, The Lizard Sons amb versions acústiques de grans clàssics del rock, i Soroche amb una proposta que fusiona la cançó d'autor, el bolero i la música d'arrel. L'entrada serà gratuïta en totes les actuacions i el recinte disposarà de servei de bar. L'organització recorda que no es permetrà l'accés amb mascotes. Amb aquesta iniciativa, Llavaneres torna a apostar per la música en directe i per convertir les nits d'estiu en un punt de trobada cultural per veïns i visitants.
0: I encara a Llavaneres, l'Arxiu Municipal digitalitza el llegat fotogràfic de Quim Bertran. Martí.
6: Correcte, l'Arxiu Municipal de Sant Andreu de Llavaneres ha iniciat la digitalització del fons fotogràfic de Joaquim Bertran i Planes, una de les figures més destacades en la preservació de la memòria històrica del municipi. El projecte permetrà conservar i fer més accessible un dels arxius documentals més valuosos de la vila. En aquesta primera fase s'han digitalitzat 834 fotografies, agrupades en 145 reportatges, amb imatges que abarquen el període comprès entre els anys 1910 i 1987. El fons recull escenes de la vida quotidiana, activitats culturals, actes socials i esdeveniments que han marcat la història de Llavaneres al llarg del segle XX. L'objectiu d'aquesta iniciativa és garantir la conservació del patrimoni fotogràfic i facilitar-ne la consulta i la difusió entre la ciutadania. L'Ajuntament preveu continuar els treballs de digitalització en els pròxims anys per posar a l'abast de tothom aquest important llegat documental. Quim Bertran, que va morir l'any 2021 als 89 anys, va ser el cronista gràfic de Llavaneres durant dècades. Amb la seva càmera va documentar la vida del municipi i va recopilar fotografies antigues de l'any 2016 que va cedir a l'Arxiu Municipal, deixant un llegat imprescindible per preservar la memòria col·lectiva del poble.
0: Molt bé, moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Hola, molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
0: Molt bé, doncs, aquesta és la previsió del temps per aquest dimecres, primer dia de mes. Comencem aquest mes de juliol i ho fem amb una mica menys de calor. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Sant Cebrià, l'Albert Pla. Fins ara, no marxeu.
12: La xarxa de comunicació local.

0: 107 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei.
2: El servei de teleassistència.
3: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
2: o a palafolls.cat.
3: L'Ajuntament al teu servei.
4: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
9: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
10: Visita el portal radiopalafolls.cat
9: i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
0: Escoltes Ràdio Palafolls. 107.7 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
11: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
12: Vinga, som-hi, seguim en directe a l'Ona de Maresma. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
13: Bona tarda, Gemma, com estem?
12: Molt bé, tu què tal, com va això?
13: Doncs molt bé, anar fent ja mitjans de setmana, eh?
12: I tant, passen els dies relativament ràpid, no? Podríem dir, o lents?
13: Bueno, et diria que és aquella sensació de que passen lents els dies, però a la que no et dones compte ja estàs a divendres. O sigui, és una sensació ambigua, et diria.
12: Mm-hmm. Molt bé, doncs Martí, comencem aquesta secció. Explica'ns avui de què es parla el Maresme.
13: Doncs el Maresme, avui es parla del futur ferroviari de la nostra comarca després de que el nou pla de serveis ferroviaris de la Generalitat fins al 2040 hagi deixat fora algunes de les grans reivindicacions del territori. El document preveu allargar l'R1 fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028, una millora que permetria connectar el Maresme amb el Vallès sense haver de fer transbordament a Barcelona. També es planteja duplicar la freqüència de l'RG1 abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Però el que ha generat més debat, Gemma, és precisament el que no apareix, ja que el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, considerat clau per reduir incidències, i també l'arribada del tren orbital fins a Mataró. El pla només preveu aquesta línia fins a Granollers, deixant sense calendari la connexió amb la capital del Maresme.
12: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
13: Doncs aquesta setmana les xarxes continuen molt pendents, com no pot ser d'una altra manera, de la situació a Venezuela després dels greus terratrèmols viscuts el 24 de juny. El darrer balanç eleva la xifra de víctimes mortals a 1.943, mentre que hi ha més de 10.500 persones ferides i prop de 16.000 damnificades. Més enllà de les xifres, les imatges compartides des de les zones afectades mostren edificis completament ensorrats, equips de rescat treballant sense descans i milers de persones que encara no poden tornar a casa. També preocupa molt la crisi humanitària i sanitària, amb manca d'aliments, serveis bàsics col·lapsats i hospitals saturats. Diversos països, entre ells Espanya, ja han anunciat l'enviament d'ajuda humanitària, mentre que els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa.
12: I el tema curiós del dia?
13: Doncs de tema curiós, avui us porto que el dia d'avui, és a dir, el 1 de juliol, se celebra el Dia Mundial dels Acudits, una jornada dedicada a recordar els beneficis de l'humor i del riure. Tot i que no és una diada oficial, cada any guanya més popularitat arreu del món i anima la gent a compartir acudits o, si no te'n saps cap, doncs moments divertits. I és que riure no només ens alegra el dia. Diversos estudis assenyalen que el riure ajuda també a reduir l'estrès, afavoreix l'alliberament d'endorfines, millora l'estat d'ànim i fins i tot reforça les relacions socials. Així que avui ja teniu una excusa.

0: et me l'has dit abans.
1: Ai, vale, vale. Doncs un altre, un no, altre,
2: bé,
1: un altre.
2: Bé, bo, bo, eh? Et poso un 7.
1: La fruita sí. més divertida.
2: A veure?
1: La naranja, ja, ja.
2: Buf, mare meva, molt dur, molt dur, aquest segon. Va, a veure el tercer si millora la cosa.
1: Vale, com es diu calçotets a Escandinàvia?
2: A veure, que té bona pinta.
1: Escandinavo.
2: Vale, aquest m'ha agradat més,
1: Molt bé.
2: Bueno, ja
1: va, prepara't algun i després ens l'expliques.
2: Vale, vinga, a veure quina em ve pel cap.
1: Molt bé, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona, Martí?
2: Doncs precisament la pregunta d'avui que fem a les nostres xarxes és si sou d'aquells oients que us fan riure els acudits, com crec que vindria a ser la Gemma, o dels que no us acaben de fer el pes o preferiu un altre tipus d'humor, com seria, crec que el meu. Així que també crec que és una cosa que la societat es divideix en dos i ara és l'oportunitat per veure com la gent de la nostra comarca es decanta cap a una banda o cap a l'altra. Així que podreu votar amb un sí o amb un no.
1: Molt bé, Martí, doncs estarem pendents d'aquests resultats. Jo ja t'avanço i ho has encertat molt bé. A mi, com més absurd sigui l'acudit o la broma, millor. En el teu cas, doncs, sembla que no et fan el pes, eh?
2: Bueno, és que, saps què passa? Sí que m'agraden, el que passa és que em generen més una situació incòmoda que... Perquè quan algú riu d'una broma és perquè surt d'una manera espontània, però quan algú et diu, vaig a explicar-te un acudit, ja et posa com en una tessitura que t'has de riure, llavors m'incomoda una mica, però bueno, sí que m'agraden, eh?
1: Molt bé, molt bé. Doncs veurem si a la gent que escolta l'Ona Maresma, doncs, els agrada aquestes bromes o no. Martí, gràcies, fins ara.
2: A tu, Gemma, fins ara.

0: és moment de parlar d'un tema que afecta directament a Sant Cebrià de Vallalta, a les franges perimetrals que serveixen per evitar la propagació d'incendis. I doncs bé, recordem que cal tenir els deures fets en un context on el canvi climàtic accentua cada cop més doncs, els incendis, per exemple. Així que, Dani Grau, endavant.
1: Doncs no, és que Sant Cebrià té els deures fets. Altres poblacions, com malauradament s'està demostrant, no els tenen fets. Albert Pla, bona tarda, què tal? Hola.
2: Molt bona tarda, molt bé.
1: Molt bé. Per cert, abans de parlar de focs i de Sant Pere i de Sant Pau i tal, què anava a dir? Hem d'anunciar que no et presentaràs a la reelecció i després de 8 anys o quants, doncs deixaràs de ser, bueno, alcalde de Sant Cebrià, no?
2: Correcte, 8 anys. Ja el 2019 queda molt lluny, tenia 25 anys aleshores, quan vaig guanyar les meves primeres eleccions, i em vaig presentar com a candidat per primera vegada, i bé, d'aquí més d'un any s'acabarà aquesta etapa apassionant i meravellosa que és la política municipal. Sempre he pensat i sempre ho he manifestat que aquesta dedicació, no, la implicació en política municipal la recomano absolutament a tothom hi hauria de passar, però també sempre he dit que ha de ser una època de la vida, aquella època que hi pots dedicar intensament a millorar la vida dels teus veïns i veïnes. Jo compleixo una etapa, la tanco, ara tornaré doncs a l'empresa privada, però és un món que agrada, eh? És un món que sempre sí. Crida.
1: Però bueno, el que no és gaire habitual la teva, diguéssim, decisió, perquè hi ha molts que, vull dir, i no parlo de partits polítics en concret, parlo de polítics que es pensen que són imprescindibles i no marxen ni mai garràs, i diguéssim que són els electors els que els foten fora perquè, diguéssim, ja han cremat una etapa o ja estan més cremats que la pipa d'un índio. Això és així, Albert.
2: Correcte, això cadascú sap lo seu. Sí que és cert que evidentment podria continuar, però jo vaig fer les meves balances personals, vaig estudiar també la situació del municipi, i a mi sí que em toca tancar una etapa. L'idea que la meva família, l'idea que el meu entorn, a la meva estimada filla, que farà 2 anys al setembre, i per tant ara cap a la privada.

0: acabat aquesta etapa meravellosa, i repeteixo, és important que hagi renovació en aquests llocs, tal com dius, que cada cop hi entri gent nova, que ho vegi, perquè realment des de fora es veu tot molt fàcil, però des de dins la laboriositat i el dia a dia és molt intensa, i la recomano viure-la a tothom, de veritat.
1: L'alcalde Albert Pla s'anirà amb coses per fer, perquè evidentment no ha tingut temps per fer-ho tot, però sí que Sant Cebrià i la Vall Alta en general, i això doncs és un entorn paradisíac ple d'urbanitzacions i ple d'arbres i de verdor, i que té les planes experimentals fetes important en possibles incendis forestals, tenint en compte que ara baixa la temperatura una mica, però ja anunciava el meteoròleg del Consell Comarcal la setmana que ve que tornarem a temperatures brutals d'una calor la setmana que ve. Per tant, i l'altre dia, sense més diners, a Tiana, el primer poble o últim poble de cap al sud, doncs hi va haver-hi un incendi que afortunadament, bueno, no va anar gaire més, però que demostra que queden deures per fer.
0: Correcte, sí, nosaltres en el cas de Sant Cebrià, doncs des del 2019, que cada any hem estat treballant amb el tema de les franges de protecció, som un municipi que estem molt propers, som porta d'entrada al parc del Montnegre i al corredor, i evidentment tenim aquestes urbanitzacions, no, de baixa densitat dins del bosc, envoltades per bosc, i no només les urbanitzacions, sinó tot el municipi. Sant Cebrià, un dels seus atractius és l'entorn natural que té, i aquest entorn natural té la majoria de coses bones, però evidentment és un entorn natural que amb la incidència del canvi climàtic, doncs hem d'estar més alerta que mai, perquè amb aquests focs que estan vinguent, que estan apareguent de quarta, cinquena generació, doncs hem d'estar més que preparats, no? I ja ho diu la frase, no? Que amb el bosc, la feina pels incendis, la feina s'ha de fer l'hivern per estar preparats a l'estiu. I així ho anem fent. En el cas de Sant Cebrià, doncs cada dos anys fem obertura de franges i cada dos anys fem manteniment de franges. Aquest any, el 2026, estem en fase de manteniment de franges. Aquest manteniment de franges el fem doncs d'acord amb la normativa, la llei 5/2003 de 22 d'abril, que és la de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata de la trama urbana. Això el que fa és que es creï doncs una barrera natural neta de 25 metres entre les edificacions i el bosc, no? Doncs en el cas que hi hagués un incendi, això ens permetria tenir doncs el suficient temps perquè els equips d'emergència poguessin arribar.
1: Albert, perquè ho entenguem i ho exemplifiquem, és a dir, evidentment ningú pot evitar un incendi, perquè pot haver-hi un prètol a Sant Cebrià a Picamoixons o on vulguis, no? Com l'altre dia un insensat a Tiana, no? En aquest sentit, és aquestes franges perimetrals el que fan és diguéssim donar capacitat de reacció als equips diguéssim de bombers i protecció civil i tota aquesta companyia, i que no el foc no progressi diguéssim de manera desaforada, per entendre's, no? Seria això.
0: Correcte, és això, és prevenció, és prevenció. El que ha de quedar molt clar, i és un dels missatges que vull donar, és que recomano a tothom que es miri aquesta llei, la llei 5/2003, perquè aquí explica molt bé com ha de ser una franja, qui ha de realitzar els treballs i de qui són les responsabilitats. Ha de quedar molt clar a tots els veïns i veïnes que viuen tocant a bosc que la realització dels treballs a les franges és responsabilitat seva. Vull dir que els veïns i veïnes d'aquestes urbanitzacions són qui hauria de tirar endavant aquestes franges de protecció. Val? Això a la realitat, en la majoria dels municipis, no passa. I quan això no passa, doncs evidentment els ajuntaments doncs actuen per assegurar aquesta seguretat en els seus veïns i veïnes. Què passa això? Hi ha municipis doncs que cobren una taxa per aquest servei i n'hi ha d'altres que no. La realitat és diversa, fins i tot aquí al Maresme. A Sant Cebrià, per exemple, som molt amables i molt simpàtics i no cobrem la franja de protecció. Si bé és cert que rebem subvencions anuals per part de la Diputació de Barcelona, que ens ajuda moltíssim en la tasca de prevenció d'incendis a tots els municipis de la demarcació. En el cas de Sant Cebrià, aquest any hem rebut uns 40.000 euros per poder tirar endavant el manteniment a Vistamar, Camp Palau, Castella d'Índies i Can Domènec. Per l'any vinent, per exemple, que ja és d'obertura, hem rebut ja 137.000 euros només per una urbanització, que és Castella d'Índies, obertura de tota la franja, i 55.000 euros pel nucli, perquè ara també, en aquesta llei, els nuclis que estiguin envoltats de bosc també s'hi haurà de fer la franja de protecció, cosa que abans no es feia. L'altre missatge important és que totes aquestes masies...
1: Per tant, el centre urbà, per entendre'ns,
0: masies...
1: també doncs, entrarà en aquest club, diguéssim, per entendre'ns, no?
0: Correcte, a partir de l'any que ve, correcte. Val? Que fins ara no hi entrava per normativa, doncs ara sí que hi entrarà. Val? I l'altre tema que també és molt important remarcar, totes aquestes masies o cases aïllades que viuen al mig del bosc en entorn natural, també hauran de fer-se ells mateixos, evidentment que molts ja ho fan, només faltaria, doncs aquestes franges de protecció o mantenir les seves parcel·les netes. No només parlem de la importància de fer les franges, sinó que en urbanitzacions com les que tenim aquí a Sant Cebrià i a l'Alt Maresme, que parlem de parcel·les de 600 metres mínim, doncs també es fa incidència en que les parcel·les han d'estar adequades. Què vol dir això? Vol dir que els arbres hi han de ser-hi cada 6 metres, que els matolls han d'estar separats per un mínim de 3 metres. Això ho diu també aquesta normativa.
1: Sí.
0: I això es fa un control, evidentment, municipal, perquè així es dugui a terme.
1: L'alcalde o l'administració municipal té, diguéssim, la potestat en el cas de que un veí es posi tonto per actuar d'ofici, perquè evidentment la seguretat de tothom passa per sobre d'un berro, per entendre'ns?
0: Totalment. Aquesta mateixa llei ja preveu les responsabilitats. En el cas de que un veí o veïna no actuï, no netegi la seva parcel·la adequadament, doncs es pot sancionar amb multes d'entre 601 euros i fins a 10.000 euros, depèn de si és considerat greu, menys greu o molt greu. Evidentment, qui és el responsable de mantenir la parcel·la és el propietari, i si la pregunta que tothom es fa, no? Què passa si el terreny del costat de casa meva és d'un altre propietari i no el neteja? Pues, això s'ha de fer saber en l'Ajuntament, que actuarà doncs, tal com estableix la llei, i farà el requeriment pertinent. Li donarà un temps de marge a aquest veí perquè actuï. Si no actua aquest veí, se'l multarà i s'actuarà subsidiàriament, vale? Fet que també se li cobrarà, evidentment.
1: Sí, tard o d'hora, però acabarà pagant, i si no, se li acabarà embargant. Això és la llei, ho preveu, no? Ja està, punto. Al final...
0: Correcte, i els municipis en tenim casos d'aquests, varis,
1: Sí, sí, i la Diputació té uns organismes, un organisme molt efectiu i pesat, que encarregat de fer-ho. Bueno, ho sé, a mi no, però vull dir que ho sé com funcionen, i funcionen, déu-n'hi-do.
0: Correcte. Actualment aquí a Sant Cebrià tenim un servei de la Diputació que ens posen un vehicle que d'estiu, en tota la campanya d'estiu, que va voltant doncs, per tot el municipi i els municipis veïns, i va detectant doncs, aquests tipus d'incidències. Si hi ha la franja feta, no hi ha la franja feta, un pal d'electricitat en mal estat, un abocament, a tot el que pugui generar perill d'incendi, aquest servei ho detecta, ho puja en una plataforma i també entre tots s'actua doncs, perquè es resolgui.
1: Doncs molt bé, Albert Pla, fins al juny, alcalde de Sant Cebrià. Després passarà a la vida civil i a disfrutar de la seva família, de la seva filla, i evidentment a tenir menys temps lliure perquè clar, l'alcalde és alcalde, no alcaldessa, 24 hores, Albert? És això.
0: Correcte, així és i així serà a tope fins al juny del 2027, com no podria ser d'altra manera.
1: Després, bye bye, hasta otro ratito. Vinga, adeu. Adeu.
0: Adeu-siau, Dani. Adeu. Moltes gràcies.

0: Molt bé, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran, però abans, Jordi, bona tarda, explica'm i digue'm quins famosos avui fan anys.
1: Doncs mira, avui faria anys, en aquest cas la Diana de Gales, la princesa del poble, com era coneguda, més coneguda també com a Lady Di, avui faria 65 anys, va ser una de les figures més icòniques, fotografiades i estimades d'aquest segle XX. També faria 65 anys, fa 65 anys Carl Lewis, que és una llegenda de l'atletisme nord-americà. Va guanyar 9 medalles olímpiques en proves de velocitat i salt de llargada i finalment, 10 anys més jove, Missy Elliott, de 55 anys, és una cantant productora i una autèntica pionera del hip-hop. Va tenir un gran impacte musical a la música urbana, sobretot fent videoclips en els anys 90 i els 2000.
0: Molt bé, i avui també hi ha diferents dies internacionals, eh?
1: Sí, un ja l'heu comentat, anem primer amb el Dia Internacional del Reggae, perquè s'homenatja aquest gènere musical nascut a Jamaica i també serveix com un dia per homenatjar a Bob Marley, el seu màxim exponent, pel missatge de pau, amor i igualtat que va transcendir les fronteres i el que dèieu fa uns instants, és el Dia Internacional de l'Acudit, que ja heu tirat algun i us ho deixo a vosaltres perquè a mi no se m'acostumen a quedar, eh?
0: No en saps cap, ara mateix.
1: És que així de fred mai he sabut dir algun acudit. Ara, m'agafen els meus amics i m'expliquen, i has de tenir gràcia, per explicar un acudit, perquè si no, ostres, costen.
0: Molt bé, no passa res, doncs et deixem un rato que pensis. Més coses, què passava també? Tenim 2 minutets, eh?
1: Mira, doncs dic rapidet perquè avui fa 123 anys arrencava el primer Tour de França, que a més d'aquí poc ja també comença i passa per Barcelona, per tant, compleix anys, fa 123 anys, començava avui el primer Tour de França. També el retorn de Hong Kong, el Regne Unit traspassava oficialment la sobirania de Hong Kong a la Xina després de 156 anys de domini colonial britànic. Això va passar en el 1997. En el 2004 aquest queda més a prop, va arribar a l'arribada a Saturn. Després d'un viatge èpic de gairebé 7 anys van poder arribar a l'òrbita de Saturn per estudiar els anells i els seus satèl·lits. Si et sembla, Gemma, anem a passar a l'efemèride musical. Avui, un 1 de juliol però del 1963, els Beatles gravaven She Love You. Avui és la mítica, ja sabem que aquest grup va aconseguir una cita històrica en el pop rock mundial. Aquesta cançó definitivament va fer esclatar la Beatlemania, que és coneguda avui en dia.
0: Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies. Arribem a 57 escoltant els Beatles. Fins ara.
1: A tu, Gemma, molt bé.

0: vagis on vagis, cada dia més a prop.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
7: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
8: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
9: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
10: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
11: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
10: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
12: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
10: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
13: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament busca una permuta de terrenys per evitar la instal·lació de la benzinera al carrer Passada. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, va tancar ahir la temporada de l'assumptes interns en una entrevista on va repassar els diferents aspectes de l'actualitat palafollenca. Sobre la possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada del poble, l'alcalde reitera que, tot i que el projecte compleix la normativa, l'equip de govern no està d'acord amb la seva ubicació. Explica que s'estan duent a terme reunions amb la propietat per tal de buscar una solució consensuada que eviti la construcció de l'estació de servei al carrer Passada. Una solució que passaria per una permuta de terrenys que no suposi un cost per l'erari públic i que respecti la voluntat de les parts.
1: A poder ser, doncs, consensuadament, trobar una solució que garanteixi, doncs, els lícits interessos de la propietat, com també els neguits i angoixes dels veïns. El que pertocaria seria un canvi de propietat. Per tant, allò que ara és seu passaria a ser públic i uns terrenys que són públics passarien a ser d'aquest propietari. Per tant, el format de negoci hauria de ser el mateix, la ubicació hauria de deixar ser la que és.
0: Segons Alemany, fa any i mig que coneix la intenció de Plenoil d'instal·lar-se a casa nostra i que des del primer moment s'ha mostrat contrari a aquesta possibilitat per l'ubicació triada. Sobre els habitatges de protecció oficial, l'alcalde explica que, amb la pròrroga demanada, els habitatges estaran llestos a l'agost, que els requisits d'accés se sabran al setembre i que el sorteig es farà ja de cara a la tardor amb la idea que els inquilins accedeixin als pisos al tombant d'any. L'alcalde no espera tenir problemes amb Endesa un cop acabin els treballs, com sí que ha passat amb els pisos oficials de Malgrat de Mar. Alemanya defensa també la necessitat d'un inspector de policia per garantir un millor projecte policial. Assegura que hi ha municipis com el nostre que tenen aquesta figura i d'altres que no, i nega que sigui una plaça per a municipis de més de 15.000 habitants. En matèria de seguretat, assegura que s'ha consolidat el cos policial passant dels 16 als 23 membres en aquests darrers 7 anys i afirma que el nostre és un poble tranquil. Tot i això, demana col·laboració ciutadana per denunciar els incívics que embruten i fan mal ús de l'espai públic. Demana que reprovin les actituds incíviques o que avisin la policia per tal de poder multar-los. L'alcalde assegura que sabia els intents de moció de censura entre el PSC i Palafolls Som i denuncia una dinàmica de missatges falsos, relats allunyats de la realitat a la recerca de benefici electoral, però que es carreguen, diu, el bé comú. En aquest sentit, subscriu el no tot s'hi val que denunciava tot just la setmana passada la portaveu del PSC, Rosa García. Podeu recuperar l'entrevista al web de Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: Molt bé, seguim en directe a l'Ona Maresma, passant 3 minuts a les 4 de la tarda i a aquesta hora, com cada dia, toca, doncs, remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda, Gemma. Doncs en el nostre particular viatge en el temps per al que va succeir a la comarca anys enrere, avui ens traslladem al 1997, concretament a la Pineda del 1997, i és que aquell any la Biblioteca de Pineda celebrava els 75 anys. Aquest centre, que actualment forma part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, es va construir gràcies a la voluntat de la Mancomunitat de Catalunya, que va crear el Pla de Biblioteques Populars a principis de segle. La construcció es va aprovar, doncs, ret homenatge i es va presentar el segon durant un dels mandats de Manuel Serra i Moret com a alcalde de la vila, i per aquesta raó, de fet, dona nom la biblioteca. La biblioteca de Pineda s'anomena Manuel Serra i Moret. En el transcurs de l'acte de celebració es va homenatjar a les biblioteques que havien tingut cura del centre durant els anys d'existència i es va comptar amb l'especial presència de Maria Teresa Abuada, responsable de la posada en funcionament de la biblioteca un cop va finalitzar la Guerra Civil. Durant l'acte de celebració del 75è aniversari, l'alcalde de Pineda, que llavors era Salvador Llorenç, va anunciar les negociacions que s'estaven duent a terme al consistori per adquirir uns dels terrenys annexos a la biblioteca per fer-ne una ampliació. Aquesta possibilitat, necessària de fet per incorporar fons audiovisuals al centre, estava sobre la taula des de feia diversos anys, quan a l'Ajuntament governava el PSC. D'altra banda, continuarien figurant com a temes pendents de la biblioteca, doncs, la informació del fons i de la seva gestió, i també el traspàs de titularitat de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament, qüestions documental que també necessitaven el seu temps. Gemma.
4: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Ara ens escoltem. Fins ara.
5: Fins ara, gràcies.

Si aquest estiu us ve de gust descobrir platges amb encant, sense sortir del Maresme, perquè a vegades sembla doncs, que les platges, les úniques platges boniques que hi hagi a Catalunya doncs, siguin les de la Costa Brava o la Costa Daurada, doncs no, avui us portem 7 propostes que valen molt la pena tenir presents i tenir en compte. Des de Montgat fins a Malgrat de Mar, la comarca del Maresme ofereix més de 50 quilòmetres de litoral amb opcions per a tots els gustos.

0: I els tiets, de fet, ho saben molt bé, que són de Mataró i coneixen molt bé la zona i saben, doncs, que aquí a la comarca hi ha molt bones platges, així que comencem amb la primera, a Caldes d'Estrac, a la platja dels Tres Micos, que combina aigües tranquil·les amb el patrimoni del Passeig dels Anglesos, un passeig, doncs, que enllaça els tres municipis, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d'Estrac, i que, de fet, es pot fer caminant relativament molt fàcil perquè són pocs quilòmetres i, doncs, bé, pots caminar, passejar i també banyar-te en aquesta platja tan idíl·lica que, de fet, està envoltada de cases modernistes i noucentistes. Companys, coneixeu aquesta platja de Caldetes?
1: Mira, jo no, jo t'he de dir que no.
0: Doncs està molt xula, perquè és el que comentem, al passeig hi ha unes cases que eren antigues, ai, com es deia la paraula? Ostres, no em surt. Aquelles cases que eren de persones d'altres països.
2: Antigues cabanes o guinguetes o...
0: No, ostres, tu s'ha manat de...
3: No, són ambaixades, no?
0: Això, ambaixades, sí. No. I,
3: bueno, és... a la guerra civil, no?
0: Exacte, són ambaixades. I de fet n'hi ha moltes, I clar, són molt espectaculars perquè és com... Impressionen, són molt boniques,
3: bueno,
0: i...
3: Bueno, però això són... A veure, aquí a Canet diríem cases americanes o hi ha altres llocs, cases indianes,
0: també.
3: En principi, diguéssim, això les van fer famílies impossibles, moltes d'elles a Canet també, doncs, negreros, cabrons i mala gent, val?
0: Ostres.
3: Que van a fer explotacions amb persones de raça negra, evidentment, malauradament, i es van fotre rics i d'or, i alguns d'ells tenen carrers i places dedicades i tal i qual, com un senyor que es deia Viada, que és el que va portar el tren, però que es va morir abans i no va veure el tren, però va finançar el primer tren de Mataró Barcelona. I per cert, aquí a Canet tenim un carrer que és ignominiós, que es diu Josep Baró, que també era un canetenc esclavista impresentable, que tenia un carrer Canet, vull dir, també, vull dir, ens hem de mirar diguéssim, doncs, una mica
0: bona aquesta petita masterclass d'història,
3: sí, d'en
0: Dani.
3: Però és història, sí.
0: No, totalment. Seguim parlant de platges, si us sembla bé. Si els nostres oients prefereixen un ambient més salvatge, tenim la platja de les Roques Blanques, que està situada entre Canet de Mar i Sant Pol de Mar, i és una de les més amagades de la comarca, sense passeig marítim, i envoltada de roques és perfecta per qui busca tranquil·litat. Dani, aquesta platja què tal?
3: Si vols intimitat, evidentment... el que passa és que, clar, queda molt, diguéssim, lluny de tot. És a dir, si busquem un accés fàcil, no ho tindrem, m'entens? A veure, l'has de saber i l'has de conèixer i tal. Recordem que el poble més similar a la Costa Brava del Maresme és Sant Pol. Sant Pol té 9 caletes, 9 platges, i diguéssim, és el poble que més sembla a la Costa Brava, no? Evidentment, sí, aquesta Roques Blanques és una urbanització que ja és tota de Sant Pol, i que tota aquesta platja, i no és Canet, sí, ja és Sant Pol tota, però està a tocar de Canet. Sí, està molt bé.
0: Està molt bé.
1: Aquesta sí que me la coneix, Gemma,
0: Ah, sí, aquesta la coneixes. Sí, ja has anat?
1: Sí, aquesta sí.
3: Està molt bé.
0: Doncs va, ens l'apuntem. Més platges, en aquest cas a la capital del Maresme, Mataró, la platja de Sant Simó, que destaca pel seu llarg recorregut i també perquè és un dels espais preferits pels aficionats al submarinisme.
2: La conec jo també com la platja central del Maresme, no? És d'aquestes, tu deies, Gemma, una de les platges, jo crec que de les platges més grans en qüestió de terreny, diguéssim, que té la nostra comarca. Privacitat poca, també t'has de dir, perquè quan més lloc de platja tens, quan més sorra tens, òbviament hi ha més gent i més es coneix, no? Però jo normalment sempre li he dit la platja central de Mataró, per entendre'ns.
0: També, doncs aquesta mateixa. Més platges, els amants... Digues, Dani, disculpa.
3: No és la més cèntrica, perquè la més cèntrica crec que és la del... evidentment la que dona a tocar del port, el Callao i tot allò, Vull dir...
0: Cert.
3: Que queda ja cap a... més que va a Vilassar, per entendre'ns, no, això, Jordi?
2: Home, sí, però de fet, de totes maneres, és més que res per la... A vegades, moltes vegades, la cultura popular, diguéssim, el que fa és nombrar platges per conèixer-les, més que per la seva pròpia, pel seu propi significat, no? No té res a veure. Després no sé si arribarem, per exemple, a lo que és la platja de Malgrat, però, per exemple, aquí a la platja de Malgrat, que correspon al municipi de Malgrat de Mar i que la tenim al costat, molts de nosaltres la coneixem per la platja de Palafolls, per exemple, i no és de Palafolls, però perquè la cultura popular el que ha fet és portar-lo cap a aquest nom, ja? I crec que passa el mateix amb el que dèiem això d'aquesta platja de Mataró.
3: Evidentment, això vale, correcte.
0: Més coses. Els amants del surf tenen una parada obligada al Masnou, just al costat del port. Les condicions del mar converteixen aquesta platja en un dels punts de referència per practicar aquest esport al Maresme. Vaja, no és Canàries, però bé, la gent que fa surf, més o menys alguna onada poden agafar.
3: A Tarifa es fa surf, el millor surf.
0: Sí, clar.
2: Gemma, no sé si ho sabràs, però jo quan anava en tren, ara fa molt, que no pujo en tren a Barcelona, però sempre m'havia cridat l'atenció que hi havia com unes instal·lacions donades que crec que servien precisament com a escola de surf. No ho puc dir segur perquè és el que jo sempre m'he imaginat, que poder és una altra cosa, però poder és on tu m'estàs comentant aquesta platja, correspon, més o menys, o...
0: Mira, no sé el punt exacte on se situa, però aquestes instal·lacions que expliques que veies des del tren, jo també les veia feia anys, el que passa que com que fa tant que no agafo el tren...
2: Exacte, no podem assegurar que encara hi siguin, no?
0: Totalment, no en tinc ni idea.
3: Agafava el tren quan anava bé, més o menys, no?
2: Sí, exacte, fa molt de temps.
0: I quan no hi havia un altre remei, perquè abans no tenia fa uns anys carnet de cotxe i bé, doncs havíem d'agafar el tren, sí o sí. Més cosetes, va, si busqueu un racó amb aire a Costa Brava, teniu la Cala d'en Pere, Calella, que ofereix un entorn més íntim, envoltat de pins i també ideal per desconnectar. Doncs de tot, podríem dir, aquesta cala, que des de Calella la deuen conèixer de ben segur. No sabem si està en Sergi Ferrer per aquí o està a la redacció.
4: Sí, la coneixem, la coneixem.
0: De fet, què tal, Sergi, aquesta cala?
4: Molt bé. De fet, n'hi ha tres en aquella zona, crec recordar. Hi ha la de la Vinyeta, que és la famosa, doncs, cala nudista, i al costat hi ha la cala de la Roca Grossa, que jo em quedo amb aquesta perquè és la més significativa. Llavors, ja a l'altra banda tindríem la platja de Garbí.
3: Que és la Roca Grossa, que és la que toca ja Sant Pol, no? Vull dir,
4: no és Calella,
3: Ja, ojo. ja, però vull dir que està tocada Sant Pol, un diuen la Roca Grossa i l'altre la Roca de la Cabra, no?
4: Exacte, correcte, sí.
0: Molt bé, per les famílies una bona opció és la platja de l'Estació a Sant Andreu de Llavaneres, una platja recollida, poc massificada i també amb els serveis necessaris per passar-hi el dia amb els més petits. Una platja, doncs bé, com diem, accessible, amb els seus serveis a la vora i doncs amb poques complicacions. I acabarem a Montgat, a la platja de Sant Joan, que també és una de les més properes a Barcelona, però que encara conserva l'encant d'un poble mariner, amb la llotja de pescadors i els històrics banys Empòrium i del Carme ben a tocar del mar. Companys, aquestes són les platges que avui destaquem. Jordi, em sap greu que no hem destacat la de Malgrat, o popularment coneguda com de Palafolls.
2: Aquí entres,
0: però...
2: entres en un conflicte, perquè sí que és veritat que entre Malgrat, Palafolls i Malgrat sempre hem lluitat pel nom de la platja i hi ha gent que s'enfada encara quan la nombres la platja de Palafolls o la de Malgrat. Però mira, si em permets el comentari, també és una platja per poder-hi accedir, tot i que sí que és d'aquelles que té una pendent pronunciada entre que és la zona de la sorra i també la del mar, i no és... Hi ha moltes persones, per exemple, sobretot amb mobilitat reduïda o que li facin mal les cames, gent gran que poder no poden fer front a aquesta gran baixada que hi ha per banyar-se, no? Però tot i això, si està de forma molt tranquil·la, sí que és veritat que és una platja directa amb accés a diferents càmpings. Però
0: aquesta
2: també
0: platja, que està a tocar de Santa Susanna o està més cap enllà?
2: Clar, depèn del territori, perquè si tu segueixes una miqueta, òbviament Santa Susanna, però crec que Santa Susanna té la seva pròpia platja, llavors nosaltres ho fem servir des de que és la desembocadura del Tordera, per entendre'ns, fins a arribar a quan acaba el territori de Malgrat de Mar. Crec que un cop arribes a Santa Susanna ja té un altre nom, t'ho dic de memòria, i parlo molt de cultura popular, eh? Ara poder, si hi ha algú que m'estigui escoltant, poder es posarà els dits al cap, però que jo sàpiga és això. I sí que és veritat que forma part també de la zona on hi ha les diferents fàbriques al municipi de Malgrat de Mar, també, que hi ha l'antiga Beringer, que hi ha diferents fàbriques, i té com un relleu com una miqueta com molt diferenciat. També té les pistes d'atletisme de Malgrat de Mar, vaja, qui vagi anat per allà sabrà del que parlo, una platja on s'hi està molt bé, però ja et dic que l'únic inconvenient que trobaria jo és aquesta entrada i sortida de la platja, tant de la sorra com del mar, que a vegades sortir del mar i anar a la tovallola es fa com una miqueta perillós. A més, no hem parlat de l'estil de sorra que tenim a les platges del Maresme, però sí que és veritat que no tenim aquella sorra fina, però hi ha moltes platges que també tenen aquella pedra que quan camines per sobre d'aquestes pedres, escolta, la planta del peu se'n ressenteix, eh? I has d'anar doncs amb bon calçat, per entendre'ns. Però tot i això, escolta, jo defenso pràcticament la platja de Palafolls, res de Malgrat.
0: Molt bé, i també un dels moments més crítics, del moment de la tovallola fins a arribar doncs a l'aigua del mar, són uns segons que són infernals, perquè la sorra doncs arriba a cremar molt, però vaja, no sé si us passa a vosaltres això també.
2: Home, i aquí va amb la regadora, jo he arribat a anar amb una regadora d'aquestes de joguina, de nens petits, o fins i tot tenir una piscineta de plàstic petita per no posar, perquè això em fa molta ràbia, perquè la sorra no m'entri a la tovallola, això em fa molta ràbia. Llavors, clar, quan arribo, poso els peus a la piscineta petita i directament a la tovallola, i escolta, net i polit.
0: Ei, molt bona idea, això, eh?
2: Oh, tant, mira, apunteu-vos.
0: L'apunto. Ja farem una secció de tips, no?, de trucs d'estiu.
2: Sí.
0: No, jo de fet he vist coses molt ingenioses, eh? Per exemple, gent que amaga les pertenences personals, no?, la cartera i altres coses, amb una bossa amagada.
3: Jo fa 20 anys que no vaig a la platja, sé nedar, però vull dir que no... Vull dir, no
0: 20 anys, Dani, no vas mai cap dia a l'estiu.
3: I vaig anar-hi amb uns amics de Saragossa l'any 2007, vull dir que... Evidentment allà no tenen l'Ebre, i els feia il·lusió, però vull dir que em vaig recordar de nedar, feia anys que no hi anava i encara me'n recordo.
0: Molt bé, i no t'agrada gaire el mar a tu?
3: No, però vull dir no em crida l'atenció,
0: Molt bé, companys, doncs ja hem fet aquest repàs per les platges doncs imprescindibles de la comarca, i nosaltres de seguida continuem. Fins ara.

0: Seguim avançant a l'Ona Maresma i ara tractem un tema des de Palafolls amb en Jordi Prats de Valls, que ens donarà tots els detalls. Endavant.
1: Vinga, va, estem amb ganes de saber més sobre un dels grans esdeveniments a l'Alt Maresme de cara a l'estiu. Es tracta d'una nova edició dels Empestats a Malgrat de Mar per intentar treure'n l'aigua clara i a veure si podem estirar el fil i aconseguir algun altre secret, alguna altra exclusiva. Avui tenim amb nosaltres la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora dels Empestats. Sònia, molt bona tarda, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. El que dèiem, això sí, ja sabem quina és la data. Aquest estiu 2026, el pròxim 25 de juliol, hi haurà una nova edició dels Empestats, oi?
2: Sí, i bueno, com sempre fem l'últim dissabte de juliol, perquè una mica obre les portes ja a el que serien després, a partir de principi d'agost, els actes de Festa Major. I això és com una mica la prèvia.
1: Mm-hmm. En parlarem, òbviament, però crec que aquesta edició torna a ser especial, si més no, per una fita, i és que celebra el 15è aniversari dels Empestats, Sònia.
2: Doncs sí, és la 15a edició i bueno, ens fa molta il·lusió perquè quan vam començar mai ens haguéssim pensat que tindria tant d'èxit ni que podríem fer tants anys la Festa dels Empestats, i a més ha sigut una festa que ha anat creixent, no només per les places que s'ofereixen al públic, sinó també en el nombre de participants, no? Perquè cada any hi ha com més gent que s'afegeix i que ve a fer d'actor, d'actriu, d'ajudant de guia, d'extra, i això doncs també, no? Ho volíem com celebrar, i per això aquest any no serà una edició típica, sinó que hi haurà algunes sorpreses especials.
1: Mm. Ara m'agafo doncs això, no em passarà de llarg per veure si ens pots explicar alguna novetat, però sí que és veritat que cada any, quan parlem dels Empestats, heu aconseguit una fita que no és gens fàcil, que és el fet de que ja tots tinguem marcat al calendari precisament aquesta data, finals de juliol, per celebrar una proposta històrica, lúdico, festiva, també d'alguna manera doncs que ens uneix a tots, ja tant si formem part de l'organització, perquè com tu deies, cada cop heu anat pujant més en voluntaris, gent que s'anima a participar, com també aquells que d'alguna manera comprem la nostra entrada per venir-vos a veure. Entrades que hem de dir, i després en parlarem, que cada any s'esgoten més ràpid, Sònia.
2: Sí, sí, la veritat és que s'esgoten sempre amb molt poca estona. Ara, sobretot des de que es fa les entrades de manera virtual, no? Perquè abans era presencial i hi havia totes aquelles cues, que a més era bastant incòmode, no? Per la gent que a més venia cada vegada més aviat. Des de que es fa de manera virtual és com molt més fàcil, no? D'adquirir-la, però clar, també això fa que en poca estona de seguida s'esgotin. Per això aquest any, com que és el 15è aniversari, una mica com de manera excepcional, farem la visita guiada, com cada any, que això, com sempre, funcionarà amb aquesta inscripció prèvia, que es podrà fer a l'Entràpolis 15 dies abans de la data dels Empestats. Ja ho anunciarem a xarxes concretament quin dia serà i l'hora que la gent es podrà apuntar, però també hi haurà dues escenes, que d'aquestes que li diem nosaltres escenes obertes, que les podrà veure tothom sense necessitat d'inscriure's prèviament. I així és com una manera de dir, ja que és el 15 aniversari, doncs que tothom pugui gaudir més o menys de la Festa dels Empestats, no? Així és que podràs venir a veure la vista guiada i després veure les escenes obertes o abans, o si no has aconseguit poder-te inscriure a la visita guiada, igualment podràs veure les escenes obertes.
1: Aquestes escenes extres, aquest bonus track, podríem dir-ho així, calculeu que serà també el 25 de juliol, que és quan es farà, recordo, aquest any la ruta dels Empestats, o ho heu programat per algun altre dia, Sònia?
2: No, serà tot la mateixa nit, perquè és la nit dels Empestats, i així també permet, no?, això que dèiem ara, que poder combinar les dues coses, o simplement fer-ne una. Potser hi ha gent que diu, mira, doncs jo la visita guiada potser una hora i escaig escoltant explicacions històriques o fent un recorregut, doncs pel que sigui doncs no em va bé, doncs perquè potser no puc caminar tant, o perquè aquell dia tinc altres compromisos, però potser venir a veure una escena d'aquestes obertes que durarà molta menys estona, doncs potser sí, no?, que pots venir, la pots veure i pots participar d'alguna manera. Per tant, això ja us puc avançar que és una de les novetats. I després també hi haurà una altra sorpresa que de moment no es pot dir massa cosa, però sí que hi haurà l'oportunitat de poder-ho veure el diumenge, o sigui, el dia 26 de juliol.
1: Perfecte, doncs mira, doble celebració i que en aquest cas doble, també ens hem de guardar, eh? El 25 de juliol sí. I el 26. No insistiré sí. Més per aquest assumpte, però sí que permetem que et pregunti la pregunta del milió, del millor, que ni dirien els concursos. Quina és la temàtica d'aquest any o com esteu treballant la temàtica d'aquest any 2026, que centrarà, òbviament, tota la ruta dels empastats? Què em pots dir, Sònia?
2: Bueno, com sempre no et puc dir res perquè ja saps que és sorpresa, ja sé que sempre ho intentes, però
1: provarem.
2: El tema, clar, el tema com sempre és sorpresa fins a la nit dels empastats. El que sí que podem dir que aquest any la visita guiada ha volgut fer una mica d'homenatge al que han sigut aquests 15 anys, no, d'escenes d'empastats.
1: Mm-hmm. Doncs mira, un
2: això
1: bon homenatge.
2: Dir, però no es pot explicar ben bé quina temàtica és. És una mm-hmm. temàtica que no l'hem fet mai, però sí que, tot i ser una temàtica nova, hem volgut també recordar una mica, no?, tot el que ha sigut aquesta història dels empastats.
1: De fet, forma part d'aquesta màgia que any rere any creu tota la comissió dels empastats, i és deixar-nos sorprendre també per cada escena, per cada explicació i en definitiva, per tota aquesta atmosfera que es crea cada cop que ens porteu per aquesta ruta guiada. Sònia, sí que és veritat que m'agradaria preguntar-te, després de 15 anys i tu que també formes part de la comissió històrica, perquè recordem que tot parteix de fets reals, que en aquest cas hi ha rigor i que hi ha historiadors com tu, en aquest cas, darrere les escenes dels empastats i el que ens expliquen. No sé si encara us queden temes, Sònia, o que cada cop és més difícil trobar un leitmotiv per organitzar una ruta dels empastats.
2: Doncs sorprenentment, sí, ens queden encara temes. De fet, normalment sempre treballem a dues edicions a vista, o sigui, ara tenim ja acabada, ja fa temps, el que serien els guions i la ruta d'aquest any, perquè nosaltres sempre ens posem a treballar cap al mes de desembre o al mes de gener, però ja sempre tenim pensat dos anys més.
1: Per tant, ara, Sònia,
2: de temàtica.
1: Sí, ara ja teniu la temàtica, diguéssim, de la ruta del 2027?
2: Sí. Sí,
1: Déu-n'hi-do,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: A veure, no la tenim feta, però sí que ja tenim com la idea base.
1: Mm-hmm.
2: Tenim la idea base de lo que pot ser el 2027 i a més sempre tenim algunes idees més, no?, que per futures edicions.
1: Mm-hmm.
2: I crec que, bueno, una mica el secret és que, clar, nosaltres, tot i que es digui la Festa dels Empastats, no només ens centrem en el que seria pròpiament la festa, sinó que el que s'ha intentat durant aquests 15 anys, perquè la vocació de la Festa dels Empastats sempre, al final sí que fem teatre, sí que hi ha música, sí que hi ha dansa, hi ha espectacle, però en el fons l'objectiu prioritari és explicar història d'una altra manera, no?, perquè la gent, doncs, li pugui entrar a la història, no?, del passat del nostre poble, podríem dir-ho de manera més amena, no? Llavors, el que deia, no ens centrem només en el que seria l'epidèmia de pesta, sinó que intentem explicar com era la vida al segle XVII. Llavors, clar, es pot veure des de molts punts de vista, per això hi ha anys que hem parlat de què es menjava, altres anys que ens hem centrat més en la política, altres anys que hem tocat algun personatge, no?, hem recuperat algun personatge de l'època i n'hem explicat la biografia. Llavors, clar, hi ha molts, molts, molts aspectes del segle XVII que encara no hem explicat i que segurament ho farem els propers anys.
1: Mm-hmm. Déu-n'hi-do, quina feina. De fet, a mi també m'agradaria remarcar, ja que parlem de feina, que òbviament aquí hi ha una comissió organitzadora darrere, també la comissió històrica, però no vull deixar de banda també tots els voluntaris, voluntàries que assagen, que preparen text, direcció escènica, també, vaja, tot un engranatge, a vegades poder complicat de coordinar, però que sempre tenen un resultat espectacular, com és el que veurem el 25 de juliol. Empreses, comerços també de Malgrat de Mar ajuden, per tant, això el que dèiem al principi, Sònia, cada cop es fa més gran i que d'alguna manera també aquesta gent se'ls ha d'agrair, no?, la participació als empastats.
2: Sí, sí, perquè al final els empastats no seria possible sense prop de 100 persones voluntàries que ens ajuden amb coses que hi ha vegades que ni pensem, no? Doncs des de la persona que ve a fer el maquillatge, l'equip de trets o que ja fa mesos i mesos que estan treballant, no?, en tot el que seria el tema de l'ambientació i els decorats, la gent que ens ajuda la mateixa nit a coordinar-ho, el que deies, no?, els comerços, que també ens ajuden, no?, a fer possible la festa, i com no, tot el públic que aquests 15 anys ha sigut fidel, perquè hi ha gent que ve des de la primera edició i ha vist totes les edicions d'en Pastat, i molta gent que s'ha anat sumant, no?, i que ha anat venint per veure què era això de la festa dels en Pastat, que al final, si la gent no ho volgués veure, per molt que nosaltres volguéssim fer escenes, no?, i volguéssim fer rutes guiades, tampoc no serviria massa. Per tant, una mica és una feina compartida per tots, i que al final, no, el més important, doncs, fa poble i ens ajuda a conèixer també el nostre passat, no?, que això també creiem que és important.
1: Doncs, Sònia, què hem de tenir en compte per aquesta nova edició del 2026? Que la data serà el 25 de juliol, que tenim també un parell d'escenes bonus track que es podran veure el mateix dia, que ens esteu reservant també una sorpresa de cara al 26 de juliol, per tant, cap de setmana complet, i que, com dèiem, i crec que aquí sí que ens hi hem d'aturar abans d'acabar aquesta entrevista, és que uns 15 dies abans, aproximadament, si no m'equivoco, a través d'Entràpolis traureu les inscripcions per participar, això sí que no canvia, els diferents torns per participar d'aquesta ruta històrica, veritat?
2: Sí, i també que, com cada any, gràcies a la col·laboració que fem amb l'Arxiu Municipal, hi haurà una xerrada pels voltants de la data dels empastats, que aprofundirà una mica més en la temàtica d'aquest any, que, com sempre, doncs, ens vindrà una persona experta a fer-la, que això també és aquell, com aquell complement per la gent que diu: jo vull aprofundir més, no?, en aquest tema, vull escoltar, no?, que m'explica un historiador o historiadora, també hi haurà aquesta activitat.
1: Doncs estarem atents sobretot a xarxes socials. Si no m'equivoco, Empastats Malgrat, Sònia, veritat?
2: Sí, a Festa dels Empastats Malgrat, i això, sobretot connecteu-vos i seguiu la nostra pàgina de Facebook, la d'Instagram, i en allà anirem anunciant dates, etc.
1: I nosaltres, òbviament, també ho anirem seguint, i ens agradarà participar. Aquest 25 de juliol arriba la 15a edició dels Empastats de Malgrat de Mar. Avui n'hem parlat amb la Sònia Garangou des de la comissió organitzadora. Sònia, gràcies avui per passar pel programa.
2: A vosaltres també, perquè aquests 15 anys, no?, des de Ràdio Palafolls sempre ens heu ajudat molt a fer difusió de la festa.
0: Nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens parla de... Ostres, abans de la secció de la Mar, fem aquest repàs breu a la pregunta del dia. Avui, doncs, estàvem preguntant una qüestió, que és que no me'n record... Ah, sí, els acudits. És que, de fet, la repasso jo mateixa, la pregunta, perquè en Martí ara mateix, doncs, no pot intervenir, i us preguntàvem si us agraden els acudits o no us agraden. Doncs això és el que estàvem preguntant. No sé si hi ha algun col·laborador aquí a l'Ona Maresma que vulgui dir la seva. Companys, us agraden els acudits? No us fan gràcia? L'humor absurd? Una mica, què en penseu?
1: Mira, ara que ho dius, Gemma, l'humor absurd, aquests acudits que, saps, que surten del no-res i que de tan absurds fan riure i no saps ni per què rius, jo sóc d'aquests, sens dubte.
0: Doncs mira, ets dels meus. Qui més tenim que he escoltat aquí veus?
3: A mi em costa, els acudits en moments, no sé si incòmodes o en moments de grup, de sopars, no? Allò, el típic acudit a un sopar de Nadal que fa el tiet o tieta, doncs aquests em costen. Ara, l'humor absurd, generalment, per exemple, m'agraden molt les pel·lícules de Monty Python, que és humor absurd, i doncs això sí que m'agrada.
1: Molt bones, Sergi, molt bones les pel·lícules, totalment d'acord.
0: No les conec, com són?
3: La vida de Brian, els cavallers de la taula quadrada, recomanables al 100%.
1: A més, amb un humor com molt particular, no?, que és el que deia en Sergi. Sí. Al final, hi entres o no hi entres, O sigui, jo crec que no hi ha volta de full, però passes una estona divertida. Jo us recomanaria que em miréssiu com a mínim una.
0: Mira, l'únic humor que no em fa gràcia, a mi m'agraden les bromes molt absurdes, i molt, molt tontes, però el que no m'agrada és el Mr. Bean. No sé si a vosaltres us agrada.
3: Jo el veia molt, sí.
0: Sí? Tot fa gràcia.
3: I el Mr. Bean, Luis de Funes, que això és molt antic també, i Charles Chaplin, òbviament.
1: Són acudits que jo crec que no han envellit gaire bé, no? Tu ara, si escoltes, i amb tots els respectes, però si escoltes un acudit de l'Eugenio, per exemple, Jo crec que és un dels humoristes que feia molta gràcia, jo no dic pas que no, però com la perspectiva del temps i també amb tot el que ha passat, hi han acudits que els replantejaria, si més no.
0: Sí, no? Potser una mica pels temps que estem vivint, potser ho dius pel tema del masclisme, no? El racisme, aquest tipus d'acudits, no,
1: Jordi? Era per l'època, també, a vegades, vull dir, clar, era el que permetia l'època, veure un home explicant acudits fumant i bevent alcohol, a la seva època podia estar molt bé, però ara segurament estaria mal vist, no sé si m'explico, o, no sé, Barragán, Marianico el Corto, tots aquests tenien Arevalo, tots aquests tenien una sèrie d'acudits...
3: Rubianes.
4: Quan feien un 2-3, val? Un senyor que es deia Arevalo, que fa poc es va morir, l'humorista, un patxo, per cert.
0: Doncs, hem de plegar, sí.
1: No volem debat.
4: Feia gràcia un personatge un 2-3 que era un tratament.
0: Companys, pleguem. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: I nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, que avui ens parla de llibres de cuina, quatre propostes que ens conviden a reflexionar sobre la cuina d'avui, la manera com cuinem i el paper de les noves tecnologies a l'hora de preparar els aliments. Endavant, Sergi.
3: Bé, doncs, malauradament penúltim programa d'aquesta temporada de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Bé, tot bé.
3: Sí? Anava a dir, bueno, si vols comentar primer el tema aquest de la calor, que ja ho està comentant tothom, que venim de nits... venim i vindrem amb
4: anirem amb nits
3: horribles, que no es pot ni dormir. No sé tu com estàs vivint la calor.
4: Com puc, no gaire dignitat, la veritat. Vale. És que no.
3: Vale.
4: Però bueno, escolta'm.
3: Anem fent, no?
4: Tot passarà.
3: Anem tirant.
4: Anem al dia. Això és com lo de les drogues.
3: De què parlem avui, va?
4: Jo avui he portat llibres de cuina.
3: Vale.
4: Val?
3: Crec que no n'hem parlat mai de cuina.
4: No, crec que no. I em feia gràcia.
3: Doncs vinga.
4: Perquè com que podem... O sigui, no parlem de receptes, uh-huh. no? Perquè per això hi ha altres programes.
3: Sí, correcte.

0: que quan surt de la feina el que menys li agrada és passar-se una hora cuinant.
1: No,
0: Bueno, això ja en parlarem
1: en un altre moment.
0: Quins llibres portes?
1: Mira, un que em fa molta gràcia és el d'en Pep Salsetes, que és un senyor conegut, i vull dir que és molt per xarxes, i de més que és Cuinem, cuina catalana per a tota la família.
0: Vale.
1: Llavors és un llibre superfàcil, molt atractiu, en el sentit doncs, que t'ho posa tot molt, molt a l'abast, i és per tot tipus de participants a l'hora de cuinar, no? Des de nens fins a gent que no en sap tant, i t'ho posa molt fàcil.
0: Atronjat, veig.
1: Sí.
0: Un llibre atronjat.
1: Sí, perquè hi ha molt de... En les il·lustracions hi ha molt de taronja.
0: És el que comentaves, podria ser aquest un dels llibres moderns de cuina, no? Que sí. Els dibuixos no és la foto que et trobaries, per exemple, en un restaurant del plat combinat directament, no? És de dir, són fotos, són dissenys.
1: És un llibre molt amable, de disseny, no? I que t'ho posa molt fàcil, perquè també ha canviat molt el tema de... El tema de la cuina, no? Perquè abans, no, les nostres mares o les nostres àvies, no, aquell, quantes hores s'havien, no, anar al mercat aviat a comprar, i et passaves tot el matí cuinant, i clar, això és un altre concepte, no? Vull dir que ja no tenim tant de temps i volem que sigui distret i divertit jugar i cuinar amb tota la família. I aquest és aquest llibre que és com molt atractiu, tant per nens com per grans, i que ho posa molt fàcil. Les receptes són fàcils, els ingredients són fàcils, i ho trobo que, bueno, que està molt bé.
0: Suposo que és molt típic en aquest tipus de llibres, poder n'hi ha un altre, que de fet així ho podem fer servir de pont per passar un altre llibre, que és aquest concepte de separar per categoria, no?
1: Sí.
0: Dins del llibre de cuina,
1: generalment
0: jo crec que és, no sé, podem equivocar, tema dinars, sopars i postres, o més aviat per tipus d'aliments, és a dir, peixos, carns...
1: Sí, o també per tipus de dietes, en plan, plats vegans, no? Plats vegetarians, no? O com cuinar 3.000 maneres la carn, no? O... Sí, amb això s'ha com segmentat molt.
0: Moltes diferents maneres de caracteritzar, diguem, no?
1: Sí, i per diverses raons, o sigui, des del restaurant fins a migració i de més també hi ha cuines d'altres indrets del món.
0: Clar,
1: molt interessants,
0: és veritat,
1: no?
0: Sí.
1: Quan estava triant els llibres allà a la llibreria per saber què ens portava, doncs clar, hi havia cuina portuguesa, cuina japonesa, la Índia, no? I això també és com molt divertit perquè és molt variat, no? I si t'agrada molt, doncs una manera de cuinar realment ara no és com abans, que era com molt exòtic.
0: Sí.
1: Un curri era exòtic.
0: Exacte.
1: El quan jo era petita sí, en canvi ara no, no? També dins de la cuina també hi ha la cuina que és com més saludable.
0: Mira, passem a l'altre llibre, no? Que deies?
1: Sí, ara amb tot aquest tema del món antiinflamatori, que tots estem tan inflamats i no m'estranya amb aquesta calor, jo estic
0: sempre
1: inflamada
0: tema,
1: també.
0: Sempre surt el tema.
1: Estic molt inflamada. I llavors doncs, hi ha aquest tipus de cuina i que barreja una miqueta de nutrició, una miqueta de salut, no? Que ja tries molt bé els ingredients, que sobretot la gràcia és que normalment ho pots preparar i ho pots guardar i ho pots anar utilitzant, no? Al llarg de la setmana, com encurtits o vinagrats o així, i la veritat és que també és una altra visió. Solen ser receptes bastant refrescants, molt diferents de les cuines més tradicionals, no? Que aquí no hi ha rostits a la cuina...
0: Llenties estofades, aquestes coses a 40 graus.
1: Exacte. Veus, hi haurà aros de verdures no frites con salsa cremosa, i això, home, té bona pinta.
0: Em costa aquest tipus de menjar, a mi sempre, mira que el menjar saludable em costa bastant, a mi.
1: Sí, no? O ensalada o gazpacho de cogombra. Bueno,
0: bé,
1: sí. És un altre concepte d'una cuina que et cuides i que és més lleugera.
0: Exacte.
1: I si estàs inflamat, desinflames d'alguna manera.
0: Un gazpacho.
1: A la mesura que es pugui, sí.
0: Vale.
1: Sí, o sigui, també tenim aquest concepte de...
0: Saludable,
1: perfecte. Anem-ho a...
0: O sigui, ja per tothom, és a dir, per tothom. I ara, bueno...
1: Ho arregles després menjant un dònut.
0: Sí.
1: Sí, després del...
0: Un
1: o diversos. Per compensar.
0: Un o diversos. I ara ve un que, bueno, és més modernet, no? El que tu vulguis.
1: Sí.
0: Aquest, no?
1: Sí, vale. Aquest sí, he fet la broma abans i
0: sí,
1: tal.
0: Sí, bueno, cuidado,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Bueno, també, dins el món de... A veure, què passa ara amb les receptes de la cuina?
0: Sí.
1: Tothom es baixa les receptes o per internet o ho veus per Instagram, no? Jo segueixo a diverses gent per

0: Instagram, no, llavors et surten pues, les receptes, ho, fas, ho veus com ho fan i tal, no? I llavors, clar, el llibre té poc a competir, no?, amb aquest nivell, no?, i que tot és pressa, ràpid, i jo no m'entendré aquí a llegir què s'ha de fer per... No, sinó que jo ho veig...
1: I no és el mateix llegir-ho que veure-ho, no?, que podes més... s'entén millor, no?, poder...
0: Exacte. Doncs pues tenim aquí, espero dir-ho bé...
1: Va, vinga, va, concentra't.
0: Estic una miqueta preocupada. El Satisfyer!
1: Bien!
0: T'hem fet broma abans.
1: Cuidado,
0: broma
1: abans, sí. Aquí no repetim massa el títol, eh?
0: No, no passa res, no passa res. És un cuiner també molt mediàtic, que és David de Jorge, que col·labora amb Vera Satek i tal, i que són, doncs, bueno, hi ha la broma aquesta, perquè és com molt llampant, no?, la il·lustració de la coberta, no?, i és com molt divertit, no?, perquè hi ha molt l'atenció. I és també aquesta lluita de supervivència dels llibres de cuina, no?, per dir, uau!
1: Sí. I d'utilitzar aquests elements robòtics o que sí, faciliten molt bé el fet de cuinar, no?
0: Sí.
1: Que sigui més saludable i que sigui més fàcil, perquè és el que comentàvem abans, no? Al final el temps se'ns tira a sobre moltes vegades i no arribaràs a casa després de treballar 8 hores, que és el que fa tothom, i et posaràs a cuinar
0: 8 hores més,
1: 8 hores
0: o,
1: més,
0: o 2 hores
1: o 2 hores més pel menjar de demà, a més,
0: clar.
1: Això també ho fa molta gent, no?
0: Clar, i sí, són també doncs, aquests llibres de receptes, perquè estan molt bé aquestes màquines, però arriba un punt, i almenys jo no en tinc a casa, però conec gent que ho té, que és que al final sempre faig el mateix, és que al final, i llavors doncs, el que està el que és original és que et donen noves idees, no?, noves maneres de cuinar a part dels quatre que ja saps, i a més ho fan d'una manera així com divertida.
1: Sí,
0: no?
1: Ja la portada és curiosa,
0: és cridanera, i les receptes estan bé, també t'ho posen fàcil. Vull dir que no, no? També hi ha diverses tintes, molta il·lustració. Ja està molt bé. I el títol es diu?
1: Ho he de dir jo ara?
0: Sí, va.
1: Satisfyer.
0: Ai,
1: quasi.
0: Bueno, és per fer la gràcia. Sí.
1: I anem amb l'últim llibre que ens queda.
0: L'últim és...
1: Un minutet, dos, podem allargar una mica més.
0: Sí, és el llibre de la deparellada, Els plats del dia. Val, que és pues, això, no? És un receptari bàsic, fàcil i també per una cuina més econòmica, més del que tu tens aquí del quilòmetre zero, no? El que pots. I són receptes. El llibre ja no és tan atractiu, ja no tanta
1: és
0: foto,
1: text, no?
0: És text, però a mi m'agraden molt les receptes, són fàcils de fer, són bastant normals, vull dir que... I és com el que seria el llibre més tradicional del que dèiem, un receptari de cuina, pues seria aquest, però les receptes són guapes.
1: Quan he vist que era tot text, m'he imaginat que era... No sé si existeix, poder sí, no? Bueno, segur que sí, que són llibres de ficció que parlen de cuina. Generalment, quan pensem, quan pensem en llibres de cuina, pensem en llibres de receptes, però llibres de ficció, moltes vegades, doncs, no se'ns passen pel cap, no?
0: No, què vols dir? Un cuiner assassí? O que...
1: Per exemple?
0: Bueno, jo em vaig llegir
1: Agatha Christie, buscant...
0: Sant Jordi. Bueno, n'hi ha un de l'Agatha Christie que hi ha un púding allà mig,
1: veus?
0: Picat, que bueno, és clau en la resolució del cas. I sí que n'hi havia un que es deia el Freakandation, no sé
1: sí,
0: si...
1: Sí, és veritat, és veritat. Sí.
0: Això és en centrat en el món dels restaurants i de la cuina.
1: Sí,
0: també n'hi ha.
1: Molt bé, Mar, doncs gràcies per venir avui a parlar-nos de llibres de cuina i setmana que ve, que és l'últim programa, malauradament, bueno, farem una mica de programa especial, que és, bueno, portarem els dos llibres, un llibre dos llibres que a nosaltres personalment ens agradin molt i en parlarem per acabar d'una manera més maca, no?
0: Sí, com ho has dit abans, que ens en portaríem a
1: Satisfyer.
0: Que ens agradaria que ens enterressin amb ells.
1: Exacte, ens aniríem a la tomba amb
0: això,
1: aquests llibres.
0: Això, ens aniríem a la
1: veus?
0: Tomba.
1: Així,
0: vale.
1: Estirats.
0: Molt bé.
1: Doncs Mar, moltíssimes gràcies.
0: Vale. Molt bé, doncs últims minuts, de fet últims 4-5 minuts a l'Ona Maresma d'aquest dimecres. Companys, no sé a qui tenim per aquí, avui és el primer dia d'aquest mes de juliol i bé, doncs també preguntar-vos com esteu encarant aquest nou mes.
1: Doncs amb calor, que ja ho portem comentant tot aquest programa, que és inevitable, que no sé si vosaltres les nits les porteu bé, però jo horrorosament malament.
2: Però ja ha començat a baixar, no? Aquesta calor avui, de fet, al migdia no n'ha fet tanta, no? Potser?
1: Jo, home, no m'espantis.
2: O a Calella què?
1: Bueno, feia una mica de núvol, que també s'agraeix, però jo crec que dels 25 graus de mínima a la nit, bueno...
2: Jo dormo amb el ventilador encès tota la nit, O sigui, sí, tota... no l'aturo. Clar, és que si no... Mira, fins i tot et diré més, Sergi. Farà cosa d'un mes i mig que encara tenia jo el nòrdic. I ara ja l'he tret.
1: Només... Imagina't.
2: No, i clar, cada dia m'aixecava cada dia suada com un pollastre i jo pensava, que raro. I sí, ara ja l'he tret i dormo simplement amb els llençols, amb un llençol finet i el ventilador a tope, però és que, si us dic la veritat, és el primer any que he de dormir amb el ventilador tota la nit, perquè jo no sóc gens calorosa. O sigui,
1: tu eres team gent... calor, de fet, ho vam parlar en un programa.
2: Sí, m'agrada la calor, m'agrada el bon temps i la platja, però no sóc una persona calorosa. De fet, recordo algun agost que he anat de vacances a algun lloc on fa potser una mica de vent i tinc fred a l'agost. O sigui, sóc fredolica. Sí. No, ha, clar, això va com va. Hi ha gent que té molta calor, sí, hi ha gent que en té menys.
3: I sou dels que a la nit, per exemple, us heu de tapar per poder dormir bé o podeu dormir totalment destapats? Perquè, és un altre debat,
1: No, ni manta ni res.
3: Jo almenys una mica a les cames.
2: A la intempèrie, Sergi.
1: Sí, a veure, veig una manta, em poso malada a l'estiu.
2: Però un llençol...
1: No li heu acudits avui.
2: Un llençol finet...
1: Que no, res, fora.
2: Res.
1: Tot. Res, ni llit. No, això sí.
2: I pijama, com a mínim.
1: Si està fresc, tampoc.
2: Pijama, tampoc.
1: No, home, no, pantalonet no. I a dalt res. És que si no et mors, Gemma, fa molta calor.
2: Ja.
1: Però i més clar, a la costa.
2: Tens el ventilador, no et fa res.
1: Que mou aire calent, també t'he de dir.
2: Doncs el meu treu aire fred.
1: Què dius? Dóna mal. Te faig un canvi.
2: I no és un pingüino, aquells pingüinos que tenen com un sistema de refrigeració, que no és, és un ventilador i a mi l'aire em dona la sensació que surt fred, no sé, l'altre dia ho pensava.
1: I és o sigui així, que ara mateix, els tres que estem aquí tenint aquesta mini tertúlia som com una mena de progressió, no? O sigui, la Gemma es taparia, en Jordi mig i jo res, no? És com una mica aquesta progressió, entenc.
3: Exacte.
2: Vale. No sé, en qualsevol cas, jo crec que avui, sincerament, ha fet calor, però no n'ha fet tanta com aquests dies. Ara bé, diuen que això és el temps s'ha despistat una mica perquè la setmana que ve arriba la segona una onada de calor, així que no cantem victòria i seguirem amb aquestes nits caloroses, Sergi, que abans en parlaves també a les notícies a Calella, 6 dies de nits tropicals, no? Has explicat?
1: Sí, correcte, ens ho comentava abans el nostre company també, en Quim Pla i Quim Serra, perdó, i bueno, això anirà per llarg.
2: Jo us he de dir que prefereixo el ventilador que l'aire condicionat.
1: És que l'aire condicionat per dormir és dolent, diuen.
2: Et poses malalt.
3: Jo el fico. Fico que es para automàtic a 2:45 del matí. He de dir a favor vostre que, per exemple, ara estic constipat. És a dir, tinc el refredat d'estiu d'aquests de... Passes molta calor, entres a llocs on l'aire està molt fort, igual en el cotxe, després per dormir... És aquest refredat d'estiu que no sé si és pitjor que el d'hivern,
2: És pitjor, t'ho haig de dir, és que és molt pitjor. Sí, totalment, perquè l'hivern, mira, tothom està malalt, però és que l'estiu, amb la calor, no, jo crec que un es nota els símptomes més agreujats.
3: Sí,
2: què et notes? Què et notes, Jordi?
3: No, la veritat que força... Bueno, hi ha passat com el moment més complicat, que era un mal de coll que em volia només estar estirat en el sofà sense pràcticament fer res, però ara ja només és
1: tapat,
3: mucositat...
1: No?
3: Sí, vull dir,
2: t'has mirat que no tinguis plaques amb la llanterna?
3: Sí, perquè jo amb angines no sóc persona,
2: són molt dolentes.
3: Són dels que no les tolero, vull dir, no ho passo gens bé.
2: No,
1: t'entenc.
2: Bé, companys, doncs toquem fusta. Que et recuperis, Jordi, d'aquest refredat.
3: Això ja està perfecte.
2: L'aire condicionat amb moderació i el ventilador, si vols, a tope. A Sergi Ferrer, el mateix et dic. Continua dormint destapat, que em fas molt bé.
1: Ja m'ha tapat.
2: Jo sí, jo amb el llençol i amb el nòrdic,
1: Amb el nòrdic, sí, sí, exacte.
2: Amb el nòrdic. Molt bé, companys, doncs nosaltres acabarem el programa d'avui i ho farem amb una cançó de Coldplay, Inc. Adeu, fins demà.

Avui ens endinsarem en els darrers capítols d'un dels conflictes més sagnants de finals del segle XX, la Guerra de Bòsnia. Després de l'esfondrament de Iugoslàvia, el territori balcànic es va veure immers en una onada de violència alimentada pels nacionalismes, les disputes territorials i les ferides obertes d'un passat massa ple de tensions ètniques i religioses. En aquest episodi, repassarem els convulsos antecedents dels Balcans en les causes més immediates de la guerra i coneixerem Bòsnia des d'un punt de vista molt proper i personal. Benvinguts al polvorí d'Europa. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per parlar durant aquesta setmana i la setmana vinent de Bòsnia, de la guerra de Bòsnia i del setge de Sarajevo. Ho farem amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens acompanyen molt especialment l'Otto Lucic, que ell és professor de secundària, i la seva mare, Branca Lucic. No sé si ho he pronunciat bé, benvinguts.
2: Sí, has pronunciat molt bé, moltes gràcies.
3: Bones.
0: Amb ells repassarem la història de la guerra dels Balcans i molt especialment el setge de Sarajevo, que els hi va tocar viure en persona, i per tant pensem que és un document molt important i que volem brindar als nostres oients perquè aquest coneixement ens quedi en aquest Portes de Troia i puguem compartir-ho amb tots vosaltres. La pregunta inicial és, podria ser l'última del segon programa, però serà la primera. 30 anys després de la guerra, Branca, Otto, Bòsnia ha pogut passar pàgina?
2: No.
3: No, i sens dubte no. De fet, les tensions internes del país segueixen vives, i de fet a dia d'avui estan més vives que mai. La batalla que hi ha actualment política entre la part de República Srpska i Bòsnia-Hercegovina és un tema que està molt viu i és un tema que el país preocupa. Potser aquí no ens arriba tant, perquè no és un tema d'actualitat, perquè l'actualitat a dia d'avui va per un altre camí, i clarament, però allà a la zona dels Balcans és una cosa que està complicada, no? Branca?
2: Molt complicada. La situació està molt complicada perquè el país està dividit en dues zones, que és la federació entre croates i musulmans, i la República Srpska. I en aquest moment hi havia un procés contra el president de la República Srpska. Tu imagines com està la situació. Amb 45% del paro. No tenim que dir-ho res més.
0: Doncs tindrem moments en aquest programa per seguir analitzant tot això. Comencem.
4: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
4: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem amb aquesta cançó que té un rerefons que l'Oto i la Branca poder ens volen explicar.
1: Jo poso una mica el context històric, però a mi mare en sap més, perquè jo sé que ella li agrada molt, és un tipus de música que li agrada. El que estem escoltant és una Sef Dalin, que és una cançó popular, folklòrica de la zona de Bòsnia i Hercegovina. Prové de l'època de l'imperi otomà i segurament hi ha d'algunes influències prèvies a la invasió otomana. I és curiós perquè té una connexió molt directa, jo crec que els oients segurament ho hauran detectat ràpidament, amb una reminiscència potser al flamenc, amb aquesta pujada, aquestes lletres allargades, i és perquè segurament es creu que hi ha una influència especial dels sefardis musulmans que, fugint de la península ibèrica, van arribar a la zona dels Balcans i bueno, té aquest punt, aquest reminiscent. La paraula sefdànica prové del turc, que vol dir del turc sefda, que és una paraula que fa referència a l'estar enamorat, no?, i aquesta sensació d'amor, i una mica la melancolia, que bueno, està relacionada també amb una paraula persa, a referència a melancolia, i és una mica cançons que parlen d'això, no?, de l'amor i del desamor i d'aquest procés, i és important pues, per remarcar aquesta influència turca i otomana que té tota la zona dels Balcans.
0: I a més és el to de mòbil de...
1: No, aquesta no és, aquesta no és. Aquesta arribarà.
2: No, aquesta no, després ve.
0: Després.
2: Això parla sempre d'amor. La Sef Dalin que sempre parla d'amor, o de desamor, o de dejadez, o... Saps? En principi són cançons que són una miqueta tristones, però ara, la última, quan jo era jove, buscant comparació entre cançons, però ara s'està buscant comparacions i moltes sefdalinques tenen la mateixa música com les cançons sefardites, que és una cosa molt rara, saps? Allí la Bòsnia era el primer país que ha donat la benvinguda a los sefardits quan ha sortit d'aquí d'Espanya. És el primer país on s'han quedat, han portat la seva cultura, els oficis, tot. I clar, ara tens dos cançons que se canten en diferents idiomes, però amb la mateixa música. I és una cosa molt curiosa. I les cançons aquestes sefardites també sempre són que parlen d'amor, o a la pàtria, o a una dona, o a un home.
0: Més endavant també tindrem ocasió de parlar de les sefardites, però de moment comencem pel principi, perquè si no el nostre públic, l'Oto ho deia molt bé al principi, és un territori que ara mateix no està al primer focus mediàtic mundial. Hem escoltat a parlar moltíssim, però sobretot es va escoltar malauradament als anys 90 per la guerra de Bòsnia. La meva primera pregunta per vosaltres és... aquest territori, per què ha tingut tants i tants conflictes en els darrers segles?
1: Bueno, és que clar, per entendre això hem d'anar molt enrere, tampoc ara cal que aprofunditzem en èpoques molt passades, però sí que clar, és un territori que sempre ha estat a la frontera entre imperis diguem polítics, però també entre imperis culturals. L'imperi romà es parteix pels Balcans, l'església catòlica es parteix pels Balcans, després és la frontera entre l'imperi otomà i l'imperi austríac. Vull dir, sempre hi ha hagut imperis, i a part d'això ha sigut una zona molt de pas, hi ha hagut moltes grans migracions que han passat per allà. De fet, els eslaus, que ara és l'ètnia diguem més gran que hi ha a la zona dels Balcans, no és una ètnia que sigui pròpia d'allà, és una ètnia que ja ve d'una gran migració empesa per altres invasions. Llavors, clar, és una zona que sempre ha sigut de pas, cosa que ha fet que sempre hi hagi moltes cultures, això sempre genera enfrontament, no s'ha aconseguit homogeneitzar la cultura de la zona com altres llocs que ha passat, i això sempre provoca conflictes, i el fet d'aquest constant límit entre imperis sempre genera un conflicte, i això totes les zones que han sigut límit d'imperis han sigut conflictives.
0: Clar, d'aquest tema vam tenir ocasió de parlar-ne als programes 311 i 312. Avui nosaltres estem gravant el programa 489, ara ja fa temps, i segurament doncs, hi ha molta gent que s'ha incorporat a escoltar-nos al Portes de Troia ara fa poc, però recordem que hi ha aquests dos programes que vam gravar ja, ja fa
3: molt temps. Va venir en Dani Hernández a parlar-nos-en, perquè aquí l'Oto ha estat molt valent i ens ha fet un resum en un minut i mig de la situació dels Balcans. Vull dir, en Dani va estar dos programes sencers perquè si algú li interessa recuperar-los. I Oto, què va ser l'equació d'Orient de finals del segle XIX?
1: Clar, el com parlàvem abans, al final l'Imperi Otomà arriba a finals del segle XV a tota la zona dels Balcans i clar, estableix una frontera que a més es va movent moltíssim durant els segles perquè van amunt i avall, sempre no, estaven amb aquest enfrontament amb la dinastia Habsburg, no, per la conquesta de Viena. De fet, hi ha dos grans batalles, si no recordament són dos, corregiu vosaltres, que són les històries,
3: són dos setges de Viena, sí.
1: Dos setges de Viena on els otomans estan allà a les portes, però per diferents raons acaben per mai acabar de conquerir Viena, i aquesta tensió que genera, pues, provoca que l'Imperi Otomà sempre tingui molt males relacions diplomàtiques i polítiques amb la resta de regnes europeus, especialment per un conflicte religiós. Clar, vull dir, és un imperi musulmà dins d'Europa i això sempre genera aquest problema. Però clar, l'Imperi Otomà entra en decadència, especialment per la seva poca adaptació al món modern, poca industrialització, i al final, pues, el que parlàvem, no? Pues, el que deies tu, a finals del segle XIX se'l considera el malalt d'Europa. És un imperi que està en desfeta, les tensions nacionalistes comencen a aflorar, és difícil de controlar, és un imperi que ja té una forma que a la geopolítica d'aquell moment és disfuncional absolutament, les relacions diplomàtiques amb la resta d'imperis són molt difícils i comença a desfer-se a poc a poc, però és que es comença a fer des de dins, no des de fora, que és el curiós.
0: Justament aquests regnes cristians que ja estan dins un imperi malalt ja generarà durant el segle XIX moltes tensions.
1: Sí. A veure, al final, amb les guerres de l'Imperi Otomà, amb tots els diferents regnes amb els que d'alguna manera estableix frontera o té relació, són constants. Té batalles amb la ciutat de Venècia, té batalles amb l'Imperi Austríac, té batalles amb l'Imperi Rus. Però és una constant aquest punt d'estratègia, però perquè també l'Imperi Otomà ocupa una zona que per tots els regnes cristians és molt important, però ocupa dues zones molt importants. Una és Constantinople, que és la gran ciutat que queda després de l'Imperi Romà, perquè Roma queda una miqueta en segon pla fins que ara l'hem recuperat, no, en els últims segles com a ciutat històrica, però Constantinople és la gran ciutat, no, que queda en aquell moment, i l'altra és Terra Santa. I clar, els regnes europeus sempre han volgut recuperar el domini tant de Constantinople com Terra Santa, especialment pel fet de que volen, bueno, aquest punt històric, no, que tenen amb dos llocs, però també perquè hi ha una qüestió geopolítica, vull dir, una qüestió estratègica. Constantinople controla la sortida del Mar Negre i clar, a Rússia vol tenir el control del Mar Negre perquè és la seva sortida cap al Mediterrani, i els altres imperis volen controlar-ho també. Llavors clar, és una zona que a nivell geopolític és important, i això fa que també els anglesos europeus sempre vulguin lluitar contra l'Imperi Otomà.
3: Molt bé, i a més també històricament controla un territori que és com una aixeta, no? L'aixeta del Mediterrani, que històricament és importantíssim, no? I més quan ens acostem al segle XIX i al segle XX amb tot el tema del petroli, etcètera, és un punt clau. Avancem ja cap una miqueta, perquè si no, és que no acabaríem mai de parlar dels Balcans i de la seva història. Quina és la situació abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial?
1: Clar, abans de la Primera Guerra Mundial, just a finals del segle XIX, principis del segle XX, com dèiem, l'Imperi Otomà està una mica en desfeta, i com deia abans, el desfeta és des de dins, perquè les tensions nacionals, clar, l'Imperi Otomà aglutina moltes sensibilitats nacionals diferents, perquè dins d'aquell imperi hi ha serbis que volen la seva independència, hi ha grecs que volen la seva independència, croats que volen la seva independència, bosnis, etc. Més tard apareixen també els països àrabs que també demanen la seva part d'independència. Ara centrem-nos en els Balcans, perquè si no ja la història se'ns en va una miqueta, sí. Però en aquest sentit, clar, comencen a passar diferents guerres ja als Balcans, a principis just abans de la Primera Guerra Mundial, que són les dues guerres balcàniques. La primera d'elles és en la que s'assoleix la independència d'algun dels regnes que ja existien a la zona, com per exemple el regne serbi, Grècia també aconsegueix la seva independència, i a la segona ja és una guerra entre els regnes nous que apareixen després d'aquesta primera guerra, que una miqueta que entra en conflicte perquè les noves fronteres dibuixades no estan amb les que elles els agradaria dibuixar, perquè sempre apareix això, no? Quan es dibuixa una frontera mai està a gust de tothom.
0: Clar, estem parlant d'un batibull, aquesta primera i segona guerra balcànica, 1912-1913,
3: que cou.
0: Clar, 1914, al juny, esclata la Primera Guerra Mundial a Sarajevo.
1: Sí, de fet nosaltres aquest estiu hi vam estar. Sarajevo és una ciutat que aquest punt històric el té i sempre es rememora. De fet hi ha un museu sobre el tema i està marcada, però clar, el juny, com deies, de 1914 ha mort l'hereu de la corona austrohongaresa a Sarajevo. Mor en una situació una mica estranya, perquè
0: convidem els nostres oients
1: a escoltar-ho,
0: a visitar algun vídeo a YouTube,
1: sí,
0: on sigui,
1: sí, perquè
0: expliqui com va ser ser el fallit atemptat i no fallit a la
1: Exacte,
0: vegada.
1: Fallit i no fallit. Al final tots els preparatius acaben amb una cosa molt absurda en un cafè, perquè és així el que, com acaba.
0: A Franz Ferdinand.
1: Franz Ferdinand, sí,
2: i
1: sí.
2: I la seva dona, que estava embarassada.
0: I va ser el detonant, com dèiem, de tota la cadena de successos que van fer esclatar la Primera Guerra Mundial un mes més tard.
1: Que clar, venen de totes les tensions prèvies, perquè sempre es posa això com a inici, però clar, vull dir, aquí hi ha una tensió prèvia i una situació prèvia que al final també és molt important. Àustria-Hongria acaba d'annexar-se a Bòsnia sota el seu propi permís, en contra de tots els desitjos de Sèrbia de recrear l'imperi serbi de l'edat mitjana, i en tota aquesta idea de que els Balcans són la seva zona i els eslaus estan a su merced, no? Llavors això provoca grans tensions en la zona, i aquestes tensions deriven, pues, a partir de l'assassinat de Francesc Ferran, de desenvolupar-se tota la cadena d'aliances, no?
0: Sí. Com dèiem, tenim els programes que vam fer, 311, 312, per si voleu recuperar més detalls, però avui avançarem i ens entendreu perquè hem d'arribar a la guerra de Bòsnia i no ens podem aturar gaire, però seguim avançant amb aquest ritme fins a arribar sobretot a la Iugoslàvia de Tito, on ens aturarem una miqueta més, ja que tenim aquí avui a la branca, perquè Otto, com queden els Balcans després de la Primera Guerra Mundial?
1: Clar, després de la Primera Guerra Mundial, el Tractat de París acaba establint unes noves fronteres perquè desfà els dos imperis. De fet, la Primera Guerra Mundial és el fi dels imperis, no?, a Europa, perquè s'acaben tres imperis de cop. L'imperi austro-hongarès, que és el que ens compete ara, i l'otomà, acaben desfent i generant tota una sèrie de nous regnes que els Balcans es transformen, pues, per un costat Bulgària, per un altre costat tenim l'imperi, el regne que es forma de la unió dels eslaus del sud, no?, que per això s'anomena Iugoslàvia, perquè Iug és sud en idioma serbo-croat i en general en quasi tots els idiomes eslaus. Llavors d'aquesta genera el regne dels croats, serbis i eslovens, que és un dels regnes que després passarà a ser el regne de Iugoslàvia, que està sota la dinastia Karađorđević, que és una dinastia sèrbia. Això és molt important, perquè això és el que fa que en realitat la zona mai arribi a pacificar-se, perquè al final aquest domini serbi de la unificació fa que moltes de les identitats nacionals no acabin de sentir-se reconegudes dins d'aquest nou regne.
0: O sigui, és una primera Iugoslàvia, aquesta.
1: És una primera Iugoslàvia.
3: Un primer intent.
0: D'entre guerres.
1: Exacte.
0: Amb un rei al capdavant?
1: Amb un rei al capdavant, que és de la dinastia Karađorđević, és Jordi I. Karađorđević significa cara negra en idioma, en serbi. I llavors, a partir d'aquest regne, tampoc aconsegueix pacificar ni unificar la zona. La idea aquesta del paneslavisme al sud, de la unió de tots els eslaus, ja era una cosa que hi havia present i que se'n parlava i que s'estava desenvolupant, però aquest primer intent de Iugoslàvia, doncs, com deia abans, no acaba de funcionar precisament perquè les tensions nacionals no se solucionen, però perquè hi ha una de les nacionalitats que està dominant molt més a la resta. Clar, això en què es transforma? En unes tensions molt grans, en guerres internes, en derives polítiques, en problemes d'inseguretat, perquè existeixen faccions violentes, perquè estem també al període entre guerres i la violència és una cosa que s'apodera del tauler polític en aquest sentit, i clar, això provoca unes grans tensions entre els diferents bàndols, que al final deriven en certs problemes i que veurem que tenen conseqüències a l'actualitat i també tenen conseqüències durant la Segona Guerra Mundial.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Tornem al Portes de Troia, com dèiem, programa 489 dedicat a la guerra de Sèrbia. Atenció, perquè us hauríeu d'anar apuntant a l'agenda, perquè si us hi fixeu, ens apropem perillosament al programa 500, que ja us avancem, atenció, oients del Portes de Troia, els més fidels sobretot, què farem en públic en directe a algun lloc per determinar...
1: Segurament de
0: la ciutat de Barcelona, probablement, però encara per determinar.
1: Per primer cop a la història.
0: Per primer cop a la història, i aneu-vos apuntant perquè us seguirem donant dades a través de xarxes, a través d'aquests micròfons, de quan serà aquest esdeveniment, cap als vols de finals de maig.
1: Finals de maig, començaments de juny, més o menys.
0: Exacte, ja us anirem dient quan sapiguem més coses, però sapigueu que ja, això passarà, però que encara no us podem dir res més perquè ho acabem de decidir. O sigui que tampoc.
1: Ara mateix.
0: Estem escoltant, Otto?
2: Estem escoltant Índex, i la cançó és Sebe Godine, que vol dir Tots aquests anys. És una cançó del grup Índex, que és un grup format a la ciutat de Sarajevo a principis dels anys 60. Jo sé que per mi té un significat especial, perquè de petit la vaig escoltar molt, però jo la vaig escoltar perquè això té un significat encara més especial per la meva mare. És una banda de la ciutat de Sarajevo, com deia, i és una mica, segueixen l'estela dels Beatles, una mica aquest so anglès, no?, adaptat als sons que a Iugoslàvia en aquell moment es portàvem, una mica de pop jazz. Passen al rock progressiu en algun moment, més apropant-se a Led Zeppelin, i el nom Indexi ve dels carnets universitaris, perquè tots eren estudiants universitaris i el carnet universitari es deia Índex, i d'aquí una miqueta neix el nom d'Indexi, i eren gent que, per lo que m'han parlat a mi a casa, perquè jo no ho vaig viure, evidentment, eren gent bastant coneguda dins del món cultural de Sarajevo, i especialment a la nit, també, una miqueta. La noche de Sarajevo eren coneguts.
3: La nit de Sarajevo, perquè cantant d'aquest grup tenia un bar, tu imagina't en l'època dels anys 60, que quan comencen els cafès aquests importats de fora, ell tenia un propi bar i allí s'ajuntava tota la joventut, i nit darrere de nit fins a la madrugada. Tu saps, un grup que porta aquest tipus de música que ve, i aquest noi de Gretat mai no saps, tenia això per tancar el bar fins que es pot entrar.
0: Clar, estem parlant
3: estem parlant d'anys 60 i potser 3-4.
0: Una bona època de Iugoslàvia, de Sarajevo, de la qual parlarem una miqueta que més endavant.
3: Començàvem una bona època.
0: Començàvem una bona època.
3: Una bona època, saps? Per a la gent.
1: Però abans d'arribar-hi, no, ens toca continuar aquest el recorregut que estàvem fent abans. I ens hem quedat just abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Com s'iniciarà aquesta guerra, Otto?
2: Clar, la Segona Guerra Mundial, tots ja sabem que s'inicia al centre Europa, al nord, amb la invasió alemanya de Polònia, i un altre cop, no, com a la Primera Guerra Mundial, aquest moviment d'aliances que es desencadena i acaben totes les grans potències enfrontades. Clar, en aquell moment el regne de Iugoslàvia no és una gran potència, per tant, el primer que passa és que s'intenta mantenir neutral, però és que està en una situació molt complicada, perquè just a l'any 34, pocs anys abans de l'inici de la Primera Guerra Mundial, és assassinat el rei Alexandre I, és assassinat per nacionalistes croats. La tensió entre Croàcia i Sèrbia és una constant sempre pel domini, perquè Bòsnia sempre ha sigut relegada a una segona posició, no ha tingut mai el gran regne, no ha tingut el gran suport dels grans imperis i regnes europeus, llavors no té mai aquesta posició de poder dins dels Balcans, però croats i serbis sempre han tingut aquesta posició de poder, llavors sempre estan en una lluita constant per a ser el gran dominador, no, del tauler. Llavors, al principi, per això, s'intenten mantenir neutrals, però al final aquestes tensions també es condueixen en que les diferents faccions internes acaben establint aliances amb els diferents bàndols, no? I al final, d'alguna manera, acaba unint-se a l'eix, al govern iugoslau, i al final, bueno, hi ha un cop d'estat, s'enderroca el govern i bàsicament Iugoslàvia, o sigui, l'estat funcional deixa d'existir al principi de la Segona Guerra Mundial, i després ja entra directament a la Segona Guerra Mundial amb les invasions alemanyes, degut a precisament la inoperància italiana als Balcans, que aconsegueixen una part dels Balcans però mai aconsegueixen acabar de dominar-ho, i llavors Hitler ha de recular i dominar els Balcans per poder seguir amb la seva ofensiva cap al...
0: Quin poder de síntesi, eh, l'Otto?
1: Es nota que és de ciències.
0: És professor de química, eh?
1: Es nota que és de ciències.
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Torna amb el tema aquest dels fenòmens interns que, diguéssim, d'alguna manera es posicionen, no? Els que formaran part de la resistència, els col·laboracionistes, com els podem caracteritzar i quins noms propis ja ens han de començar a sonar?
2: Clar, aquí podem destacar principalment tres noms propis, no? Un és Tito, que serà el líder de la resistència antifeixista, que serà el que liderarà d'alguna manera la resistència interna contra aquesta invasió de l'Eix. I per altra part tenim els col·laboracionistes, que es transmeten en Pavelich i Nedich, que acaben sent la gent que dona suport a les forces de l'Eix. De fet, ara me'n recordo quin dels dos és, em sembla que era Pavelich, va acabar fugint i mai va ser jutjat perquè va escapar a Sud-amèrica, com tants altres.
3: Sí.
2: És Pavelich, oi? És Pavelich, que era el líder dels croats, i ell va aconseguir fugir. I de fet Pavelich acaba sent líder perquè no acaba de ser envaït, sinó que es crea un estat satèl·lit, com totes les grans invasions europees. Hi ha parts envaïdes, hi ha parts que són estat satèl·lit, i es crea l'estat satèl·lit que és la Croàcia de Pavelich, que acaba sent això, un estat a les ordres de Hitler i Mussolini, que pues, es dedica a ajudar en tot el que necessiti, aportant homes a l'esforç de guerra, però també ajudant amb les neteges ètniques que s'estan produint i amb l'Holocaust.
0: Però l'home fort... Josip Broz.
2: Josip Broz Tito és el gran home fort. Al final, no sé si... Sí, bueno, Josip Broz Tito al final és el gran personatge, no, de la Segona Guerra Mundial als Balcans. Ell neix durant l'època de l'Imperi Austro-Hongarès, a la zona que ara es correspondria a Croàcia, just a la frontera amb Àustria, i això li permet viatjar molt a Àustria. De fet, a la Primera Guerra Mundial ell comença allistat a l'exèrcit austro-hongarès perquè li toca, però fuig i surt fora i acaba anant a Rússia, i allà és on comença a introduir-se tot el tema del comunisme, perquè just arriba a Rússia en el moment de la revolució, i allà estableix també contactes amb el Partit Comunista Rus, cosa que li aportarà el fet de poder arribar al poder del Partit Comunista Iugoslau anys després.
1: I quines són les característiques de la Iugoslàvia que funda Tito?
2: Pues jo crec que aquí ja li deixo la paraula a la meva mare, perquè aquí ja no parlo del que he llegit, sinó que parla ella de la seva pròpia experiència.
3: Al principi, quan comença Iugoslàvia del Tito, hi ha una situació molt complicada l'any 1948 per tota aquesta gent que lluitaven per partisans de Tito. La Rússia era seva mare i tot voltava al costat de la Rússia. Però el Tito va veure que això no acabarà bé, i era una cosa molt, molt curiosa. En una nit van decidir: o ets per a la Rússia o no ets per la Rússia. La gent estava molt confusa, perquè tota la vida era la mare Rússia. I ara què? Deixarem la mare com deixarem la mare? I en aquesta situació moltíssima gent va acabar en una presó, en una illa que es diu Goliotok, que és una illa descoberta que no creix res, sense saber per què, saps? Perquè, com l'han dit, clar, jo sóc per la mare Rússia, perquè la mare Rússia ens va portar, ens va ajudar, i això no, tu ets contra Tito. És una cosa molt, molt, molt curiosa, saps? I allí va començar a despertar-se una miqueta d'aquest nacionalisme. La majoria d'aquesta gent era de la nació sèrbia, perquè els serbis són molt propensos per a la Rússia. Avui al dia també tenim
1: també,
3: la situació.
1: Històricament, sí.
3: Saps, històricament. Mm-hmm. I majoria d'aquesta gent eren serbis, i hi havia algun que se van quedar molts anys. Inclús en la família del meu marit, el tiet va acabar i estava 3 anys en aquesta isla. La nena que deixava en la casa quan en va tornar. Ella no, no la coneixia, el seu pare, saps? En un període de pas, estem parlant de 1948, i 30 anys. Ella va néixer a 48, al final ell va posar a presó, i quan ell va tornar ella tenia 3 anys. Era una cosa molt curiosa, sap? Però mira, a poc, jo no sé, aquest Tito tenia una karma, tenia una força, tenia... sabia posar-se, sabia...
0: Perquè el que no havia aconseguit ningú fins al moment...
3: Ningú.
1: Ho aconsegueix.
3: Ell va aconseguir. Sí, sí. Ell va aconseguir ajuda, com? Ens nos va endeudar fins allí. Però ara, aquests tots països sis que se queden després de la Iugoslàvia estan molt més endeudats i molt pitjor que en el Iugoslàvia. Nosaltres, per exemple, jo podia estudiar el que volia. Clar, tenies que tenir les notes. Després, si vas a estudiar a l'universitat, era aconsejable que siguis el membre del Partit Comunista. Era aconsejable, però tampoc no era obligatori. Jo mai, per exemple, no era membre del Partit Comunista. Mi marito sí, però jo no. Teníamos cosas. Estábamos un país comunista, teníamos drets, teníamos seguridad social. Yo, por ejemplo, cuando he vingut aquí, saps, vaig comparar amb les meves amigas catalanas y españolas la situación que he viscut yo, por ejemplo, en la primaria, que he viscut ellas aquí en aquest periodo. Yo no me podía imaginar que yo tenía que venir a la educación física unas bombachos aquí fins la rodilla. Yo tenía como un body i anava, clar, saps? I ella diu, no, no, no, nosaltres tapades i això, saps? Diu, per què? Per mi era això una cosa normal.
0: Clar, estem parlant dels anys 50-60, sobretot el nivell d'avançat de Iugoslàvia comparat amb Espanya.
1: Home.
0: Era...
3: A veure, i després, no 60, i 68, perquè la meva mare ha vingut en Espanya l'any 68, primera vegada, i me hablava de la situació, saps? Perquè allí, per exemple, la meva mare era religiosa, molt religiosa, anava a la iglesia, i ella diu, tu imagínatelo, totes les espanyoles estan amb la cabeza coberta com nostres dones abans de la guerra, i allí a nostra iglesia les dones entraven sense cap pañuelo en el cap, saps? No tenien res, i són coses... A veure, molta gent va dir que la religió era prohibida, però no és cert. Tu podies anar-hi a la iglesia.
0: Sí, a veure, hi ha llibertat.
3: No estaves ben vist, ¿vale? Uh-huh. Però ningú no et prohibia. Vale. Sí que havia molt control policial, havia molta policia secreta. Però mira, per exemple, en Sarajevo, la gent que se recorda la meva generació, i jo vaig néixer a 55, la meva generació i totes les meves amigues encara s'acorda de la missa de Gallo de Sarajevo. Serbios, croatos i musulmanos, saps? Diuen, això era el millor que hem viscut en aquest període de la nostra joventut. Es pot ser que no entrava a la iglesia, però fora de iglesia havia un ambiente, i això era una cosa inexplicable.
0: Per tant, ens hem d'imaginar que tot aquest polvorí d'Europa, que és el Balcan i en aquest cas Iugoslàvia, s'aguanta per la figura d'una persona i del seu carisma, com tu deies.
3: Jo crec que sí.
0: Però com és?
3: No ho sé, no et puc explicar. Jo ara estic pensant...
0: Si no ho saps tu, jo
3: ja... Escolta'm una cosa. Jo ara estic mirant moltes coses, perquè aquesta tecnologia jo mai no sabia això abans. Diuen que el protocol en la Casa Blanca que no es pot fumar. I el president Tito entro amb una cubana, entro en el despatx oval i se va encendre un cigarro,
1: un
3: de Cuba, un puro.
1: Cuba. Sí, sí.
3: Tu imagina't, perquè ell tenia molta amistat amb el Castro, i Castro s'enviava. Ell volia luxe, però també donava que la gent pot viure. Ell vivia com un rei. Jo crec que el rei no vivia com ell, mm-hmm. perquè ell tenia seva isla, tenia seu barco, tenia seu tren, tenia totes les cotxes, en cada ciutat tenia la...
1: una residència,
3: un edifici.
2: El vaixell tenia nom.
3: Sí, sí.
2: Que era molt conegut, com es deia?
3: Galeb.
2: Galeb, que era...
3: sí, que vol és dir? La gaviota.
2: La gaviota.
3: Sí. Oh.
2: Sí, sí, tenia nom, tota
3: sí,
2: la gent d'allà
3: el coneixia. Però ell no tenia res, no estava res. Ell, això tenia en usufructo.
0: Clar, era tenia, de l'estat?
3: Ell tenia el tren que es diu Plavivós, el tren azul. Però això era usufructo d'ell. Ell, quan va morir a Ljubljana, aquest tren passava el seu cos de Ljubljana a Zagreb, des de Zagreb a Belgrado, per donar-li l'últim funeral allí. La plaça en Zagreb, mai, davant de l'estació, mai no serà tan plena com estava aquell dia.
1: El dia del funeral, eh?
3: El dia de, quan el seu cos passava... amb aquest tren.
0: 1980?
2: Sí.
3: 1884.
2: No mor al 80, Tito?
3: Sí, 80, perdona, 80, 80, perdona que em vaig equivocar la memòria una miqueta, sí,
1: no
3: falla, falla.
0: Clar, fruit de tot aquest carisma també, Otto, podem parlar de Tito en aquest cas, perquè va ser un dels líders en el moment de la Guerra Freda, recordem enfrontament dels satèl·lits dels països que estaven al darrere per una banda d'Estats Units, per l'altra per la Unió Soviètica, i Tito obre camí amb uns altres líders del món del moviment de països no alineats, fruit d'aquest sí. carisma, segurament.
2: Sí, clar, això és molt curiós perquè, o sigui, com dèiem abans, o sigui, Tito al final té al principi una aliança amb la Unió Soviètica, de fet és Stalin el que ell el posa al càrrec del després d'una de les purgues, l'acaba posant com a cap del Partit Comunista, però a l'acabar la guerra passen dues coses. Un, que Tito no vol ser un vassall de Rússia, ha sigut vassall de molts imperis durant molt de temps i ell no vol això pel seu... a la seva idea de la nova nació no és que sigui un vassall d'un altre, primer passa això, i segon, que a diferència de tots els altres països de l'est que acaben a l'òrbita de la Unió Soviètica, quan els russos arriben la Iugoslàvia està pràcticament alliberada, llavors no hi ha un deute amb Rússia, o sigui, ell no té un deute amb Stalin, com tenen tota la resta de líders, perquè ells arriben i Rússia els allibera i després poso una persona. O sigui, ell no necessitava que Stalin el posés. Ell ja havia fet
1: el seu
2: fet
1: camí. Ja havia fet la feina, no?
2: Clar. Llavors, clar, aquest fet de no deure-li res...
3: Ell ha donat l'espalda a Stalin.
2: Clar, ell el deu a l'esquena. I al donar-li l'esquena, el fan fora del Comintern, i del Pacte de Varsovia, queda fora, però llavors ell funda aquest moviment dels països no alineats, que a dia d'avui segueix existint, ha quedat en un segon pla, però segueix existint, amb casos curiosos, perquè Corea del Nord, per exemple, està dins del moviment de països no alineats, però bueno... que la idea era una miqueta presentar una tercera via, diferent a la idea aquesta dels dos blocs, entre el bloc comunista i el bloc capitalista, no? Occident contra Orient, intenta presentar una tercera via que busca pues, el no enfrontament, el punt pacífic, el desenvolupament dels països, i molts països s'acaben adherint, i és al voltant d'aquesta figura tan carismàtica de Tito que aconsegueix. I parlant que parlàvem abans, una miqueta també de la Unió, sí que és veritat que el carisma de Tito imposa, no? Però a part d'això... ell és capaç de generar... és quasi... podria estudiar-se des del màrqueting el que fa Tito, perquè aconsegueix agafar tota la gent que hi ha i totes les diferents ètnies i els aconsegueix donar un sentit a la seva pertinença a un país que ell intenta molt desmarcar de les identitats nacionals. No és de rotllo, no, estem sota una dinastia sèrbia, no. Ell diu, no, no. Vale, cadascú és el seu.
0: Iugoslaus.
2: Hi ha 6 repúbliques, cada república té les seves característiques i tindrà la seva constitució, això és federal, ens reunirem tots, etc. Llavors hi ha aquesta idea de que ningú queda a sota de ningú, sinó que hi ha una mica la igualtat entre 6 repúbliques. I això també és molt important. Llavors hi ha un lema que des del final de la Segona Guerra Mundial s'acaba convertint en el gran lema del titoisme, no? Que és aquesta branca de l'animisme i socialisme adaptada a la Iugoslàvia, que és bratstvo i jedinstvo, que és germanor i unitat, no? Que és, vale, estem junts, però som germans, o sigui, aquí la idea és ajudar-nos i desenvolupar-nos tots. Però això tampoc acaba sent la panacea, perquè les diferències de desenvolupament entre les diferents repúbliques són molt grans.
0: Molt bé, per acabar el programa l'anem encaminant cap als anys 90, però aprofitem que tenim avui la Branca. Tenies 25 anys amb la mort de Tito, 1980. Per resumir, Tito Dobro, sí, no? Tito B?
3: Per a mi Tito Dobro.

0: Seguretat Social. Per exemple, el cas de meu marit, el portava un audífono des de 3 anys. Aquest audífono entrava en la Seguretat Social. Ara no entra res. Ni ulleres, ni dentadura, ni el metge, ni la medicació, ni res. On estem? On estem? Sí que costa, ja ho sé que costa, però també tots els treballadors que treballaven, saps, portaven per a la Seguretat Social. I això tothom no necessita la mateixa quantitat de cèntims per currar-se, perquè una persona que no porta audífono no necessita gastar tants cèntims, vale? Per exemple, per mi, jo comparo, vols que et digui, comparo. Jo quan hem vingut aquí, tu tens que comprar-lo. Jo treballava en una empresa especial i tenia un treballador que no tenia mig cama, que li faltava. Ell tenia que comprar aquesta pròtesi, portar-lo la factura a Benestar Social, entrar en una PUA, vale? Portar aquesta factura en Benestar Social i si lo donguin i quan li donguin. Qui se va a comprar una pròtesi? Això és la situació ara en Bòsnia igual, en Bòsnia, Sèrbia, Croàcia. Tothom té el mateix patró, saps? No solo aquí, jo parlo d'allí. Qui va comprar mitja cama per tenir-lo com un adorn en la casa? I aquesta persona, si treballa, evidentment, té molt pocs ingressos. I mitja cama, una pròtesi de mitja cama costa moltíssims cèntims. Moltíssims. Dos audífonos costen molt, molt, molt per a un pensionista o per a una persona que treballava, saps? Són coses que... I això allí era tot amb una aportació. Pot ser 10%, 9%, no sé, o 5% que té que pagar la persona que necessitava. Això era el paraíso.
1: He tingut la sort d'estar dos vegades allà, sí. A Iugoslàvia, a Bòsnia dos vegades també, una amb l'Oto l'estiu passat, i el fervor que existeix per la figura de Tito apareix per totes bandes i tothom el venera encara a dia d'avui. Suposo que ara ho entenc millor després de la teva explicació. No és normal, després de tant temps, que aquesta figura encara sigui tan recordada i tan intocable o tan ben vista, no? D'alguna manera.
0: Després de la guerra hi havia un període que no podies trobar res, que dic jo, no podies trobar res. Era un dictador, era això, era allò, i encara hi ha una part que el considerava que era un dictador. Jo quan penso en frio, pot ser que era dictatura, però a veure... Jo, com ha crescut en aquest període de comunisme, clar, jo tinc diferents pensaments que el meu Otto per la tema de democràcia. I què penses tu? Perquè jo crec que no és molt democràtic que tu pots sortir en la tele i dir un presidente, vostè és un ladró, vostè és un mentider, vostè... Jo crec que això és de mala educació. Saps? A veure, hi ha canals, hi ha la situació com se pot presentar això, però no en aquesta manera vulgar. Allí, si no parles del Tito, contra Tito, mejor dit, contra Tito, ningú no et va tocar. Jo he viscut 37 anys, mai no me cridava per venir a una entrevista en policia.
2: Mm-hmm. I vale. Vull deixar clar que mi mare tampoc, o sigui, no és una persona que sigui molt d'esquerres, ni militant comunista,
0: no,
2: ni
0: no.
2: Res. Vull dir, no ho ha sigut mai.
0: Ni soc militarista d'un ni de l'altre. Jo estic una miqueta amb això, saps? Mig religiosa. Hi ha una força. Mm-hmm. Hi ha una força, i si tu demanes la força a l'universum, t'ajudarà. No és una figura allò, que jo, si tu això, jo no te donaré això. Jo dic, jo no he tingut mai problema amb això. Hi ha molta gent, jo subraio, que diuen, oh, no podies això, no podies allò, no podies. Però clar, era contra el sistema, i tu quan estàs contra el sistema,

0: tema, saber, i avui el dia.
1: Sí.
0: No és fàcil.
1: Deixem les reflexions de la branca perquè cadascú tregui les seves pròpies.
0: No, jo, això és meva opinió perquè jo he viscut, saps? Jo he viscut. Jo, a mi mai nunca no em va preguntar a ningú de quina religió soc quan me vaig matricular a l'escola, quan me vaig matricular a la uni, quan vaig començar a treballar a la uni. Normalment seria que un treballador de la universitat serà el partidor de comunista, saps? Membre del Partit Comunista. Jo no era. I no m'han preguntat per què tu no ets. M'han donat perquè estava qualificada per aquesta feina i m'han donat la feina. I ja està, saps? Però hi ha de tot. La gent que no podria aconseguir les coses que ell queria aconseguir-lo, te va dir, ui, era un dictador, això, i ja està. Però jo he viscut molt bé. Ojalá que torni aquest temps. Ho sento molt, però és així.
2: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Recte final del programa. Recordem als nostres oients que ens acostem al programa 500 i per tant que es vagin reservant una data, segurament un dissabte, un divendres, veurem com per on van els trets, ja us informarem, de finals de maig i començaments de juny. I comencem aquesta, bueno, aquesta última part del programa amb una cançó bastant curiosa. Ara ho comentàvem fora de micròfons. Otto, no sé què ens has posat.
1: Això és Dubiosa Collective. És que quan em va dir lo de les músiques vaig pensar que donar-li una mica un sentit discursiu a les músiques, perquè bueno, jo és que sóc una cosa, sóc molt fan de la música, sóc, és una passió per mi, i vaig voler donar-li una mica un sentit discursiu. Clar, hem començat amb una Sef Dalinka, època otomana, música folklòrica i tal. Hem seguit amb Indexi, la gran època, no? L'època esplendor de la Iugoslàvia de Tito, i ara anem a Dubiosa Collective, que és un grup modern format el 2003 a Bòsnia, també a la part sud de Bòsnia, i és un grup que al final el que fa és una mica fa una mescla entre rock, reggae, dub, rap, també molta influència de la música folklòrica de la zona de Bòsnia, i amb unes lletres pues, una, bastant reivindicatives, de lluita contra la corrupció, una mica contra l'estat. Aquesta cançó es diu No Escape from Balkan, no? Que parla una miqueta de que tu pots sortir físicament dels Balcans, però els Balcans no surten de tu, no? Una mica aquesta cosa que passa moltes vegades amb la gent que marxa dels llocs, no? Que tu físicament marxes però el lloc no marxa de tu, llavors una mica el No Escape from Balkan, i s'ha convertit en un dels grups més populars, i una mica també per veure les diferències, no? Tenim la Sef Dalinka otomana, de la pena, l'amor, la melancolia, tenim Indexi, que era una cançó molt, molt animada, i aquí tenim una mica l'estat actual del país, reivindicació, lluita...
2: Molt bé, anem avançant, que ens queden pocs minuts i ens quedem a les portes de la guerra, no passa res, perquè per sort tenim una altra gravació, sí. I això és la màgia de la ràdio, però ens havíem quedat Mortito 1980.
0: Ens havíem quedat Mortito.
1: Mortito.
2: Ens havíem quedat Mortito, Tito, el 1980...
1: Clar,
2: Otto, es manté la unitat dels iugoslaus després de Tito?
1: Sí, durant un temps. O sigui, es manté la unitat de l'estat iugoslau. O sigui, l'estat iugoslau segueix mantenint-se. La unió a nivell social i aquest teixit social del que parlava la meva mare abans comença a desfer-se. I es desfà perquè, abans ho dèiem, la unió de Iugoslàvia depèn molt de la figura de Tito, i al desaparèixer la figura de Tito hi ha molts líders que volen aquest punt de poder, no? Volen aquest punt de poder, llavors apareixen pues, Milošević, Tuđman, no? Karadžić, que comencen a buscar el seu lloc, no? Rei muerto, rei puesto, pues, intenten trobar el seu lloc. Llavors comença a haver-hi i a destapar-se aquestes tensions nacionals novament, les acusacions, no? És que nosaltres seríem més rics si no estiguessin amb vosaltres, la nostra indústria és més potent que la vostra, no? És que ètnicament tots hauríem de ser serbis. Llavors comença a aparèixer unes tensions molt, molt, molt complicades. També la tensió en Kosovo, que a dia d'avui segueix mantenint-se. I bueno, una miqueta tornen a néixer tots aquests fantasmes nacionals de l'època prèvia a que Tito aconseguís unificar i pacificar la zona en el període probablement més llarg de pau que hi ha hagut als Balcans.
2: Val, i caurà el mur de Berlín, es dissoldrà la Unió Soviètica, es conforma el Tractat de Maastricht, la formació de la Unió Europea, i en aquesta tessitura, en aquest context, Eslovènia i Croàcia es volen separar de la resta de Iugoslàvia. Per què?
1: Clar, jo explico la meva part històrica, ma mare podrà posar el context encara més real, però bueno, anem una miqueta rapidet. Bueno, Eslovenia i Croàcia al final fan un referèndum per a la seva independència i voten independència. Què passa? Hi ha una cosa molt important aquí, i és que s'ha de valorar molt si els països que es separen tenen o no majories sèrbies en la seva zona. Clar, què passa? Eslovenia no té una majoria sèrbia, no hi ha una gran part sèrbia de la seva població.
2: És bastant
1: tant,
2: homogènia.
1: És bastant homogènia. Eslovenia és bastant homogènia, no té minories ètniques reconeixibles. Llavors, què passa? Quan s'intenta separar, clar, no hi ha una oposició interna a aquesta separació. Clar, és un referèndum, participa el 90% de la població i el 90% vota sí. Clar, és difícil que tu externament puguis justificar mantenir això unit. Però en canvi Croàcia i Bòsnia són situacions diferents. A Croàcia i Bòsnia hi ha una gran majoria de serbis, evidentment no és la majoria de la població, la majoria de la població a Croàcia són croats i a Bòsnia són bosnis, però sí que hi ha una gran quantitat de gent de Sèrbia, i això provoca que clar, la gent digui, ei, jo no em vull separar de Sèrbia perquè per mi Sèrbia és la meva nació. I això és un gran problema, és el gran problema dels Balcans, que per molt que la gent estigui desplaçada, i el No Escape from Balkan també va una miqueta d'això, per molt que els serbis no estiguin a Sèrbia, ells segueixen considerant-se serbis i consideren que aquella és la seva nació, que aquell terra és la seva nació. I això és aquesta idea de la Gran Sèrbia que torna a recuperar Milošević al 95 de l'expansió sèrbia, i ell diu que Sèrbia és qualsevol lloc on hi hagi un serbi enterrat, proposant una miqueta aquesta idea de que tota Iugoslàvia en realitat és Sèrbia, especialment els tres territoris mencionats, no? Sèrbia, Croàcia i Bòsnia. Llavors, bueno, una mica es conforma això, i el 92 esclata la guerra quan les forces de l'antiga exèrcit iugoslau estableixen ja setges a les grans ciutats i comença a haver-hi disputes. Tot això sumat a una situació internacional que tampoc era favorable ni ajudava gens.
2: Clar, i ara quan ja estem acabant el programa, perquè estem acabant, em tocaria fer-te una pregunta molt difícil, però que estic pensant que
3: serà millor, no la facis,
2: serà millor que la deixem pel pròxim programa, que ja enganxarem, vale. Perquè estem a les portes de la guerra, com tu acabes de dir ja, de fet has acabat així.
1: Explota, comença la guerra.
2: Clar, però justament ens tocarà entrar de ple a Bòsnia, ens deixarem respirar una mica per poder-ho fer amb calma i tranquil·litat. Per tant, de moment ho aturem aquí. Ens queda un programa sencer, com us anunciem, el programa 490, que ja us podem dir que serà centrat en el setge de Sarajevo, en el marc de la guerra de Bòsnia. De moment ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
0: A tu, i moltes gràcies a vosaltres per venir.
1: Moltes gràcies, adéu.
2: Otto Lušić, Branka Lušić, avui el control tècnic, Carlos Lecegui, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem al pròxim programa de les Portes de Troia.

0: 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: L'AFIC torna a exposar el MIT amb la mostra fotogràfica Escac i Mat. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls acull durant els mesos de juliol i d'agost l'exposició fotogràfica Escac i Mat, una nova proposta de l'associació fotogràfica, en aquest cas de Blanes, que torna a portar la seva obra al municipi després d'altres exposicions celebrades en aquest mateix espai. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores d'aquesta entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. A través de les imatges, els visitants poden descobrir diferents visions creatives d'aquest joc mil·lenari, posant en relleu els paral·lelismes que comparteix precisament amb la fotografia. En Joan Membrives és membre responsable de la FIC de Blanes.
1: Durant el mes de juliol i el mes d'agost hi trobareu una exposició fotogràfica dedicada al món dels escacs. L'exposició, que porta per títol Escac i Mat, acull prop de 30 fotografies de diferents membres de l'entitat. Cadascun d'ells ha plasmat el joc a través de la seva particular mirada fotogràfica. Us convidem, doncs, a visitar aquesta exposició i observar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat.
0: Tant els escacs com també l'art fotogràfic requereixen de la paciència com una qualitat indispensable. Un jugador necessita temps, estratègia i aprenentatge per tal de guanyar la partida. De la mateixa manera, el fotògraf sovint ha d'esperar el moment precís o repetir una presa diverses vegades fins a aconseguir la imatge desitjada.
1: Els jugadors d'escacs i els fotògrafs comparteixen una virtut. Sabeu quina? La paciència. Així com un jugador d'escacs no guanya la partida amb una sola jugada, sovint cal perdre per aprendre i millorar, de la mateixa manera, el fotògraf no aconsegueix la imatge perfecta al primer intent. A vegades cal esperar, tornar-hi i repetir la pressa fins a trobar el moment adequat.
0: Aquesta connexió entre disciplina, observació i creativitat és el fil conductor d'Escac i Mat, aquesta exposició que convida el públic a contemplar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat. La mostra ja es pot visitar a la sala del MIT de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls i romandrà oberta els mesos de juliol i d'agost. De moment és tot. Més informació just d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La Figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
7: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
8: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
9: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
11: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
10: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
11: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
10: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: L'estiu a Ràdio Palafolls.
1: Bon dia, són les 10 i 5 d'aquest matí de dijous. Comencem la gorra d'avui, 2 de juliol. Avui tindrem la millor música, tindrem el No t'ho perdis, la nostra agenda cultural, la previsió meteorològica i el nostre concurs per participar al premi d'avui, que de seguida us explicarem què serà i com participar. De moment us deixem amb aquest èxit d'Alex Warren, que es diu Fever Dream. Comencem.
2: Sempre la millor música. 24 hores.

0: Doncs hem escoltat I Can Dance de Phil Collins. Continuarem amb Charlie Puth i Meghan Trainor amb el seu Marvin Gaye.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ràdio Palafolls.
3: Cada dia més a prop.
4: Let's Marvin Gaye.

Doncs ha arribat el moment del nostre concurs d'avui. El premi d'avui serà una entrada doble pel parc aquàtic Waterworld de Lloret de Mar. I la pregunta que haureu de respondre avui, haureu de detectar i endevinar quina és la banda sonora que sona a continuació.

Com va això? La reconeixem, la sentim, alguna nostàlgia? Recordem que per participar ens podeu trucar al telèfon de la ràdio 93 761 4701, o ens podeu escriure pel WhatsApp al 607 64 65 66.

0: Repetim, sortegem dos entrades... una entrada doble pel Parc Aquàtic Lloret, Waterworld de Lloret de Mar, i per participar ens heu de trucar a la ràdio al 93 761 4701 o escriure'ns per WhatsApp al 607 64 65 66.
1: Ràdio Palafolls,
2: 24 hores de bona música.

hem escoltat Eye in the Sky d'Alan Parsons Project i Waiting on a Sunny Day de Bruce Springsteen. Seguirem amb una coseta més local, més d'aquí. Seguim amb Ai Dolors de Manel i després la nostra previsió del temps.

Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: Arribem a 2:15 i és l'hora de la previsió meteorològica amb Quim Serra. Bon dia, Quim.
1: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme. En general, hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornarem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa, i arribant cap als 36-37 graus, fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana entrant, ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i, per tant, continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions, un ambient també sec, amb els boscos ben eixuts aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament, aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats. Però en conjunt, sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant, molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí, que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord. I la situació marítima estarà dominada, bàsicament, pel marejol aquest matí amb àrees de maror aquesta tarda, justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb uns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.

0: Polls. Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Changya, Joan, and Nendong, game! Nendong!

0: Doncs hem viatjat fins l'any 2013 amb Nena de Conte i el seu Disparé.
1: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
4: 107.7 FM. Ràdio!

Inconfundible la veu de Norah Jones i el seu Don't Know Why. Hem escoltat també el Tunnel of Love de Mark Knopfler, Dire Straits, i seguirem amb el ex-Beatle Ringo Starr amb Your 16.

0: La Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes durant la Setmana Gran del nostre municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades en Palafolls. Elena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer els sopars i per això recorda que l'associació, que la Comissió d'Agermanaments de Palafolls, és una entitat totalment oberta.
1: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ja he explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president d'aquesta comissió, David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'unes d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar a totes les activitats i viatges que es fan des de l'associació. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinxos, que són el que tradicionalment ofereix l'entitat durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20 y claro, si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopar a fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Igualment, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina. L'entitat busca també perfils diversos, des de persones disposades a ajudar en la logística, el muntatge o fins i tot altres que vulguin participar en la gestió de la burocràcia o en l'organització de les activitats que es donen a terme durant tot l'any. Formar part de la Comissió d'Agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letemps a França i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals com per exemple la sortida anual a la neu o la visita a la Festa Europea al mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls també col·laboren activament. De moment és tot i tornem amb més informació. Serà just al punt del migdia.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: All I Wanna Do de Sheryl Crow, ens ha acompanyat també Heroin de Maroon 5. Queden molts poquets minuts per a les 11:15. Seguim amb una miqueta de Dua Lipa.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls.

0: ha arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aroma Ana Herbo. Centre de teràpies i formació Aroma Ana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
2: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
2: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
6: Avançar les eleccions no són bones notícies.
7: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
0: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Escolta, Ràdio Palafolls. 107.7 FM. 24 hores amb tu.

0: Hem escoltat Seven Wonders de Fleetwood Mac.
1: L'estiu passa molt ràpid. No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de

La reconeixeu? Ens ha escrit gent dient que és Star Wars. En absolut es tracta de Star Wars. Ni Star Wars ni Star Trek. Poden trucar 93-761-4701 i per WhatsApp al 607-6465-66.

entrada doble al Parc Aquàtic Waterworld de Lloret de Mar i poden trucar al 93-761-4701, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607.

0: teniu temps fins a la una del migdia per participar. Envieu les vostres preguntes, respostes a la ràdio.
1: Lo dice todo.
2: Panorama terrible, apocalíptico.
1: Persona que logró
3: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pots

0: Looking for Paradise d'Alejandro Sanz. Seguim amb el No t'ho perdis amb en Jordi.
1: No t'ho perdis.
2: Dijous 2 de juliol repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem aquí, al nostre municipi de Palafolls. Destacarem activitats a la biblioteca. Entre d'altres, comentar-vos que ja és en marxa l'estiu lector. Trobareu més informació a la mateix edifici de la biblioteca de Palafolls. O també hi ha una activitat de cara a la pròxima setmana amb inscripcions obertes. El projecte Parcs i Biblioteques, naturalment, presenta un taller familiar de begudes i refrescos saludables. La proposta es farà el dimarts 7 de juliol en dos torns, a 6:15 de la tarda i a 6:45. Les inscripcions, com dèiem, són obertes a càrrec de Cor del Montseny, una activitat per nens i nenes a partir de 4 anys.
1: No t'ho perdis.
2: Busquem més activitats culturals, girem plana i anem ara fins al municipi de Malgrat de Mar. Aquest cap de setmana arriba una nova edició del Nòmad, el festival musical i gastronòmic que trobareu al Parc Francesc Macià amb entrada gratuïta. Si anem més enllà, destacarem també activitats al municipi de Pineda, d'on apuntarem a l'agenda les noves propostes dins l'Estiueja't. Per exemple, demà divendres hi haurà tribut a Hombres G, serà a Plaça Espanya a partir de les 10 del vespre, una proposta gratuïta. O també, en aquest cas per dissabte, el concert de The Humphries Quartet a les 8 del vespre al pati de Can Comas.
1: No t'ho perdis.
2: A part, també volem apuntar l'agenda d'activitats al municipi de Calella, de les quals hem triat la proposta del taller de percussió amb els Udols de Foc, que aquest vespre, a partir de les 6, es farà a l'Espai Jove de Can Saleta. A part, també continuen les diferents actuacions del Calella Folk Festival al centre del municipi, o de cara demà divendres, un nou concert del NEC. A partir de les 10 del vespre, al Far de Calella, Pastora en concert. Més activitats de Calella, fem un tomb i ens quedem amb les activitats al municipi de Tordera. Aquest vespre hi ha la primera proposta d'aquest 2026 de l'altre claver, serà a partir de les 10 del vespre a la plaça Miquel Martí i Pol. Bona música i amb un espai de gastronomia. A part, també demà comencen les festes de l'urbanització de Sant Daniel i afegirem de cara aquest cap de setmana una caminada i tardeo amb l'Associació de Dones Tordarenques. Es farà aquest dissabte des de 6:45 de la tarda en punt d'inici al Parc de la Mollera. El preu d'inscripció prèvia és de 8 o 10 euros.
1: No t'ho perdis.
2: Acabem i ho fem parlant de les activitats al municipi de Blanes. Aquest vespre continuen els dijous de música en viu a la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà 8:45 del vespre aquesta setmana amb l'actuació de Marc Anglarill. A part, demà comencen les festes del barri de Quatre Vents i destacarem també per demà divendres la proposta de jocs de taula, Liemla, Treball dels Barris, per nens i nenes a partir de 8 anys, una proposta que trobareu a partir de les 5 del vespre al passeig de dintre.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: L'estiu passa molt ràpid. No deixis que s'escapi ni un sol segon. Gaudeix de cada moment amb la música, els premis i bon rotllo de Ràdio Palafolls.

0: Anxiety de Doeki i Fuig dels catalans Rauxa. Seguim amb, per exemple, Jamiroquai.
1: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

El que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: com va aquesta fiesta? Hem escoltat Lo más lejos a tu lado de Fiti Fitipaldis i seguirem amb una mica de Morquiva i Stevie Wonder.
1: Així sonen els èxits a Ràdio Palafolls.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
2: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
3: Ràdio Palafolls,

0: La catximba i els rostolls dels Un Papà. Continuem.
1: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el de gorra amb Ràdio Palafolls.
0: Doncs ara sí, ha sigut el moment de continuar amb el concurs del nostre de gorra d'avui. Són dues entrades pel parc aquàtic Waterworld de Lloret de Mar, per passar el dia, per passar amb el teu amic, amb la teva parella, amb el teu pare, amb el teu fill, filla, amb el teu veí, el que cau malament, el que cau bé. Recordem que el telèfon de, per trucar a la ràdio serà el 93 761 4701. Podeu escriure a estiu@palafolls.cat i podeu escriure a whatsapps al 607 64 6566. I direu, però què s'ha de fer? Què s'ha de contestar? Recordem que s'ha de detectar, s'ha d'endevinar quina banda sonora és aquesta

Molta resposta incorrecta avui, eh? És una peli. És un superheroi. No, no podem donar més pistes. Ja s'han fet moltes, moltes pel·lis. Això sí que sí, no? Inconfundible.

Ha arribat el moment, acabem a la gorra d'avui, anem a resoldre l'enigma, la pregunta del dia. Era fàcil, no? Es tractava de Superman. Ens havíeu escrit de Star Wars, s'havia dit Batman, s'havia dit Spider-Man, però efectivament es tractava de Superman. Moltíssimes gràcies per participar. I ara ve el més important, perquè ara trucarem nosaltres. I el que s'ha de contestar sí o sí és la nostra contrasenya d'avui, que serà... Ui, quina calor! Repetim. La frase que se'ns ha d'explicar quan truquem, només ni hola, ni bon dia, ni hola soc la senyora Pepita, és uix, quina calor. Despenjar i automàticament dir uix, quina calor. Estigueu pendents de la nostra trucada i passarem la trucada.

0: macchina veloce.
1: Molto bene.
0: Molte grazie.
1: Com es dius?
0: Begoña.
1: Perfecte, Begoña. Doncs t'informem que t'han tocat dos entradetes pel Waterworld de Lloret de Mar a passar el dia i pots passar per aquí, per Ràdio Palafolls, a recollir el premi.
0: Moltes gràcies.
1: Que passis molt bon estiu. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: Cada cançó al seu moment.
2: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Doncs acaba una estona de cel dels Pets i acaba també la gorra d'avui. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i ens escoltem demà de 10 a 1. Us volem a tots puntuals. Moltíssimes gràcies.

L'Ajuntament de Palafolls busca un nou local de lloguer de 800 metres quadrats per allotjar entitats culturals i també la brigada municipal. L'immoble ha d'estar situat al centre i disposar d'accessos independents per a vianants i també per a entrada de camions. Es manté el model de preu escalat de l'any 2021, fixant una renda inicial de 3.000 euros al mes, que pot arribar a pujar fins als 4.000 cada any que vagi passant. El plec de condicions prioritza aquelles ofertes que ofereixin fins a 5 mesos de carència per poder fer obres a la nau, per tenir-la en les condicions que desitja l'Ajuntament. El termini per presentar les propostes finalitza a mitjans d'aquest mes de juliol i el contracte serà de fins un màxim de 4 anys. Avui és dijous, avui ja és 2 de juliol.

0: Un dijous que hi ha d'altres informacions destacades que també us explicarem a l'informatiu. D'entrada, hi ha una crida de voluntaris per als sopars a la fresca de la Festa Major. La Comissió d'Agermanaments fa una crida de voluntaris per donar suport als sopars a la fresca. Necessiten reforços per garantir l'èxit d'aquests sopars tradicionals ja durant la Festa Major de Palafolls i també el relleu generacional a l'entitat. Actualment compten amb una vintena de voluntaris, però calen més mans per la logística, la cuina o també la gestió burocràtica de totes les activitats. L'entitat busca perfils variats per gestionar les casetes de les entitats agermanades i també preparar les centenars de racions de pa amb tomàquet i carn a la brasa. A més, de la Festa Major de Palafolls, els voluntaris també participen en viatges culturals a Aix-les-Thermes i també amb els vincles amb Poppi, a Itàlia. L'associació demana als interessats que es posin en contacte amb la Junta abans de començar els torns de la Festa Major. I si teniu temps aquest estiu, la FIC inaugura l'exposició Escac i Mat al Mig, inspirada en el món dels escacs. L'exposició recull prop de 30 fotografies que exploren el paral·lelisme entre l'estratègia del joc, dels escacs, i també el món de la fotografia. L'entitat destaca la paciència i l'observació com a fils conductors de la mostra. La col·lecció convida el públic a mirar cada imatge amb la calma i la concentració pròpia d'una jugada d'escacs. Les fotografies de l'entitat blanenca es podran visitar lliurement durant tots els mesos d'estiu, és a dir, juliol i agost, com dèiem, al vestíbul del Música i Dansa. I després de la relaxació i la concentració d'aquesta exposició, si voleu, podeu anar al Nòmad, el festival que porta de nou música i gastronomia a Malgrat. El Parc Francesc Macià acull de demà divendres i fins diumenge aquest festival amb música en directe, artesania i food trucks. La programació inclou tributs a Melendi, Fito Fittipaldis, a més de sessions de DJ i tallers familiars. L'entrada és gratuïta, amb reserva prèvia, i inclou espectacles de circ, màgia, bingo musical i festa de l'escuma. El petit Nòmad oferirà també espais de descans i activitats creatives per als més petits durant tot el cap de setmana. La cita s'ha consolidat com un referent de l'oci estival en aquest municipi veí, unint gastronomia i cultura a l'aire lliure. Igualment important és que Calella acull la segona edició del casal de l'escola Horitzó per als alumnes amb necessitats especials gràcies al finançament de 6 dels ajuntaments de la zona. Palafolls és un d'ells i la resta de consistoris assumeixen el 90% del cost perquè d'aquesta manera les famílies puguin doncs, pagar una quota de 200 euros per accedir en aquest casal. Un equip de 10 professionals atén un màxim d'11 joves de fins a 20 anys per garantir una atenció òptima. L'AFA i els municipis aprofiten per tornar reclamar a la Generalitat la construcció urgent d'un nou centre digne per l'escola Horitzó. El projecte referma el dret d'aquests infants a gaudir d'un lleure inclusiu i de qualitat a la seva pròpia comarca. Dijous en domini del sol a tot el Maresme no s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1, 2 i de component nord i nord-est. La mar està de marejol amb lleugera mar de fons, temperatures mínimes que han baixat molt lleugerament, de fet, aniran arreu de la comarca entre els 18 i els 22 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament torna a obrir el concurs per llogar la nau d'entitats. El consistori ha tornat a treure la licitació al contracte de lloguer d'un immoble que estigui destinat com a nau d'entitats, un cop s'hagi esgotat ja el contracte actual que li queden uns mesos. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del nostre poble, seguint el model que ja es va implementar el 2021 per tal d'optimitzar els recursos públics. Segons recullen aquests nous plecs de la licitació, el consistori busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà, delimitat pel barris de Santa Maria, Ferreries i Sant Lluís, amb l'objectiu que les entitats no s'hagin de desplaçar als afores del municipi per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals, amb entrada per a vianants independents, i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers i assajos. A l'altra banda, una zona de magatzem amb accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar el material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va ja aconseguir ara fa 5 anys. El 2021, l'Ajuntament va posar fi al lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalats. El nou contracte manté aquesta mateixa filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 1.000 euros durant la primera anualitat, que anirà pujant progressivament fins a arribar a un màxim de 4.000 euros en el cas que s'esgotin les dues pròrrogues previstes fins al quart any. El valor estimat total del contracte se situa en els 165.000 euros. Per escollir aquesta millor oferta, la mesa de contractació no només tindrà en compte la rebaixa, la possible rebaixa de preu del lloguer, també es donarà un pes important a l'oferiment de mesos de carència en el pagament de la renda amb un màxim de 5 mesos, perquè d'aquesta manera l'Ajuntament pugui realitzar les obres d'adequació interior que siguin necessàries sense haver de pagar el lloguer durant aquest període. Tot i que en ocasions s'havia demanat una inversió per tal d'adquirir un local i estalviar els diners de l'arrendament, el consistori ha optat novament per aquesta fórmula per garantir una solució immediata i digna, diu, per a les entitats del nostre municipi. La Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes de la festa major, sinó també per assegurar el relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer el sopar i que per això recorda que la Comissió d'Agermanament de Palafolls és una entitat que sempre està oberta.
1: El que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ja ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas parant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president de la comissió, David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat. No tots poden estar en totes les activitats i viatges que es fan des d'aquesta associació. A la festa major, això dificulta la logística d'organitzar les casetes dels pobles agermanats, alhora que també preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinchitos que tradicionalment ofereix la comissió d'agermanaments durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de su paga fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función, e incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Tanmateix, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina, també busquen perfils diversos, des de persones disponibles ajudant logística i el muntatge de les activitats fins a d'altres que també vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Leterms, en França, i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals, com per exemple la sortida anual a la neu o també la visita a la festa europea durant el mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls col·laboren activament. L'entitat anima els veïns i veïnes interessats a posar-se en contacte amb els membres de la Junta abans que comencin els sopars per poder organitzar millor els torns d'aquests sopars a la fresca, com sempre previstos durant la festa major de Palafolls. La FIC torna a exposar el MIT amb la mostra fotogràfica Escac i Mat. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls acull durant els mesos de juliol i agost l'exposició fotogràfica Escac i Mat, una nova proposta de l'Associació Fotogràfica de Blanes que torna a portar la seva obra al municipi després d'altres exposicions que ja ha celebrat en aquest mateix espai. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. A través de les imatges, els visitants poden descobrir diferents visions creatives d'aquest joc mil·lenari, posant en relleu els paral·lelismes que comparteix amb la fotografia. En Joan Membrive és membre i responsable de la FIC.
3: Durant el mes de juliol i el mes d'agost hi trobareu una exposició fotogràfica dedicada al món dels escacs. L'exposició, que porta per títol Escac i Mat, acull prop de 30 fotografies de diferents membres de l'entitat. Cadascun d'ells ha plasmat el joc a través de la seva particular mirada fotogràfica. Us convidem, doncs, a visitar aquesta exposició i observar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat.
0: Tant els escacs com també l'art fotogràfic requereixen de la paciència com una qualitat indispensable. Un jugador necessita temps, estratègia i aprenentatge per guanyar la partida. De la mateixa manera, el fotògraf sovint ha d'esperar el moment precís o repetir la presa diverses vegades fins a aconseguir la imatge desitjada.
3: Els jugadors d'escacs i els fotògrafs comparteixen una virtut. Sabeu quina? La paciència. Així com un jugador d'escacs no guanya la partida amb una sola jugada, sovint cal perdre per aprendre i millorar, de la mateixa manera, el fotògraf no aconsegueix la imatge perfecta al primer intent. A vegades cal esperar, tornar-hi i repetir la pressa fins a trobar el moment adequat.
0: Aquesta connexió entre disciplina, observació i creativitat és el fil conductor de Escac i Mat, una exposició que convida el públic a contemplar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat. La mostra ja es pot visitar al vestíbul de la sala del MIT de l'Escola Municipal de Música de Palafolls i romandrà oberta durant els mesos de juliol i d'agost. El Parc Francesc Macià tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l'escenari del Nomad Festival, que de divendres a diumenge oferirà tres jornades plenes de música en directe, gastronomia, mercat d'artesania, activitats familiars i espectacle a l'aire lliure. El festival, amb entrada gratuïta mitjançant reserva prèvia, s'ha consolidat com una de les cites estivals més destacades del municipi veí, ja que combina una àmplia oferta cultural i també d'oci pensada per a tots els públics. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda amb les activitats del Petit Nomad, un espectacle de màgia urbana i un taller de Dallas. La jornada es complementarà o es completarà amb el tribut a Melendi a càrrec de Làgrimes Desordenades i una festa final amb el DJ local Jorge Peñafiel. Dissabte serà el torn de les noves activitats familiars, entre les quals destaquen un espectacle de circ, un taller de tres en ratlla i un bingo musical. A la tarda, el protagonisme amb el grup d'Arsa Rumba protagonitzarà el tardeig musical abans del concert de tribut a Fito i Fitipaldis. El festival caurà diumenge amb una tarda dedicada especialment al públic familiar. Hi haurà festa de l'escuma, un taller d'estampació de llibretes, el concert del grup Aidenà i una última sessió musical per acomiadar aquesta edició del Nomad. A més de la programació artística, durant els 3 dies els assistents també podran gaudir de la zona de food trucks, el mercat de creadors artesans i també espai de descans i les propostes del Petit Nomad. I ara us expliquem que comença a Calella el segon casal d'estiu de l'escola Horitzó. Aquest dimecres ha començat oficialment la segona edició del casal d'estiu per l'alumnat del Centre d'Educació Especial Horitzó, una iniciativa que enguany es va estrenar tot just fa un any aquí a Palafolls i que enguany s'ha traslladat fins a la ciutat de Calella. El projecte destaca per la implicació directa dels 6 consistoris de l'Alt Maresme, entre els quals hi ha l'Ajuntament de Palafolls, que juntament amb Calella, Malgrat, Pineda, Tordera i Santa Susana han fet possible la viabilitat especialment econòmica del servei. Aquesta unió institucional respon a la demanda de l'AFA de l'Horitzó per oferir alternatives de lleure adaptada a joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual. Per garantir una atenció òptima, el casal compta amb una ràtio de professionals molt elevada, un equip de 8 monitors i 2 coordinadors per a un grup de fins a màxim d'11 participants. L'activitat es desenvolupa durant tot el mes de juliol en horari de matí i està oberta a joves de fins a 20 anys. Un dels punts claus de la participació dels ajuntaments és el seu compromís econòmic, ja que els consistoris assumeixen gairebé el 90% del cost del servei. L'arrencada d'aquest casal, que té un conveni de col·laboració amb propers 4 anys, també serveix per recordar la situació del Centre d'Educació Especial Horitzó. Tant l'AFA com els ajuntaments col·laboradors continuen reclamant a la Generalitat la construcció d'un nou centre educatiu que substitueixi l'actual edifici, el qual presenta importants deficiències d'accessibilitat i no s'adapta a les necessitats del centenar d'alumnes d'entre 3 i 20 anys que hi ha a l'Horitzó.

Fem un repàs a l'hemeroteca. Tal dia com avui fa un any, la policia local anunciava la campanya intensiva de control dels patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal durant tot el mes de juliol. L'objectiu era vetllar pel compliment de l'ordenança municipal que prohibia circular per les voreres i fixava les normes bàsiques de seguretat. El 2 de juliol de l'any 21 us explicàvem que la policia local també feia balanç dels primers dies de l'estiu marcats per una desena d'incendis urbans, 5 focs forestals i un augment dels fets delictius i les actuacions per incivisme, amb detencions per violència domèstica, baralles al carrer i nombrosos avisos per sorolls. Posem la mirada ara 10 anys enrere. El 2016, els Mossos d'Esquadra detenien un jove de 21 anys, veí de Malgrat de Mar, com a presumpte autor de la mort d'un altre home després d'una agressió amb una katana. El sospitós es va entregar hores després a la policia local mentre els Mossos assumien la investigació dels fets. Ha quedat una hemeroteca molt, molt policial, la d'aquest 2 de juliol. Nosaltres deixem aquí la hemeroteca, anem amb la previsió meteorològica.

0: previsió meteorològica que continua encapçalada per la calor, tot i que pot ser una mica menys, potser són coses meves, però jo diria que la calor ha afluixat una mica respecte a altres dies, o potser ja és que ens hi estem acostumant. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè, les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura, i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar, i malauradament tot això acompanyat amb una absència de precipitacions que comença ja a ser ja remarcable aquí a la comarca, amb els boscos ben eixuts, i per tant compte perquè els pròxims dies es dispararà el risc d'incendi. Dit això, avui, com dèiem, jornada tranquil·la, temps estable, assolellat, amb vent de garbí, que aquesta tarda serà moderat a la costa del Maresme Nord, i justament aquí és on trobarem algunes àrees de maró aquesta tarda pel que fa a l'estat del mar. A la resta, predomini del marejol. Les temperatures que avui pugen un palet, poca cosa, en relació a les d'ahir, i de cara a demà pujant una miqueta més en una nova jornada que serà estable i assolellada.
0: En resum, que avui han baixat les temperatures, però que ens preparem, que el que arriba de cara al cap de la setmana encara és pitjor. Gràcies, Quim. Fins demà.

0: Els últims compassos de l'informatiu són per repassar en format titulars les informacions més destacades. Avui hem començat explicant-vos que l'Ajuntament busca un nou local de lloguer de 800 metres quadrats per tal d'allotjar entitats culturals i la brigada municipal. L'immoble ha d'estar situat al centre i disposar d'accessos independents per a vianants i també d'entrada per a camions. Es manté el model de preu escalat que ja va protagonitzar el lloguer de la nau d'entitats ara fa 5 anys, fixant ara com ara una renda inicial de lloguer de 3.000 euros mensual que pot arribar fins als 4.000 si s'esgoten els 4 anys previstos en el contracte. Avui també us hem explicat que la Comissió d'Agermanaments fa una crida de voluntaris per demanar suport i donar suport als sopars a la fresca. Necessiten mans i reforços per garantir l'èxit d'aquests sopars tradicionals i el relleu generacional de l'entitat. Actualment compten amb una vintena de voluntaris, però calen més mans per la logística, la cuina o també per ajudar amb tota la gestió burocràtica. Si sí, durant els mesos de juliol i agost tenim una estona, us convidem a visitar la inauguració Escac i Mat a la sala del MIT que organitza la FIC. Està inspirada en el món dels escacs. L'exposició recull prop d'una trentena de fotografies que exploren els paral·lelismes entre l'estratègia d'aquest joc i la fotografia. L'entitat destaca la paciència, l'observació com a fils conductors d'aquesta mostra. Sou una mica més bogots, potser us interessa més el Nomad Festival, que porta de nou música i gastronomia amb el Gat. El Parc Francesc Macià acollirà des de demà i fins diumenge aquest festival amb música en directe, artesania i food trucks. La programació inclou tributs a Melendi i Fito i Fitipaldis, a més de sessions de DJ i tallers familiars. Acabem edició del nostre informatiu, com sempre, recordant-vos que podeu visitar radiopalafolls.cat, que ja hi trobareu tota l'actualitat de la jornada i també les nostres xarxes socials. Si no, demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar bon dijous i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues...

0: La comissió d'agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la comissió d'agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes durant la setmana gran del nostre municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades en Palafolls. Elena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer el sopars i per això recorda que l'associació, que la Comissió de Germanaments de Palafolls, és una entitat totalment oberta.
1: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ell ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president d'aquesta comissió, en David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'unes d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar a totes les activitats i viatges que es fan des de l'associació. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinxos, que són el que tradicionalment ofereix l'entitat durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20 y claro, si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojo, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopar a la fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Igualment, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina. L'entitat busca també perfils diversos, des de persones disposades a ajudar en la logística, el muntatge o fins i tot altres que vulguin participar en la gestió de la burocràcia o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Retems a França i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals com per exemple la sortida anual a la neu o la visita a la festa europea al mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls també col·laboren activament.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La imagen lo dice todo.
1: Panorama terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.

0: L'AFIC torna a exposar el MIT amb la mostra fotogràfica Escac i Mat. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls acull durant els mesos de juliol i d'agost l'exposició fotogràfica Escac i Mat, una nova proposta de l'associació fotogràfica, en aquest cas de Blanes, que torna a portar la seva obra al municipi després d'altres exposicions celebrades en aquest mateix espai. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies a diferents autors i autores d'aquesta entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. A través de les imatges, els visitants poden descobrir diferents visions creatives d'aquest joc mil·lenari, posant en relleu els paral·lelismes que comparteix precisament amb la fotografia. En Joan Membrives és membre responsable de la FIC de Blanes.
1: Durant el mes de juliol i el mes d'agost hi trobareu una exposició fotogràfica dedicada al món dels escacs. L'exposició, que porta per títol Escac i Mat, acull prop de 30 fotografies de diferents membres de l'entitat. Cadascun d'ells ha plasmat el joc a través de la seva particular mirada fotogràfica. Us convidem, doncs, a visitar aquesta exposició i observar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat.
0: Tant els escacs com també l'art fotogràfic requereixen de la paciència com una qualitat indispensable. Un jugador necessita temps, estratègia i aprenentatge per tal de guanyar la partida. De la mateixa manera, el fotògraf sovint ha d'esperar el moment precís o repetir una presa diverses vegades fins a aconseguir la imatge desitjada.
1: Els jugadors d'escacs i els fotògrafs comparteixen una virtut. Sabeu quina? La paciència. Així com un jugador d'escacs no guanya la partida amb una sola jugada, sovint cal perdre per aprendre i millorar, de la mateixa manera, el fotògraf no aconsegueix la imatge perfecta al primer intent. A vegades cal esperar, tornar-hi i repetir la pressa fins a trobar el moment adequat.
0: Aquesta connexió entre disciplina, observació i creativitat és el fil conductor d'Escac i Mat, aquesta exposició que convida el públic a contemplar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat. La mostra ja es pot visitar a la sala del MIT de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls i romandrà oberta els mesos de juliol i d'agost.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I repassem els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 2 de juliol de 2026. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada.
6: El document no concreta el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, ni tampoc l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Dues reivindicacions històriques del Maresme.
4: L'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran.
7: L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan.
4: A Canet es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau.
8: El projecte de la Matagel com a Senom ja han quedat finalistes en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya i si guanyen podran viatjar a Silicon Valley on participaran en un programa de creativitat, innovació i tecnologia.
4: I Calella acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer.
9: L'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc.

0: Bona tarda, aquest és un dels titulars del dia. El Maresme queda pendent de grans inversions ferroviàries en el nou pla de govern. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, el nou pla de serveis ferroviaris 2030-2040 de la Generalitat preveu millores per la mobilitat del Maresme, però deixa fora algunes de les reivindicacions històriques del territori, com ve a ser el desdoblament de l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes i l'arribada del tren orbital fins a Mataró. Entre les principals novetats, el document planteja que l'R1 deixi de finalitzar a l'Hospitalet del Llobregat i s'allargui fins a Cerdanyola Universitat entre el 2027 i el 2028. Aquesta ampliació permetria una connexió directa amb el Vallès i facilitaria els desplaçaments cap al campus universitari i altres municipis de l'entorn. El pla també preveu duplicar la freqüència de l'RGU abans del 2030, reforçant la connexió entre el Maresme i Girona. Tot i això, el document no concreta actuacions estructurals molt reclamades, com el desdoblament del tram nord de l'R1, un dels principals colls d'ampolla de la línia. Pel que fa al tren orbital, el projecte continua inclòs al pla, però només en el tram entre Terrassa i Granollers. La connexió fins a Mataró queda, de moment, sense calendari. Això ha generat preocupació al territori, que fa anys que reclama millores per augmentar la capacitat, la fiabilitat i la puntualitat del servei ferroviari.
0: Accident insòlit abans ahir a la nit al port de Premià de Mar, on un cotxe es va precipitar a l'aigua per raons que encara no s'han aclarit del tot. Martí, seguim amb tu.
1: Doncs sí, segons ens expliquen des de Marina Port Premià, hauria tingut a veure amb una confusió del conductor en el moment d'arrencar, quan hauria posat la primera en lloc de la marxa enrere. Afortunadament, el jove, que al moment de la immersió era l'únic ocupant del vehicle, va poder sortir pel sostre del cotxe, un sostre solar, i saltar a l'aigua abans que el vehicle s'enfonsés, moment que va ser gravat en vídeo i compartit a xarxes, on ja s'ha viralitzat. L'home va resultar il·lès. Els fets van passar cap a 11:45 de la nit. Els testimonis van alertar ràpidament al 112, o potser després de gravar el moment amb el mòbil, i van acudir a l'indret efectius del SEM i de la policia local de Premià de Mar. En aquell moment, el personal del port va activar el pla d'emergència i es van habilitar les anomenades barreres de contaminació a l'aigua. Ahir al matí es va activar un dispositiu participat per la policia local i Guàrdia Civil, i també amb el concurs de submarinistes i el cotxe va ser extret de l'aigua amb una grua. Pel que ens diuen avui des de l'Ajuntament, no s'està fent cap investigació policial per entendre'ns del tot què ha passat, ja que va ser un incident fortuït i les companyies asseguradores s'estan fent càrrec de les gestions corresponents.
0: Gràcies, Martí. Canviant de qüestions, l'Hospital de Calella incorpora tecnologia 3D per millorar la precisió de les cirurgies oncològiques. Jordi Duran, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. L'Hospital de Sant Jaume de Calella ha incorporat una nova tecnologia de planificació quirúrgica en 3D que permet als professionals visualitzar amb gran precisió l'anatomia dels pacients abans d'entrar a quiròfan. Aquesta eina facilita una millor planificació de les intervencions, especialment en casos oncològics complexos, i contribueix a realitzar cirurgies molt més segures, més precises i més conservadores amb els òrgans. Actualment aquesta plataforma s'utilitza en els serveis d'urologia, de cirurgia general i de ginecologia. Ho explica la cap del servei, Susana Cuadrado.
3: Casos de pacients oncològics on tenen tumors molt grans, que anatòmicament la imatge que tenim tant per ressonància com TAC no ens acaba de definir bé què és el que abarca aquest tumor. Si sol·licitem aquesta imatge 3D, que es basen en aquesta ressonància, en aquest TAC que ja tenim fets, ens dona una imatge que podem veure des de diferents angles de l'anatomia i podem comprendre molt millor l'anatomia del pacient i l'anatomia, sobretot, d'aquesta patologia problema. Ens ajuda a veure si el tumor està en contacte amb altres estructures veïnes i ens ajuda a poder plantejar l'estratègia quirúrgica en el moment de que decidim operar. Perquè una vegada estem operant a quiròfano, també podem veure aquestes imatges i anar molt més dirigits cap a on, quins teixits podem deixar, quins teixits ens hem d'emportar amb la cirurgia. I per tant, ens ajuda a tenir més precisió i al mateix temps disminuir molt més les complicacions.
2: Amb aquesta incorporació, l'Hospital de Calella reforça la seva aposta per la innovació i la transformació digital aplicada a la salut, amb l'objectiu de continuar millorant la qualitat assistencial i els resultats clínics als pacients.
0: I encara a Calella, la ciutat acumula més de 225 tones d'amiant en cobertes d'edificis públics i privats. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, l'amiant, també conegut com a fibrociment, és un material considerat nociu per a la salut que es va utilitzar de forma massiva en la construcció durant dècades, principalment per les seves propietats aïllants i de resistència al foc. Segons les últimes dades oficials, a Calella hi ha un total de 52 cobertes que agrupen 143 elements de fibrociment amb un pes total de 225,05 tones. Entre els espais identificats hi ha unes grans galeries comercials del carrer Església i diversos magatzems de construcció i distribució de productes per a l'hostaleria situats a la part alta de la Riera Capaspre. També hi figura la coberta del pavelló municipal del Parc del Mau, pendent de substitució. De fet, l'Ajuntament de Calella ja disposa d'un primer projecte per executar l'actuació encarregat l'estiu del 2025, que calcula una inversió superior al 500.000 d'euros. Tot i que encara no hi ha un calendari definit, el consistori treballa amb la previsió de minimitzar l'afectació de les obres sobre l'activitat esportiva de l'equipament. En aquest sentit, ha impulsat la renovació de la pista del Tomàs Claramunt perquè a partir del setembre pugui acollir entrenaments de bàsquet i handbol. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Calella, Manel Vicente, explicava que la partida per a la nova coberta es podria incorporar al pressupost del 2027, tot i que l'execució de les obres es podria ajornar per no interferir en els compromisos esportius previstos.
5: En el pressupost del 2027 probablement no es contemplarà aquesta coberta al pavelló, perquè tots sabem que tard o d'hora s'ha de fer. A ningú se'ns escapa que ara mateix, 2026-2027, Calella ciutat de l'handbol, i el que no afectarem és l'activitat esportiva de la ciutat, que ara mateix és molt i molt intensa. Per tant, no alterarem cap de les activitats previstes, però sí que ens preparem per quan vingui aquesta obra, sigui el 2027, sigui el 2028.
4: El projecte preveu un termini d'execució de 5 mesos per completar la substitució de la coberta del pavelló municipal.
0: A Canet de Mar es posa en marxa Senom, una aplicació per trobar rutes urbanes més segures. Dani Grau, bona tarda.
6: Bona tarda. El projecte l'han batejat com a Senom i han quedat en finalistes en el concurs Audio Crea Challenge d'Audi Espanya, i si guanyen podran visitar Silicon Valley, Estats Units, on participaran en un programa de creativitat i innovació tecnològica. Senom és una aplicació, volíem dir, que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amplis i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha quedat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats d'arreu de l'Estat dins de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través del web www.audicrea.volting.
0: Gràcies. I la Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Marc Ferri.
7: Amb la Festa Major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanament de Palafolls ha fet una crida pública per tal de sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquest acte, que es fa durant la Setmana Gran del municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades amb Palafolls. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer aquests sopars a la fresca, i per això recorda que la Comissió d'Agermanament és una entitat oberta.
8: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes, doncs, de dedicar-hi hores, sí, perquè sempre hi ha feines, sí, per fer, perquè ell ha explicat, sí, això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas parant, sí, activitats, sí, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
7: Des de la comissió s'explica que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones. Tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar totes les activitats i viatges que s'organitzen des de la comissió. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars d'àpats que serveixen durant les nits dels sopars a la fresca. La demanda de voluntaris no se centra només en ajudar a la cuina, també es busquen perfils diversos, des de persones disposades a ajudar a la logística i el muntatge, fins a d'altres que vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letermes, a França, i també reprendre els vincles amb Poppy, Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia.
0: I el GAIP obliga l'Ajuntament de Calella a facilitar les despeses de la targeta municipal. Sergi.
4: Sí, l'origen del cas es remunta a finals del 2025, quan la CUP de Calella analitzava l'execució del pressupost municipal del 2024. Segons explica el portaveu del grup, Albert Comas, diverses partides van cridar la seva atenció per l'increment de despesa respecte al pressupost inicial, especialment les relacionades amb promoció d'esdeveniments, comunicació institucional i atencions protocolàries de l'alcaldia. En aquest darrer cas, la CUP va detectar que la partida havia passat d'uns 17.000 euros pressupostats a prop de 35.000 euros executats, motiu pel qual va sol·licitar el detall de diverses despeses, entre elles alguns àpats institucionals i els moviments de la targeta bancària d'alcaldia.
9: Tot ve d'un treball que vam estar fent sobre els pressupostos del 2024, on vam veure que hi havia diferents partides que s'incrementaven moltíssim. I vam demanar el detall de diferents partides, vale? I on hi havia un increment que era molt gran d'aquestes partides era sobretot amb promoció de grans esdeveniments i cultura, també amb comunicació institucional, i després també vam veure doncs, que una de les partides que també vam demanar el detall de les atencions protocolàries a l'alcaldia. Hi havia 17.000 euros que estaven pressupostats i se n'havien executat 34.000.
4: Segons la CUP, la informació facilitada inicialment per l'Ajuntament era incompleta. Com es assegura que només se'ls van facilitar els imports agregats per mesos i explicacions genèriques, però no els extractes bancaris complets, els justificants, ni els tiquets de les despeses, ni tampoc la documentació relativa a alguns dinars institucionals. Per aquest motiu, el partit va presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, és a dir, la GAIP. Durant la tramitació es van presentar fins a 3 al·legacions, ja que, segons la CUP, el consistori continuava sense facilitar tota la documentació requerida i oferia únicament la possibilitat de consultar-la presencialment. La resolució concedia 5 dies hàbils a l'Ajuntament de Calella per lliurar aquesta informació. La CUP denuncia que aquest termini es va superar sense que es produís el lliurament i que, finalment, la documentació ha arribat després de la insistència del grup i de la intervenció de la GAIP. Per al grup, el cas posa de manifest la importància dels mecanismes de garantia del dret d'accés a la informació pública i defensa que els càrrecs electes han de disposar de tota la documentació necessària per poder exercir la seva tasca de control de la despesa municipal.
0: I l'Ajuntament de Palafolls obre concurs per trobar i llogar una nau per les entitats locals. Marc Ferri.
7: El consistori Palafollenc ha tornat a treure la licitació del contracte de lloguer d'un immoble destinat per a nau d'entitats, un cop ja s'ha esgotat el contracte actual. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del municipi, seguint el model que ja es va implantar ara fa 5 anys. Segons recullen els nous plecs de la licitació, el consistori busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà. L'objectiu és que les entitats no hagin de desplaçar-se als afores per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals, amb entrada per a vianants independent i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers o assajos. D'altra banda, la zona de magatzem i també haurà de tenir uns accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Palafolls. Aquesta aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va aconseguir ja fa 5 anys. El 2021, l'Ajuntament va posar fi a un lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalats. El nou contracte manté aquesta filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 euros durant la primera anualitat, que anirà pujant progressivament fins als 4.000 euros en cas que s'esgotin les pròrrogues previstes fins al quart any. El valor total estimat d'aquest contracte és de 165.000 euros.
0: I l'Ajuntament de Canet demana la implicació del comerç a la Fira Modernista. Dani.
6: Sí, l'últim cap de setmana de setembre es fa la 18a edició de la Fira Modernista i l'Ajuntament vol que els establiments comercials en prenguin part. Aquesta edició vol posar en valor la cuina modernista com a reflex d'una època de transformació i innovació estretament vinculada als canvis socials, artístics i arquitectònics que van definir el moment modernista. La gastronomia esdevé així un llenguatge cultural més a finals del segle XIX i inicis del segle XX. Els cafès, les fondes i les llars hamburgueses eren espais on trobava i es compartien idees, art i noves maneres d'entendre el món. Aquesta edició vol reivindicar precisament aquesta dimensió cultural de la gastronomia, els sabors, els costums i les formes de viure que van acompanyar l'esclat creatiu del modernisme. Durant el darrer cap de setmana de setembre, els carrers de Canet de Mar tornen a transformar-se en un gran escenari d'època, i és vital així el paper també dels establiments comercials. Els visitants podran descobrir també receptes i costums gastronòmics inspirats en el modernisme, així com en la seva relació amb l'art, el disseny, la vida quotidiana i el patrimoni. L'esdeveniment combinarà divulgació històrica i aproparà aquesta temàtica a tots els públics amb la participació dels restauradors de Canet, que oferiran plats inspirats en el modernisme. Tot això sense oblidar les rutes per conèixer el patrimoni modernista, no només centrat en la figura de Domènech i Muntaner.
0: Seguim repassant l'actualitat a la comarca. Caldes habilitarà l'esplanada de Can Muntanyà com a aparcament els caps de setmana d'estiu. Martí.
1: Correcte, l'Ajuntament de Caldes d'Estrac habilitarà a partir d'aquest divendres l'esplanada Can Muntanyà, com tu bé has dit, com a aparcament provisional les nits de divendres i dissabte durant tot l'estiu. La mesura té com a objectiu ampliar l'oferta de places d'estacionament en els mesos de més afluència de visitants i facilitar l'accés al nucli urbà. L'aparcament estarà obert des de les 9 del vespre de divendres fins a les 5 de la tarda de dissabte i tornarà a obrir dissabte a les 9 del vespre fins a les 5 de la tarda del diumenge. L'Ajuntament recorda que, tot i que durant la nit la zona blava és gratuïta, a partir de les 9 del matí entra en funcionament l'horari regulat i caldrà obtenir el tiquet corresponent. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol afavorir la rotació de vehicles, reduir la pressió d'aparcament al centre del municipi i també donar suport al comerç i a la restauració durant la temporada d'estiu. L'Ajuntament també informa que, de manera puntual, l'esplanada es podrà tancar si ha d'acollir per doneu algun acte o bé activitat programada.
0: I l'Ajuntament de Premià torna a oferir 7 equipaments climatitzats com a refugis climàtics i també suggereix parcs i places en verd, ombra i fonts. Jordi Duran.
2: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per a oferir xupluc, refrescant els veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons s'informava fa uns dies, els equipaments refrigerants disponibles són els següents: l'oficina d'atenció ciutadana, el casal d'avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També es recorda a l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd, accessibles amb fons d'aigua o seients, que també es poden fer servir. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: En En esports, Paula Delgado i Clàudia Romaguera es proclamen campiones de Catalunya de patinatge. Jordi Duran, seguim amb tu.
2: I tant, el patinatge artístic tordarenc continua demostrant el seu excel·lent estat de forma. Aquesta vegada, les representants del Club Petit Tordera Artístic han ampliat amb llum pròpia la prestigiosa Copa Catalunya, una de les cites més exigents del calendari autonòmic. L'expedició torna a casa amb un balanç extraordinari, que confirma el bon treball de l'entitat, dues medalles d'or i una de bronze. Les grans protagonistes de la jornada han estat Paula Delgado i Clàudia Romaguera, que s'han alçat amb el títol de campiones de Catalunya en les seves respectives categories. Delgado va dominar la pista en el nivell 9 júnior, executant un programa sòlid i de gran dificultat que li va valer la medalla d'or. Per la seva banda, Clàudia Romaguera també va penjar-se l'or, en aquest cas en el nivell 4 benjamí. L'alegria per la delegació tordarenca es va arrodonir amb la magnífica actuació d'Ariadna Pérez. La patinadora també va aconseguir pujar el tercer calaix del podi, emportant-se una molt merescuda medalla de bronze en el nivell 2 benjamí, després de signar una gran coreografia. El Club Petit Tordera Artístic també va comptar amb la destacada participació de les, en les categories cadet. Maria Llamas va finalitzar en 13a posició de nivell 7, mentre que Ivet Oda va assolir la 15a posició del nivell 6. Amb dues esportistes van sumar una experiència molt valuosa de cara al seu futur.
0: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, què tal? Bon dia. Després d'una jornada, la d'ahir, amb més núvols, amb temperatures una mica més baixes, que de fet s'han concretat aquesta passada nit, amb mínimes que han baixat en el conjunt del Maresme, en general hem d'esperar els pròxims dies una situació marcada per l'estabilitat i altre cop per una clara recuperació de les temperatures, sobretot i molt especialment de cara a diumenge, quan tornarem a tenir valors al voltant dels 33, fregant els 34 graus a prop de la costa i arribant cap als 36-37 graus fins i tot cap a l'interior de la comarca. Per tant, nova glopada de calor que ens acompanyarà durant bona part de la setmana, entrant ben bé fins a mitjans del mes de juliol, i ja veurem què acaba passant. No sembla que hagi de recular aquesta calor i per tant continuarem amb un ambient realment molt i molt calorós, a banda, sense precipitacions, un ambient també sec amb els boscos ben eixuts aquí al Maresme i també en altres sectors de Catalunya. Afortunadament aquests últims dies hi ha hagut algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, del Prepirineu, i almenys en aquestes zones tenim els boscos una mica més regats, però en conjunt sequera ja que comença a fer-se notar, com dèiem, els boscos, i per tant molta precaució perquè el risc d'incendi forestal serà molt elevat al llarg dels pròxims dies. Dit això, com dèiem, avui temps tranquil, temps estable, ambient assolellat, amb unes temperatures que, si bé han baixat aquesta passada nit, les màximes ja pugen un palet en relació a la jornada d'ahir. Encara pot aparèixer algun nuvolet, però poc important, amb vent de garbí que aquesta tarda es farà moderat, sobretot cap a la costa del Maresme Nord, i la situació marítima estarà dominada bàsicament pel marejol aquest matí amb àrees de maró aquesta tarda justament a la costa del nord de la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que continuarem en la mateixa línia, amb un temps tranquil, assolellat, amb alguns núvols a primeres hores que marxaran ràpidament i amb temperatures que ja comencen a pujar una miqueta més. Dissabte, ambient més càlid, i diumenge, com ja hem dit, sembla que serà probablement el dia més calorós d'aquesta setmana, amb estabilitat i amb sol durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, i així començarem també la setmana vinent.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, doncs seguim en directe a l'Ona Maresma. Moment de fixar-nos en el que es diu a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem doncs destacant alguna cosa important al Maresme.
3: Doncs sí, és que avui al Maresme hi ha debat per la decisió d'Arenys de Munt de plantar cara al nou pla de renovables de la Generalitat. I és que el municipi presentarà al·legacions contra el Plater, que es tracta del document que ordena la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, perquè considera que el repartiment previst és desproporcionat. Segons l'Ajuntament, la proposta podria acabar afectant fins al 42% del sòl realment disponible del municipi. Un percentatge que veuen completament excessiu per l'impacte que podria tenir sobre el paisatge, la fauna i sobretot els veïns. Tot i defensar la transició energètica, el consistori reclama que el desplegament de renovables es faci d'una manera més equilibrada i adaptada a la realitat de cada poble.
2: Molt bé, i el món, de què es parla avui?
3: Doncs a xarxes i als mitjans també continua generant molt de rebombori el cas de la mort d'Isaac Andic, fundador de Mango. I és que aquest dimarts ha declarat als jutjats de Martorell la seva vídua, Estefania Knuth, i la seva versió podria complicar la defensa de Jonathan Andic, investigat per homicidi. Ja que, segons s'ha conegut, Knuth hauria confirmat que Isaac Andic tenia previst apartar el seu fill de l'empresa a partir de l'1 de gener del 2025, només dues setmanes després de la caiguda mortal a Montserrat. A més, també ha transcedit que Jonathan Andic va trucar primer a la parella del seu pare, perdoneu, abans que els serveis d'emergència. Tot plegat s'afegeix a altres tensions familiars que també s'han posat sobre la taula durant la investigació. Així que, Gemma, estarem pendents d'aquest cas, que està sent el cas de pràcticament de la dècada, et diria, aquí a Catalunya, i no sabem com acabarà.
2: Totalment, veurem com acaba tot plegat. I el tema curiós del dia...
3: Doncs us explicaré una història que és tan aviat espectacular com temerària, et diria, ja que a Nova York una parella d'acròbates russos s'ha fet viral després d'escalar sense permís fins l'antena de l'Empire State Building a més de 440 metres d'altura, atenció, per demanar-se matrimoni. I és que un cop a dalt van desplegar una pancarta amb un missatge a favor de l'amor i la pau, i tot seguit, ella es va agenollar per fer la proposta. Les imatges, enregistrades des d'un helicòpter, han corregut com la pólvora per xarxes. Ara bé, al final no va ser tan romàntic, ja que tots dos van acabar detinguts per accedir legalment a una propietat privada i posar en risc la seguretat.
2: Déu-n'hi-do, valents i temeraris al mateix temps. Martí, anem doncs a tot seguit a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem als nostres oients de l'Ona Maresma, Gemma, si us fan por les altures. Podreu respondre amb un sí o amb un no a través de l'Instagram del programa de @onamaresma i veurem que si tenim una audiència valenta o bé una miqueta poruga.
2: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Martí, en el teu cas et fan por o no?
3: Doncs em va una mica a èpoques. Et diria que quan era més petit no em feien gaire por, però ara que m'he anat fent gran sí que em fan bastant vèrtic les atraccions aquestes altes. O sí, jo crec que votaré que sí.
2: Molt bé, jo també votaria que sí.
3: Sí, no ets d'aquelles que t'agraden anar a la fira i pujar,
2: sí,
3: a la Nòria, per exemple?
2: Clar, això sí, no? Però el tema d'escalar, per exemple, no ho faria.
3: És a dir, et fan por les altures, però segons on, oi?
2: Exacte, segons l'activitat. Sí, sí.
3: Bueno, també, mira, també podria... La pregunta del dia d'un altre dia, podem demanar als nostres oients a quina és quina és l'activitat la qual li fa més por relacionada amb les altures.
2: Doncs sí, és una bona pregunta també. Avui doncs preguntem això. I bé, Martí, gràcies. Fins ara.
3: A tu, Gemma, fins ara.

0: Amb l'arribada de les rebaixes, moltes persones aprofiten per renovar l'armari, comprar tecnologia o també avançar algunes compres pendents, però més enllà dels descomptes, és important conèixer quins són els nostres drets com a consumidors, quan podem reclamar, si es poden tornar els productes rebaixats o com identificar una oferta real. Per resoldre aquests dubtes, avui ens acompanyen Karam Louahidi, tècnic de l'Oficina Comarcal de Consum. Benvingut, Karam, un cop més a l'Ona Maresma.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: En primer lloc, explica'ns i recorda'ns quins són els drets bàsics que hauríem de conèixer abans d'anar de rebaixes.
1: Bé, més que drets bàsics, jo crec que també tenim deures, no? Són drets i deures, no? Els drets més importants de cara a les rebaixes, doncs, dret a conèixer la política de devolucions i canvis de l'empresa, garantia legal i comercial dels productes que comprem i dels serveis que contractem. Evidentment, entenc que no fa falta dir-ho, no? Però les rebaixes no canvien els drets que tenim com a consumidors, llavors tots aquests drets i deures que estic dient no canvien, no? Durant aquesta època tenim dret també a rebre informació veraç sobre qüestions tècniques i informació sobre com utilitzar productes i com adreçar-nos per fer les reclamacions, no? que puguem tenir en relació amb aquests productes. I deures, doncs també nosaltres tenim com a consumidors deures de saber, no? El que estem comprant, hem de ser també una mica responsables, no? Evidentment sempre preguntar, doncs, allò que no coneguem i doncs informació, no? Sobretot el dret d'informació que tenim els consumidors, doncs crec que és la base, no? És el pilar davant d'una compra d'aquestes rebaixes.
0: Quina diferència hi ha entre rebaixes, promoció i liquidació? Perquè no és el mateix, eh?
1: No. Rebaixes, bé, pot ser confús, perquè s'assemblen tots entre ells. Les rebaixes són un determinat període, és a dir, uns productes que tu tenies amb un preu i llavors durant un determinat durant una determinada temporada, doncs aquells preus que tenies, doncs els rebaixes, no? La liquidació, doncs evidentment és quan tens un estoc amb intenció de acabar-te l'estoc, doncs ja sigui perquè tanques la botiga, ja sigui perquè t'entra l'estoc de nou, no? I vols liquidar el que tenies, doncs també rebaixes els productes, per això que hi ha aquesta relació. I quina era l'altra que m'havies
0: preguntat? I la promoció.
1: I la promoció, doncs, són uns certs descomptes que s'apliquen, unes certes condicions favorables, que també es poden aplicar de forma correlativa en rebaixes o liquidacions.
0: Uh-huh.
1: O sigui, realment estan tots relacionats entre ells, tot i que tenen, doncs, les seves característiques diferenciades, no? Evidentment.
0: Això és un tema que segur que ens interessa a tots, el fet d'identificar si un descompte és real i no s'ha inflat el preu abans de les rebaixes, perquè això és una trampa que crec que alguns establiments fan, malauradament.
1: Sí, crec que hi ha dos blocs, no?, importants a tractar en relació amb això que dius, no? Primerament, crec jo que no ens hem de fiar, no?, dels descomptes exagerats, no? Si vas a comprar una tele i et diuen que està el 80% rebaixada, doncs evidentment no m'ho crec.
0: Alguna cosa li passa a aquesta tele, no?
1: Exacte, o li passa alguna cosa amb aquesta tele o li passa una cosa amb aquest preu, no? Alguna cosa ha passat amb aquest preu. O és que me l'han inflat una setmana abans, dues setmanes abans, un mes abans. Això per una banda, no fiar-nos, no?, dels descomptes exagerats. I després, d'altra banda, doncs, crec que el bloc important a tenir en compte també és controlar els preus, no? Ser una mica racionals, no? També tenir una llista de la compra, tenir un producte controlat, no?, un parell de setmanes abans. Si jo sé que les rebaixes arriben en dues setmanes, doncs ja començo a mirar preus, no? I evidentment, doncs, en el moment que arribi la rebaixa, si veig que el producte està rebaixat i no l'he pogut controlar, doncs veure com està el mercat, no?, a quan es ven. Perquè no totes les botigues fan rebaixes, no? Llavors, hi ha botigues que potser per temes econòmics no es poden permetre fer rebaixes, no? Llavors, veure què passa amb aquestes botigues, a quan l'estan venent, i veure si realment hi ha una rebaixa, no?, a aquest preu.
0: Per tant, recomanes fer una mica d'estudi, abans de llançar-te a la piscina.
1: Correcte.
0: I comprar, doncs, sense mirar.
1: Totalment.
0: Els establiments estan obligats a acceptar canvis o devolucions als productes rebaixats?
1: És una molt bona pregunta. Sempre dependrà de si la compra la fem a l'establiment o la fem en línia, o la fem fora de l'establiment, que fora de l'establiment pot ser una fira, pot ser a casa o pot ser en línia. Si és en línia, sempre tindrem 14 dies de manera obligada, tot i que després la botiga o l'establiment ens pugui ampliar aquest termini. Si és a l'establiment de forma física, dependrà de si la botiga, la seva política d'evolucions i de canvis, accepta. Llavors, si la botiga en el teu tiquet, quan te l'entreguen, que normalment ho posen enrere, en lletra molt petitona, però ho posen. Si et diuen que no s'accepten canvis d'evolucions, no, no tindràs una altra, no? Tu has tingut oportunitat de saber-ho, llavors no t'accepten ni canvis ni evolucions. Si en el tiquet no t'ho van posar, doncs evidentment hauran d'acceptar aquest canvi i, o la devolució. I després hi ha una petita excepció en aquests casos, és que per molt que es compri un establiment i la política no accepti canvis i devolucions, si el producte és defectuós, evidentment me l'hauran de retornar. O me l'hauran de canviar, o podria jo decidir, no? Evidentment, entre que em retornin els diners o que me'l retornin i jo decideixi doncs, comprar una altra a la mateixa botiga.
0: Uh-huh. Aquests productes rebaixats tenen la mateixa garantia que qualsevol altre producte en aquest sentit?
1: Correcte, sí, la garantia de productes nous sempre és la mateixa, no? De 3 anys, i la de productes de segona mà, doncs un any com a mínim, tot i que després es pugui ampliar. Sempre serà la mateixa.
0: I quan comprem durant les rebaixes per internet, quins drets tenim? Són els mateixos drets que quan comprem en una botiga física o canvien?
1: Com a tal, són els mateixos drets. L'únic matís al que em pararia, no, a fer referència i que crec que la gent és important que el conegui és aquest que deia abans, no, els canvis i evolucions, que es coneix com a dret de desistiment. Uh-huh. És el que dèiem abans, no? Si compro un establiment, el perjudici o desavantatge que tinc en relació amb la compra en línia és que potser no m'accepten el canvi o la devolució, però en línia sempre tindré aquests 14 dies. Llavors, diguem-ne que amb les compres en línia estem de la mateixa manera protegits, però encara tenim encara més una capa de protecció, no? Tenim una capa extra, no?, de protecció. Per què? Perquè s'entén que el consumidor, doncs, en nostre establiment, doncs, es pot veure més perjudicat, no?, per no tenir el producte davant, no fer les proves o les preguntes pertinents, l'assessorament que podries tenir en una botiga, i és per això que es protegeix una mica més el consumidor. Mm-hmm.
0: Quines són les reclamacions més habituals que rebeu durant aquesta època?
1: Bé, sona sorprenent, però no estan en canvis i devolucions, sinó que és més en l'entrega de productes, i passa molt en productes en línia. Per què? Perquè doncs les ventes pugen moltíssim, no? La gent fa moltes compres durant l'època de rebaixes i les fa en línia, no? Llavors, el que passa és que les empreses que s'encarreguen de fer aquests transports, les logístiques, no?, d'entregar aquests productes a casa, doncs molts cops pateixen retards, i és aquí on venen el gran gruix de reclamacions en consum, no?, de productes que arriben tard, productes que no arriben, productes que arriben trencats, uh-huh, tota aquesta índole de reclamacions. Mm.
0: Si un establiment incompleix els drets del consumidor, què podem fer i on ho podem reclamar?
1: Si volem reclamar, ens hem d'anar a la nostra oficina municipal de consum. Si no tenim oficina municipal de consum i estem dins del territori comarcal del Maresme, ens anirem a l'oficina comarcal d'informació al consumidor del Maresme. Si es pot presentar una denúncia, bé, perquè, per exemple, detectem que hi ha una infracció en matèria de preus, no?, un preu que s'ha inflat un dia abans de la rebaixa, presentarem una denúncia, de totes formes, al Consell Comarcal del Maresme, ja que les UMICs no tramiten denúncies, no tramiten inspeccions, i serem nosaltres els encarregats d'enviar-ho a la secció d'inspecció de Barcelona, que s'encarrega de controlar l'ètica dels mercats, no?, a Catalunya.
0: Uh-huh. I una curiositat, quan anem a comprar un producte, bé, sabem que posen nous preus, no?, etiqueten de nou els productes, a vegades etiqueten malament i agafes alguna cosa quan i la vols pagar, i clar, la caixa et diu que té un preu, però marcat, etiquetat, en té un altre. Quin preu t'han de cobrar?
1: Normalment, i aquí hi ha excepcions, no? Hi ha matisos, evidentment, però normalment, si no es deu a un error i l'etiqueta, doncs la descripció de l'etiqueta coincideix exactament amb el producte que nosaltres hem agafat, ens hauran d'aplicar aquell preu. Uh-huh. Doncs nosaltres serem els que ens haurem d'encarregar de parlar amb la botiga, no?, i ensenyar, escolta, m'he agraït aquest preu, clar, les fotos que puguis, evidentment, pel que pugui passar, poden passar moltes coses, no?, però sempre tenir la prova de que aquell preu està etiquetat d'aquella manera, i llavors en principi ens hauríem de cobrar en aquell preu. El mateix que comentava abans és que potser hi havia un model similar que potser s'ha acabat, llavors per restock, no?, d'agafar stock nou, l'han posat allà, llavors és un model diferent. Uh-huh. I la descripció no coincideix, per això és tan important la descripció, no? El mateix està en la descripció del producte. El preu pot canviar, evidentment, no?, però la descripció és la clau. És
0: per
1: la
0: tant,
1: clau,
0: si no coincideix la descripció amb el producte que s'està venent, aquí sí que no t'han de cobrar el preu que marca, sinó el que ells diuen.
1: Exacte. Potser no tant la descripció, hi ha botigues que posen referències, no?, Clar. La descripció potser pot coincidir, perquè la descripció pot ser molt genèrica, no? Un robot d'aspiradora blanco, no et posen la marca, no? Genérico. Llavors haurem de veure la referència, no? Haurem de veure la caixa, l'embalatge, a veure quina referència porta i si coincideix amb aquesta referència.
0: Molt bé, doncs Caram, moltes gràcies com sempre per tota aquesta informació que ens serà molt útil per aquesta, doncs, època de rebaixes que ve. Gràcies, fins ara.
1: Gràcies, espero que sigui molt aprofitosa.
0: Molt bé, doncs acomiadem.

0: Molt bé, d'aquí més, és l'aniversari.
1: Doncs mira, també fa anys, però un menys que l'Alex Morgan, i parlem de la Margot Robbie, que es tracta d'una de les actrius i productores més rellevants i cotitzades del Hollywood actual, protagonista d'èxits massius com Barbie, El Job de Wall Street o Jo, Tonya.
0: Has vist alguna d'aquestes pel·lícules que ha protagonitzat la Margot Robbie?
1: És que sóc molt poc de pel·lícules. Volia veure Barbie, però no la vaig acabar veient, que me'n recordo que va ser quan que van sortir Oppenheimer i Barbie. Volia veure les dues i no en vaig veure cap. I El Job de Wall Street l'he començat mil vegades i tampoc l'he acabat. Però bueno, sí que he vist molts trossos a xarxes i de tot.
0: Jo he vist, d'aquestes que has comentat, Barbie i Tonya. Però el llop, que em sembla raríssim, dir el llop,
1: m'ha passat el mateix.
0: Però el Llop de Wall Street, no recordo si l'he vist, potser sí, fa molts anys, l'hauria de tornar a veure per recordar-me'n. I l'altre, Jo, Tonya, vale, és aquesta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí,
0: pensava que era no...
1: jo també...
0: i Tonya.
1: No, és Jo, Tonya, però tot. Jo aquesta no em sona, però potser és molt coneguda i a saber.
0: Sí, és una patinadora de gel que, bé, doncs explica una mica la seva vida, no? Ella es posa en la seva pell i la interpreta. Està bé, em va agradar. Molt bé, en Martí, ja hem felicitat els famosos que avui fan anys, segur que n'hi ha més, però vaja, no podem felicitar-los a tots, així que anem a fer, doncs, també a destacar els dies internacionals.
1: Doncs sí, i avui és un dia internacional que ens toca de ben a prop als periodistes, ja que concretament és el Dia Internacional del Periodista Esportiu. Se celebra en honor a la creació de l'Associació Internacional de Premsa Esportiva, fundada un dia com avui de 1924, durant els Jocs Olímpics de París, per reconèixer la tasca d'aquells que ens acosten l'actualitat i l'emoció de l'esport.
0: Molt bé, un altre dia mundial que em sembla molt, molt, molt curiós.
1: Sí, ui, és el tema, et diria, i ja que avui és el Dia Mundial dels OVNIs, una jornada supercuriosa que ens commemora avui, coincidint amb l'aniversari del famós i misteriós incident de Roswell l'any 1947. Els aficionats a la ufologia aprofiten per fer observacions del cel i també reclamar transparència sobre la vida extraterrestre.
0: Déu-n'hi-do, Estic buscant aquí per internet el caso Roswell, també conegut com incident OVNI de Roswell, i Déu-n'hi-do, és com un objecte que sembla realment una nau, no?, d'extraterrestres.
1: Sí, o sigui, la veritat és que és molt curiós, per qui ens estigui escoltant i no sàpiga del tema, recordar que l'incident de Roswell és un granger anomenat Mac Bradzel que troba unes restes molt estranyes escampades pel seu ranxo, prop de Roswell, al Nou Mèxic. Estaven formades per paper d'estany, varetes de fusta, plàstic i una mena de cinta adhesiva amb símbols estranys. Bradzel ho recull i ho porta al xèrif local, que avisa a la base militar aèria de Roswell.
0: Que fort. Mira, t'he enviat una imatge, Martí, de fet, per WhatsApp, d'un senyor analitzant un cos d'un suposat alien, que, clar, és que és difícil, és difícil perquè una mica que és ficció, que és realitat, suposem, doncs, que molta gent que hi creu aprofita, doncs, per colar-nos-la, no? O sigui, no sé, és difícil, tot i que jo hi crec bastant, que...
1: Sí, o sigui...
0: Sí, estic convençudíssima.
1: Jo estic al teu barco, jo també hi crec bastant. El que passa és que pels oients que no estiguin veient la foto que m'has passat és un omni a l'ús, et diria. L'omni,
0: sí,
1: que tots ens imaginem que és un omni, amb el cap així com d'omni i cos d'omni, doncs és aquest. Jo et diria que si hagués de ficar la mà a si existeixen o no, crec que no serien amb aquesta forma, ja que és molt típica. Però, bueno,
0: sí,
1: no sé, a veure. Si
0: més, la gent més conspiranoica, saps què diu? Expliquen que, com que veig que anem bé de temps, aquí, doncs, et tiro un facto, vale, Martí? Diuen que els ovnis estan relacionats, estan integrats entre nosaltres en forma de persona humana. O sigui, tu no els sabries identificar perquè van...

0: vestits humà.
1: Això seria el que en diuen humanoides o... No
0: reptilians. Això serien els reptilians.
1: Ah, vale, vale.
0: Que
1: vale.
0: En veritat tenen forma de reptil, però estan disfressats de persona humana. I també diuen que alguns famosos, molt, molt, molt, molt famosos, abans eren persona normal, no? Persona humana, van firmar un contracte amb els reptilians per ser molt famosos i assolir l'èxit, i el deurien incomplir o no estarien d'acord, llavors li fan un doble, i aquest doble doncs no és una persona. Diuen, per exemple, que en Jim Carrey no és Jim Carrey. Si tu el busques al Google, veuràs que ha canviat molt. Clar, hi ha gent que diu que són retocs d'estètica, i altra gent que diu que no, que és un doble d'en Jim Carrey.
1: Jo també ve... Clar, és que suposo que les persones canviem. Jo també he canviat molt, però perquè m'he engreixat 20 quilos o així. O sigui, no perquè sigui un omni. Però, bueno, no sé...
0: En Sergi Ferrer ens pregunta que la Madonna què és? Un omni, una doble.
2: O el rei d'Espanya.
0: No.
2: El rei d'Espanya.
0: Aquest crec que és ell, no?
1: Bueno, no ho sé, el pobre...
0: No ho sé.
1: És curiós, tu, Sergi, hi creus amb els extraterrestres?
2: Després de veure l'última pel·lícula de Spielberg, que us la recomano molt, me fa molt que pensar, sí, sí.
0: O Bugònia. Sabeu quina pel·li és?
2: No, això és una planta, no?
0: No, no. No. Petúnia, no? És una planta. Un a veure, va, concentrem-nos, que ens estem dispersant. Aliens, si ens esteu escoltant, sintonitzeu l'Ona Maresma. Va, seguim, Martí, més efemèrides.
1: Vinga, seguim amb el fenomen global de Spider-Man, ja que No Way Home sacseja les xarxes l'any 2021. Un dia com avui es va filtrar part del metratge promocional que confirmava el secret més ben guardat de Hollywood, i es tractava del retorn de Tobey Maguire i Andrew Garfield. Això va provocar una de les majors bogeries de reaccions a Twitter, TikTok i YouTube de la història recent del cinema, convertint-se en un cas d'estudi de màrqueting viral absolut.
0: Molt bé, i ja per acabar tenim també la esperada efemèride musical. Enguany, avui aquí està dedicada.
1: Doncs està dedicada al primer concert de la formació clàssica de Queen, que va ser l'any 1971. I és que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor i el baixista John Deacon van actuar junts per primera vegada en directe sota el nom de Queen. El concert es va fer al Surrey College, a prop de Londres, i va marcar un punt de partida d'una de les bandes més llegendàries de la història de la música. Així que
0: I tan digues... llegendària,
1: Sí, potser, bueno, no sé, aquí en Sergi és l'expert, però jo et diria que top 3 deu ser de les més famoses de la història.
2: Totalment, totalment, sí. Freddie Mercury ha fet molt per la música.
0: A mi m'agrada molt Bohemian Rhapsody. Bueno, de fet és aquesta que estem escoltant, que dura com 6 o 7 minuts, no, Sergi?
2: 5 i pico, sí. Cosa estranya perquè en aquella època no l'acceptaven per les ràdios.
0: Clar, això ho he vist a la peli.
2: Correcte, sí.
0: I a més és com una cançó que canvia com molt, oi?
2: No té pont, és curiós. Bueno, no té estribillo, no sé com es diu en català, no em surt. És una de les cançons que no té estribillo, o sigui, està dividida en 6 seccions. Cosa molt curiosa en aquella època, sí.
0: Tornada, em diu en Marçal.
2: Tornada,
0: que és
2: exacte,
0: tornada. Vaja, és una cançó molt especial, molt maca, de fet. És com que va canviant molt. Si ens posem a cantar, potser sí, venen els aliens i ve la pluja, també. Molt bé, doncs va, us deixem amb aquesta cançó de Queen. Fins ara.
1: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
2: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
1: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions d'anar a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions, pactades amb Junts, PNB i PP, també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
4: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
5: Passen 3 minuts a les 4 en punt de la tarda. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre, entre els arxius de la comarca amb en Jordi Duran, que ens explica, disculpeu, amb en Jordi Pratsavalls, què ens expliques avui?
6: Hola, Gemma. Avui el nostre particular viatge en el temps ens porta a rescatar un article de la revista Reporter del juliol de l'any 2000 parlant d'un clàssic a molts municipis a l'estiu i que també n'hem parlat aquí a l'Ona Maresma, en concret del programa Vacances en Pau. Aquell any, 7 nenes i nens saharauis participaven en aquestes colònies solidàries a Malgrat de Mar, un projecte que es realitzava gràcies a l'Ajuntament i a l'entitat Malgrat Solidari. La Gàlia, la Fadi, en Maliti, la Mayima, en Sidaham i també en Mohamed eren dels visitants que aquells dies visitaven la població maresmenca durant els mesos de juliol i agost. 8 famílies els havien acollit a casa seva i tenien l'oportunitat de viure dia a dia una nova experiència, però sobretot destacaven la solidaritat amb el poble saharaui. Els nens i les nenes que passaven l'estiu a Malgrat venien acompanyats per en Mohamed Fadel, el monitor que els havia estat assignat. L'objectiu de les colònies saharauis és fonamental, treure els nens i nenes dels campaments de refugiats situats al desert d'Algèria, a l'agost poden arribar fins i tot als 50 graus a l'ombra, i donar a conèixer la problemàtica dels saharauis a través dels més petits. Tots ells es converteixen en milions d'ambaixadors del seu poble. Durant l'estada a Malgrat d'aquell any 2000, els nens i nenes saharauis feien les activitats pròpies dels nens de la seva edat. Anaven a la platja, en bicicleta, i a les tardes s'ajuntaven amb altres nens de Malgrat al Casal d'Estiu. Malgrat va ser el primer poble del Maresme que el 1995 i per iniciativa de la plataforma malgratenca Catalunya amb el Sàhara es va afegir a les colònies d'estiu per a nens i nenes saharauis organitzades per l'Associació d'Amics del Poble Saharaui.
5: Molt bé, moltes gràcies. Fins ara.

0: I ara és moment de parlar de moda. Cada professió té unes necessitats diferents, però això no vol dir doncs que haguem de renunciar a l'estil. Així que avui amb la nostra experta i estilista de moda, la Judith Jiménez, li proposem una professió i ella ens explicarà quin seria el look ideal, quines peces no hi poden faltar, també quins errors cal evitar i com aconseguir una imatge pràctica i amb personalitat. Judith, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, la veritat és que bé.
0: Molt bé.
1: Aquí es faran a veure la secció d'avui.
0: Perfecte. Avui et proposo diferents professions i, per tant, et demanaré que em confeccionis el look que, segons el teu criteri, doncs, quedaria millor. Comencem amb la primera professió, que és la periodista o el periodista de ràdio. Perquè, clar, com et vesteixes quan gairebé ningú et veu, però també pots tenir entrevistes o també fer vídeos a xarxes o... saps? Com no ens veuen, sí, però ens escolten, però alhora ens veuen persones a l'estudi.
1: És complicat, però jo penso que hauria de ser uns looks tipus dels presentadors de televisió, no? Perquè són professionals, o sigui, també són periodistes la majoria, i quan fan entrevistes i tot, mira el tipus de looks, que són seriosos, sense ser molt estremats, o sigui... no seriosos tampoc, pots anar amb samarreta, pots anar amb texans, però has d'anar una miqueta polit, no? Sobretot el cabell arreglat i aquestes coses que ja sabem que a vegades pensem no ens veuen, no passarà un monyo allà tot despentinat,
0: sí,
1: i després et fan les fotos o el vídeo de torn i surts allà que sembles la senyora que ven al mercat, no? Que, amb tota la dignitat del mercadillo d'abans.
0: Sí, sí. Per tant, una miqueta, si ens pots com dir quatre peces o així com muntar el look...
1: Val, doncs mira, per exemple, per una noia i un noi.
0: El que vulguis, podem fer un noi, una noia, anem fent.
1: Vale, un noi, doncs mira, ara doncs pot anar amb uns texans o uns pantalons així, tipus cargo, així, amb una samarreta xula o amb un polo. Els polos es duen molt ara,
0: Sí.
1: Que abans semblava molt de Borja Mari i ara estan a tope. O sigui, es duen molt i a més han deixat aquest estigma, I al Borja Mari em refereixo a les sortides madrilenyes i tot això d'abans, Avui estic deixant unes quantes perles, que ja veuràs. I després, a les noies, doncs, tu podries anar tranquil·lament amb doncs, una armilla. Una armilla? Saps les armilles que queden superxules de camisa? Llavors ja t'arregla, perquè tu realment, si fas una entrevista, la fas asseguda.
0: Clar.
1: I amb l'armilla, i llavors pots portar unes bermudes, o pots portar una faldilleta, o una faldilla llarga, el que tu vulguis, un pantaló ample.
0: Molt
1: tot
0: bé.
1: Està bé, però una armilla queda xulo, és elegant i és modernet.
0: Perfecte, doncs va, anem amb una altra professió, veterinària o veterinari.
1: Ostres, aquí el que passa és que quan els veterinaris han d'anar vestits molt tipus sanitaris,
0: Clar.
1: Perquè com que estan atenent a pacients també, peludets però, o no peludets, però pacients, la cosa és que han de dur roba doncs, que no sigui sempre tirant, jo penso, color verd, color blau, perquè la sang no es vegi vermella. És el mateix que passa amb els metges, el quiròfan. Si fixes, tot és més verdós i colors així, perquè el color vermell quan es barreja aquí es veu marrón. I llavors no dona la sensació de l'escàndol de la sang, saps?
0: Clar.
1: Jo penso que un veterinari ha d'anar vestit això amb un to blau, un to verd, com si fos un metge. Amb una bata o amb un vestit normal a sota i amb una bata o alguna cosa així, però normalment amb una equipació de sanitari.
0: Molt bé, següent professió, una wedding planner.
1: Una wedding planner ha d'anar sempre, han d'intentar anar sense cridar l'atenció, o sigui, qualsevol persona que organitzi esdeveniments ha d'anar vestida amb un color neutre o sembla un traje jaqueta perquè és còmode, versàtil i elegant. I tu has de passar desapercebuda, però s'ha de notar que ets una persona que està organitzant alguna cosa.
0: Vale.
1: T'ho dic perquè sé de què parlo, perquè també estic amb aquests temes, Llavors jo sempre he pensat que pot ser d'un to, si vols, un color rosa, un color del que tu vagi una miqueta amb el teu branding, Si tu vas tens, per exemple, tons roses, doncs pots un traje rosa, més pujadet, però sempre que sigui un dos peces de traje jaqueta i amb el pinganillo i a treballar.
0: I també tema calçat, entenem que han de passar moltes hores de peu, potser?
1: Han de passar moltes hores de peu, jo descartem totalment els talons, sisplau. Hi ha sabatilles molt neutres que no es veu que són que poden passar bé o tipus mocassí amb una manolatina o una sabata més còmoda per poder estar hores de peu.
0: Vale, molt bé, doncs prenem nota. L'entrenador o l'entrenadora personal, clar, aquí entenem que la roba ha de ser més tipus esportiva, però no cal que sigui doncs, anar amb xàndal, no?
1: No, el que passa és que quan tu vas amb un entrenador personal normal és que t'ensenyi els exercicis.
0: Clar.
1: I clar, tu no pots vestir-lo amb una roba normal i corrent. O sigui, jo posaria el tipus pantalons així, el que és el pantaló d'entreno, de roba d'entreno, d'aquesta transpirable.
0: Sí.
1: Que és còmode amb la camiseta d'entrenament de màniga curta i ja està, i vestit normal i amb bambes i mitjons de vestir d'entrenador. Si vols, doncs, que ja que és un personal trainer, doncs que tingui la seva marca, la seva samarreta, no?
0: Clar.
1: I si treballa per un gimnàs, doncs a darrere està fiale. Però sí, vestit amb roba esportiva. De ser xandall no, perquè és que el xandall és molt incòmode igualment per entrenar. Però la roba així que és respirable i que és específica per això és el que hauria de portar, sí.
0: També s'ha posat molt de moda moltes persones que potser no van entrenar o no són entrenadors, però sobretot he vist moltes noies, no?, vestides com de pilates per anar a buscar un cafè pel matí. Clar, la roba esportiva cada cop també està més present, no?
1: El problema és que, no sé, jo per exemple, ara aquesta tarda tinc ioga i sí que em vestiré per sortir de casa meva fins al ioga, vestida de ioga, i potser després si he d'anar a comprar al bon preu, tornant de ioga, potser entro vestida de ioga, no? Això és veritat. Però duc el mat penjant, saps? Llavors, no sé, jo la gent que li agrada anar amb malles, doncs això ja és perquè li agrada anar amb malles.
0: Clar.
1: Però això d'anar amb un look així és perquè suposo que durant el matí anirà a fer un esport d'aquest tipus que requereix aquesta vestimenta. Dic jo, perquè ara mateix bueno, la veritat és que és veritat que hi ha molta gent. També això té molta culpa el que va passar amb el confinament,
0: Ja.
1: Que ens vam acostumar molt als looks comfy per estar, que això ho hem parlat moltes vegades, per estar molt còmodes, fèiem aquestes trampes de vestir-nos bé de dalt i de baix no per fer videoconferències tota l'estona, però la gent anava molt per casa tirat amb pantalons amples, amb roba molt vaporosa, amb malles, amb roba d'esport per estar per casa, i llavors ens vam acostumar a això i vam normalitzar la roba per estar per casa i per sortir. Però realment, a veure, cadascú pot fer el que vulgui, evidentment, però a mi m'agrada més ordenar cada cosa, cada ser en el seu lloc, saps?
0: Un o una interiorista, com pot reflectir, perquè clar, entenem que és una professió creativa, i aquesta creativitat com es pot expressar a través de la roba?
1: Doncs mira, jo penso sempre que les persones, tant els estilistes de moda com els interioristes, els dissenyadors i tot això, hem d'anar molt de compte a l'hora de vestir, perquè segons com et posis, pots espantar el client.
0: Ja. Yeah.
1: La cosa és aquesta, tu pensa que pots tenir un senyor que, a veure, una persona normal que a mi que m'agrada decorar, jo quan vaig agafar-me el pis vaig fer-ho tot jo, no vaig buscar ningú altre, però algú que diu, va, fa una casa molt gran, té molts calés, diu, venga, tiro jo que vull que m'ho faiguin, has de saber molt, molt clar, com que no saps mai quins gustos tenen fins que no parles amb ell i tot, has de tenir la capacitat de transmetre una neutra, molt neutra, bé, arreglat, neutra, potser amb algun complement una mica extremat perquè doni aquest toc de sofisticació, però sense anar molt estrambòtic, perquè si no t'asseguro que més d'un dirà, és que si em posa a la casa com va vestir d'ella o vestir d'ell,
0: clar.
1: No, saps? Has d'anar molt de compte amb això.
0: Una mica el que comuniques amb la roba et pot
1: sí,
0: fer aconseguir una pot, feina o no?
1: Sí, clar, pot ser. Si tu va un noi va amb un traje d'allí, no? Per exemple, ara aquesta època, amb un color torradet, no? No sé, la jaqueteta així sobre una camisa així d'allí arremangada i el pantaló d'allí amb una sabata d'esport, però bé, i arregladet, pentinat amb les ulleres de sol i tal, vas arreglat i dones confiança. O sigui, bé, una noia també, doncs doncs pot anar vestida com arregladeta, bé, pot portar roba. Jo sempre, mira, veus, aquesta època sempre relaciono molt els interiorismes amb com està la tendència del moment, no? Els colors sorra, blancs i colors així, per anar a un puesto, perquè és que te transmeten pau i tranquil·litat, i la penya això, quan et vol entrar, i et dic, si vas de color taronja, vermell o colors molt, molt, molt, molt, molt potents, potser tiren enrere.
0: Un DJ o una DJ, com hauria d'anar vestit?
1: Això sí que mola molt, com li doni la gana una mica. En realitat els DJs, a mi m'agrada molt, doncs jo crec que depenent de l'estil que tinguin, si és un DJ que és de rotllo dels anys 60 o música pop, música rock, doncs en concordància una mica amb el que punxes. I llavors és que és bastant normal. Tu fixa't, quan veus el Guetta, per exemple, vestit en rotllo traje, saps? Va de jefe, però perquè ja és un jefe, aquest ja ha fet tot el que havia de fer. Però les noies que he vist que toquen o que punxen, la DJ Trapella, o no sé, ara és que estic preparant unes històries, el DJ Merey, el DJ Edu, els meus vestits, doncs així, no? Així en plan misteriosos, així en plan guai, però tirant cap a la música que toquen, saps?
0: Clar.
1: O sigui, que toquen, que punxen. És que això és un món, És com sí. Les bandes. Si tu vas una banda a tocar, tu ja t'esperes que els heavies vagin vestits més o menys heavies.
0: Clar, clar. I les ulleres de sol, imprescindibles, no? Potser també.
1: Hosti, tu, sembla bastant fantàstic això, sí. Això li trobo un què per això, eh? Quan estàs treballant, quan estàs en un escenari de nit o en una cabina de DJ i tal, hi ha moltes llums que et van apuntant a la cara. I pot ser que acabis una miqueta amb els ullets saturats. I per això entenc que de vegades vagin amb les ulleres de sol, eh?
0: Clar, que té un motiu,
1: també,
0: eh?
1: Crec que alguns sí i alguns són que van de guai, si ja està, no passa res.
0: Molt bé. Clar, sí, sí, també donen aquest aire, no?, de xulo.
1: De malotes.
0: Sí, sí, exacte.
1: És que a veure, al final la zona que tu vas a un concert d'un grup X, vas a veure aquest grup X, però tu vas a veure un DJ o una festa, un DJ punxant, qui està duent tota la festa amunt o avall, o s'ho està carregant o està portant a tope, és el DJ o la DJ.
0: Clar.
1: Llavors la seva imatge normalment té un rotllo, van amb rotllo, saps? És divertida. I si fan una festa a la platja o si fan una festa... És diferent, clar.
0: Total. Judit, acabarem amb una última professió. En aquest cas, l'estilista de moda, tu mateixa, no?, ens podries explicar com és el teu dia a dia i doncs, quins looks creus que són més còmodes o amb què et sents més identificada.
1: Doncs mira, jo quan haig d'anar al carrer, a la guerra, que dic jo, que haig de fer coses a carrer perquè haig d'anar entrant a puestos, sortint de botigues, és un shooting a fora i tal, sempre intento buscar peces molt vaporoses i molt còmodes. Coses que normalment em facin sentir guai. Hi ha pantalons així tipus palazzo que són molt còmodes, que són fresquets i vas caminant i es belluga i fa un moviment i dona una presència que flipes. Això et va empoderant a tu mateix, saps? Això és molt important. O sigui, després avui, per exemple, per anar a l'oficina una estona que no havia de reunir-me ni res, ningú, vaig amb un short de color mostassa i un top negre de tirants, la veritat, i amb unes sandàlies molt mones, que per cert em vaig comprar una sabateria d'aquí de Premià, per a mi m'agrada fer... M'agrada anar al petit comerç, no a puestos molt grans. I la veritat és que és supercòmode, perquè és la comoditat al final que premia. Quan haig d'anar a cobrir alguna entrega d'algun esdeveniment, alguna cosa més formal, jo em vestejo, és una manera de vestir molt soberbia, però sempre estremada, perquè jo em dedico a això.
0: Clar.
1: Jo no aniré vestida amb un vestit tirat que no se'm vegi res, no, jo em poso el meu pantaló fucsia amb el top no sé què, amb un collaret ben gros que es vegi. Ara tinc un que és un Nautilus, que és guapíssim, de platejat, que me'l van regalar, i el porto al coll, que és un cargol gegant, que és supermaco, i coses així que es vegin, que siguin potents, saps?
0: Molt bé.
1: Però sempre vaig molt en relació al que haig de fer. És com els músics, quan van a tocar segons el que toquen fan, doncs jo, segons el que em toca, el pal que em toca treballar, doncs vaig. I jo sóc molt rockera, eh? Vagi per davant, a l'hora de vestir, des de tota la vida.
0: Molt bé, doncs Judit, guapa, moltes gràcies com sempre. Ens escoltem la setmana que ve. Adeu.
1: Molt bé, adeu.
0: Seguim avançant, arribarem a les 4:20 de la tarda, pràcticament falta un minut, i de seguida anem a conèixer el següent tema del dia des de Malgrat. Endavant.
2: Bé, aquest mes de juny un grup de dones, 6 d'elles malgratenques, van al campionat Passión por la Danza, a la modalitat de dansa espanyola i flamenc a Benidorm, amb l'estudi de dansa i flamenc Ilusiones de Pineda de Mar. La gràcia és que van quedar primeres a la categoria sènior. Avui en parlem amb les bailaores, la Judit Cantero, la Isabel Bellido i també la mestra que avui aquí les acompanya, la Vicky Aguilar. Bona tarda a totes tres.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Bé, en primer lloc, enhorabona per aquesta primera posició a la categoria sènior. Tot i així, no és la primera vegada que quedeu primeres.
3: No.
2: Bueno, expliqueu-nos una mica quines sensacions teniu després d'haver guanyat.
3: Bueno, la sensació que tenim és de felicitat, d'haver fet les coses ben fetes, d'haver estat ensajant tots aquests dies, aquests mesos. Ha sigut un esforç gran, però finalment pues, tot el seu esforç ha tingut una recompensa bona i estem feliços.
2: Quant de temps porteu assajant per aquest campionat?
4: Pues portem assajant des del gener, una hora i mitja a la setmana i fins a la setmana abans d'anar al campionat.
2: Val. Com es desenvolupa un campionat d'aquest tipus? Com funciona aquest campionat, aquest tipus de campionats?
3: Bueno, són campionats que són a nivell nacional. Primer es fa un campionat a Madrid, a Alcalá de Henares, es fa Benidorm, que és on vam anar nosaltres, i després, quan a l'octubre, faran un campionat a Madrid de tots els que hem guanyat primer, segon i tercer. Es farà un campionat de campions.
2: Sí, que a l'octubre tindrem un campionat amb les guanyadores de la resta de campionats.
3: Sí, exacte.
2: L'any passat entenc que vau també participar-hi perquè vau quedar primeres.
3: Bueno, vam quedar primeres, però l'any passat no es va fer aquest campionat de campions. I aquest any és com una novetat i es fa i anem cap allà, cap a Madrid, si Déu vol.
2: Val, què es puntua o es valora en el campionat, en els campionats en què hi participeu?
3: Doncs mira, es valora la coreografia, es valora la tècnica i es valora l'actitud.
2: L'actitud?
3: Sí.
2: I quina actitud s'ha de tenir per ser una bailadora de flamenc i de dansa espanyola, va?
4: Pues... tu has de creure que a nosaltres encara ens falta una mica, perquè això encara no ho tenim, però no sé, jo personalment vaig passar molts de nervis. Aquest any ja anava una mica més preparada, com per així dir-ho, però no és fàcil, no és fàcil, perquè només pujar-te a l'escenari ja és un grau.
2: Hem parlat de que es puntua l'actitud, la tècnica, la posada en escena també es té en compte?
3: Sí, la coreografia posada en escena, sí.
2: Perquè també aneu molt arreglades per l'ocasió, no sé també si això es té molt en consideració pel jurat.
4: Sí, suposo que sí, pues, el pentinat, els complements, la vestimenta...
2: I us esperàveu aquest resultat o no?
4: Pues aquest any... jo personalment no, perquè hi havia més nivell que l'any passat, i pues va ser apoteòsic, perquè vam cridar, vam saltar i no sé, va ser increïble.
2: La vostra mestra, la Vicky, també negava amb el cap. Ja que has vingut, has de dir alguna cosa, Vicky, va. Vinga, Vicky, com, t'esperaves aquest resultat de les teves noies o què?
5: La verdad es que no. No, porque, como ha dicho Judith, este año había muchísimo más nivel y muchísimo más grupos que en años anteriores. Creo, si no recuerdo mal, eran 18, 19 grupos de categoría senior de toda España.
2: Vale, y en aquest cas... Com ho prepareu? A nivell més tècnic, perquè elles han parlat de tot el que es puntua i es valora, però a nivell tècnic, tu que ets mestre i domines més, què és el que més difícil què és el més difícil, què és el que més es puntua, què és el...
5: Bueno, para empezar, son madres de familia, y lo primero es el coincidir todas en todos los ensayos, porque cuando no pasa una cosa, pasa otra. Todas tienen niños, maridos, casas, trabajos, esto es un más a más, es algo que les gusta desde que eran muy pequeñas a todas. Entonces nosotras, tanto Isa como yo, dentro de un ensayo empezamos con mucha técnica y mucha psicología.
2: Psicología, explica eso.
5: Mucha psicología, porque al final les tienes que hacer entender y que lo que venga bienvenido sea. Pero que tienen que ir sobre todo a disfrutar y a olvidarse de todos los problemas que tenemos como adultos fuera de ahí.
2: També un tema de confiança, entenc, no?
5: Totalmente, totalmente. Se lo tienen que creer.
2: Val, i vosaltres, com és que vau decidir apuntar-vos a ballar flamenc? Des de quan porteu?
4: Ui, pues això es remunta als anys 1980,
2: Déu-n'hi-do.
4: Perquè sobretot les que som d'aquí de Malgrat, ballàvem a la penya flamenca Nuestra Tierra, que això, pues clar, ens ho van inculcar pues els nostres pares, que eren socis d'aquesta penya.
3: D'aquí de Malgrat,
4: Sí.
3: Era una penya que estava aquí a Malgrat.
4: I la nostra profe, pues, era la mare de la nostra professora, de la Isabel, i la Isabel també. I llavors, pues, ho vam deixar perquè va desaparèixer, i al cap dels anys, pues, ens vam tornar a trobar. La Isabel va començar a donar classes i ens vam tornar a juntar. I van obrir l'estudi, i el que va començar sent com una teràpia, pues, al final ha acabat pues, anant a campionats.
2: I què és el que més us agrada de ser bailaores de flamenc?
4: A mi m'agrada ballar.
2: Mm-hmm. Però què és el que et porta que sigui flamenc i no per exemple ballar? Pot agradar ballar, però pot agradar ballar zumba? Per què el flamenc? És a dir, què és el que t'atrau?
4: De... Bueno, perquè al final a casa meva, des de ben petita, és el que hi havia. A casa meva, des de que jo vaig néixer, a casa meva sempre s'ha escoltat el flamenc i m'agrada tot tipus de música, però el flamenc és el que més m'agrada.
3: És una mica l'arrel dels nostres pares. O sigui, nosaltres som totes nascudes aquí a Catalunya, però tots els nostres pares, bueno, la meva mare era catalana, però el meu pare i la majoria dels pares de les noies que ballen i nosaltres, que som les noies que fem, que som les professores, els nostres pares són d'Andalusia, van emigrar aquí a Andalusia, d'aquí a Catalunya fa molts anys, nosaltres vam néixer aquí i són a l'arrel nostra, que ens han inculcat ells.
2: Mm-hmm. Una cosa que em crida l'atenció també és els vestits que porteu. Us els costegeu vosaltres? Els
3: sí.
2: Compreu, els bordeu? Perquè, o sigui, dins de... Perquè, mira, per exemple, la Fira d'Abril que es fa a Barcelona, preguntant a la gent, doncs ens diuen, ostres, sí, els volantes, m'ha costat tant, porto mesos preparant-ho. Clar, vosaltres que, a més, els utilitzeu els vestits per actuar, diguéssim, també suposa un cost i un temps, no?
5: Totalmente. La estética es súper importante cara de subirse a un escenario. Uh-huh. Y los vestidos, bueno, hay de todo. Hay vestidos que tenemos una modista que se dedica a hacer trajes de flamenca. Uh-huh. Y nos los hace, o sea, yo los diseño, yo elijo telas y ellas no ven nada hasta que no están. Uh-huh. Y luego hay otro, en otras ocasiones, pues que se toman medidas, elijo lo que quiero y lo mando a hacer. Y ya vienen hechos.
2: Uh-huh, vale.
5: Pero sobre todo hay que tener en cuenta la estética. Muy importante para cualquier tipo de disciplina de baile. No solamente para flamenco.
2: I també un altre tema que sona molt atòpic, que quan algú diu, vinga, posa't a ballar flamenco, fas el típic gest de les mans així, els xasquidos amb els dits i fas la volta, però clar, això no és, o sigui, no és flamenco, no té res a veure. Llavors, que, per la gent com jo, servidor, i la gent que està a casa escoltant, quina és la clau del flamenco? Qui és el primer pas per aprendre a ballar flamenco com Déu mana?
3: Pues el primer pas és que t'agradi, és el pas número un. I després el flamenc és molt de constància, és difícil, no, ballar flamenc no és fàcil, no és fer xasquidos, yeah. No és dir ole i ja està.
2: Exacte.
3: Bueno, és un art que té que tenir molta constància, molt sacrifici, moltes hores d'ensajos, i si t'agrada t'ho has de prendre molt en sèrio, no és una tonteria. I nosaltres encara, per exemple, el grup que tenim, del que estem parlant avui, és un grup sènior, un grup que no és professional, és un grup totalment que ve per gust, perquè li agrada, però nosaltres sempre intentem dir que la disciplina és molt important i que hem d'ensajar i ens ho hem de prendre molt seriosament, perquè ballar flamenc és molt difícil, hem de tenir molta tècnica, molt compàs, i hem de saber molt bé el que estem fent.
2: Mm-hmm.
3: I si volem anar a un campionat, hem d'estar on estem, seriosament.
2: Mm-hmm. Val. I ja per acabar, creieu que el flamenc està arrelat o està agafant força aquí malgrat?
5: Malgrat, y creo que se está volviendo a poner de moda otra vez el flamenco.
2: Uh-huh.
5: Al final, no solo en Malgrat, en Barcelona, Cataluña, no, en toda España se está volviendo a poner de moda. Es una disciplina que ha estado unos años como un poco olvidada.
2: Uh-huh.
5: Y está volviendo a revivir.
2: Sí. És a dir, perquè bueno, al final forma part del nostre folclore.
5: Total.
2: Ens agradi o no, el tenim de tota la vida.
3: Bueno, és patrimoni de la humanitat.
5: Exacte.
3: O sigui, amb això ja...
2: Exacte, molt bé. Doncs mira, ho donem per acabat aquesta entrevista. Judit Cantero, Isabel Bellido i Vicky Aguilar, gràcies per atendre'ns avui aquí a Ona Malgrat. Enhorabona per aquest... Bueno, per haver quedat primeres.
5: Sí,
2: i esperem que el proper campionat d'octubre també ens doneu alguna sorpresa. A veure si us
5: Ojalá.
2: Podem tornar a entrevistar. Gràcies.
5: Ojalá. Gracias, gracias.
0: Arribem a 4:45 de la tarda. Ara mateix doncs, farem un breu repàs a la pregunta del dia i us recordem que us estàvem preguntant si us fan por les altures. Podeu respondre a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i també a X, que ens podeu trobar amb el nom de @onamaresma, i allà ens podeu doncs, dir si us fan por les alçades o no us fan por, si sou valents o valentes o més aviat porucs o porugues. Aquesta és la pregunta del dia i bé, nosaltres de seguida seguirem avançant i de tot seguit parlarem amb el torderenc Marc Fuentes des de Tordera. Fins ara, no marxeu.
6: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Doncs fa uns minuts ja us ho avançàvem, el tordarenc Marc Fuentes ha estat convocat per la selecció catalana de futbol gaèlic que jugarà al Mundial. Endavant.
3: Doncs amb nosaltres avui tenim en Marc Fuentes, un tordarenc que ha estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial de Futbol Gaèlic. I dieu, ostres, què és el futbol gaèlic? Doncs també aquesta entrevista servirà per xerrar amb ell i descobrir aquest nou esport. Marc Fuentes, benvingut a Ràdio Tordera.
4: Bona, Jordi.
3: Explica'ns una mica, primer de tot, què és el futbol gaèlic?
4: Bé, el futbol gaèlic és un esport que combina molts esports que tenim coneguts, no? Com seria futbol, handball, rugby, futbol americà, tot aquest... És una mena de barreja d'esports que és originari i on més popular és a Irlanda, i que allà, doncs, aquesta popularitat fa que s'omplin estadis, 70.000 persones gairebé, però que aquí sembla que la gent no el coneix, i bé, pot ser això també una bona sortida per començar.
3: És a dir, és com si estiguessis jugant a rugby, però també hi ha porteries, com en el futbol, la pilota també es pot botar, és a dir, combina tot això. Que és dir, com el vas conèixer, aquest esport?
4: Doncs mira, aquest esport el vaig conèixer per la universitat. Oferien uns crèdits a canvi de poder provar aquest esport, i vaig fer aquesta prova i em va agradar. I vaig preguntar, perdona, tornareu a fer aquest esport o un entrenador d'aquest esport en altre lloc? I van dir, doncs mira, estem creant un equip que seria Celtic Girona, perquè hi ha altres equips a Catalunya, com és el Sitges, com és el Barcelona Gaels, que és un equip de Barcelona Gaels que són pràcticament tots irlandesos, la gran majoria, i van dir, però fem un altre més Girona per també abarcar aquesta part de la regió, no? I quan van comentar la idea, doncs jo em vaig apuntar, i la gran majoria dels que són part d'aquest club també som gent de la universitat o joves, fins i tot treballadors de l'UDG, gent que amb 30 anys, que encara està en edat plenament, no? El futbol diuen que els 30 anys és l'edat prime, no?, dels jugadors. Doncs mira, els tenim aquí també. La gran majoria som persones que fa 2 anys ni el coneixíem, i que entrenant, doncs, estem ara a poc a poc millorant el nostre nivell, i l'any que ve estem mirant de... O sigui, fixa't, de fa 1-2 anys ni el coneixíem, i l'any que ve ja estem parlant de competir a nivell estatal, pel que són els ibèrics, i també s'està mirant, tinc entès, de fer una Copa Catalana, tornar a una Copa Catalana que ja existia, però que per l'escassetat dels equips, doncs, no s'ha fet.
3: Ara t'anava a preguntar, les competicions que jugueu com a equip de Celtic Girona, què són? Quins partits feu? Només són amistosos?
4: De moment només hem pogut fer amistosos, ja sigui un Celtic Girona contra un combinat de jugadors de selecció catalana, o també vam fer un amistós que vam anar a Bilbao, que va ser una experiència de veritat, que va fer també conèixer el nostre club arreu d'Espanya, i crec que va ser una experiència molt positiva també de germanament amb el País Basc, perquè sempre Catalunya i el País Basc hem tingut molt bona relació. I bé, seguir creixent, i l'any que ve, a veure, en teoria podrem competir ja competicions per tot l'estat espanyol, i bé, Europa és somiar, però bueno, tot és mirar-ho.
3: Centrem-nos ara amb la notícia que bé, ostres, ha cridat aquí a tots els tordarencs. Has estat convocat per la selecció catalana per anar a disputar el Mundial. Primera curiositat que a mi se'm genera és com la selecció catalana pot anar a disputar un Mundial si, per exemple, ara que hi ha el Mundial de Futbol, només pot anar l'espanyola, la catalana o de les altres comunitats autònomes no poden participar-hi.
4: Doncs aquí hi ha una barreja de dos factors. Una, la que tots creurien que és la legal, no? I és que a Espanya, pel que fa, per posar l'exemple del futbol, només pot anar convocada la selecció espanyola al Mundial. I per què és això? Doncs perquè hi ha una llei que obliga que totes les federacions autonòmiques de futbol, o per com estigui distribuïda a les regions, estiguin sota una federació subestatal, o una subestatal que gestiona totes. Llavors només pot anar convocada pels que diuen els de dalt, no? Però com que no està reconegut com a esport a tot l'estat, sí es pot fer aquesta cosa, com crec que passa a més d'un esport, ho hauríem de mirar, però sí que passa a més esports. Llavors, el que també juga a favor nostre és que a Irlanda és precisament una situació molt semblant a la nostra, és a dir, ells formen part d'una comunitat més gran, però el Mundial també poden classificar-se seleccions, per exemple, Irlanda del Nord, Irlanda, Escòcia, Gales. Llavors no van com a Gran Bretanya, van com a les seves pròpies nacions, i el Mundial que fan realment és un Mundial de Nacions. Llavors per això va Catalunya, va el pot convocar Galícia, Ibèria, que és una barreja entre Espanya i Portugal, que això, bueno, aquesta frontera seria una mica difícil de definir, però també van regions d'altres països, per exemple, crec que van zones de França, zones d'Itàlia, Itàlia, que és un país molt complex perquè des de la seva creació, no, que està feta per moltes regions, doncs passen coses així en aquest Mundial. I crec que és el bonic de la riquesa de les diferents cultures.
3: Com va rebre aquesta notícia de que aniries convocat?
4: Doncs amb molta il·lusió i moltes ganes, no? També pel que fa representar a Catalunya, crec que és un orgull.
3: Però com t'ho van comunicar? És a dir, del Celtic Girona ets l'únic jugador que has estat convocat o tens més companys potser que d'universitat, com comentaves que també aniran?
4: Doncs del Celtic Girona estem convocats, crec que som, ostres, ara t'hauria de mirar el número, però que jo recordi uns 4 o 5.
3: Oh, mira.
4: Som uns quants, la veritat. La gran majoria són dels Sitges, i d'aquests dels Sitges hi ha molts que tenen un passat pel Barcelona Galls, que seria com l'equip més gran ara mateix a Catalunya.
3: I aquest Mundial, quan es disputa?
4: Aquest Mundial es disputa del 13 de juliol al 17 de juliol a Waterford, a Irlanda.
3: I explica'm una mica el quin paper, no sé si us heu pogut ja entrenar tots junts o no.
4: Doncs sí, precisament aquest passat diumenge, bueno, crec que va ser a finals de juny vam fer un últim entrenament per també hem de descansar les cames i arribar en plenes condicions, i vam acabar de fixar les posicions perquè evidentment cadascú dels seus equips juga d'un rol. Jo al Celtic Girona, els pocs partits que hem jugat, normalment jugo en una posició molt més de full forward, que seria com el més endavant o la penúltima línia a davant de tot. I ara la selecció catalana, bueno, suposo que per com sóc jo com a jugador, que sóc, em considero bastant ràpid i que tinc visió de joc, doncs m'han posat més cap al mig, que també és una que és molt box to box, que es corre amunt i avall, on hauria d'aprendre, pues, també com una manera de conèixer a mi mateix com a jugador, no? Crec que és una posició molt complexa i que puc aprendre també a gestionar els temps i els descansos.
3: I quan marxeu cap allà?
4: Marxem el 12 de juliol. Bueno, alguns volen arribar abans, altres més tard. La gran majoria d'equip...
3: Perquè, clar, aquí hi ha... aneu cosa vostra, no?
4: És a dir... Correcte. El que és el desplaçament, això ho hem de pagar nosaltres. I bé, cadascú agafa el seu avió, la gran majoria ens hem distribuït en el mateix avió, i també, doncs, no cabíem tots a una mateixa residència i hem d'estar com en dues residències. Però bé, no és un hàndicap molt gran, estem més o menys a prop. Crec que els que estan més lluny estan a 20-30 minuts de les instal·lacions. Unes instal·lacions molt xules, per ser les de Waterford, i puc veure ja unes imatges, i la veritat és que és espectacular, no? A vegades quan compares a fora pobles que ni coneixes i que tenen instal·lacions esportives que dius, mare meva, però bé, haurem d'aprofitar aquests dies que estem allà per aprendre molt i sobretot per gaudir.
3: Heu parlat de quin és el paper que voleu fer durant el Mundial?
4: Sí, tema tàctiques, vam fer just ahir una reunió que ens vam, a part de la logística que havíem de fer del viatge, també vam fer una gran part de tàctica, sobretot en quantes línies de joc volíem jugar, perquè també hi ha unes normes que encara estan una mica grises sobre si hem de portar protector bucal o no als partits, perquè hi ha aquesta famosa llei borrosa que diuen que potser hi ha un àrbit que si no portes un protector bucal d'una manera et pot no deixar jugar, i coses així. També tema tàctic, si volem jugar més contenció o anar més a l'atac o a quedar-nos en bloc baix, també depèn de la situació del partit, però sí que com que tenim una plantilla, no tenim molts canvis com altres seleccions, doncs crec que optarem més per una contenció, estar bastant fixos a les nostres línies i amb moltes ganes.
3: I en clau resultats, Marc, parlem amb clau resultats, no sé si fareu que l'important sigui participar o realment voleu intentar aconseguir alguna cosa més.
4: Home, nosaltres no fem aquest viatge, no?, per dir, bona, som Catalunya i ens anem. Nosaltres volem lluitar fins al final. Tenim marcada la final del 17 de juliol, que és a un estadi, precisament allà a Irlanda, i tenim moltes ganes d'arribar. Depèn de la classificació pot arribar a una final que es diu com si fos gol, plata i bronze, depèn de com quedis classificat. O sigui, no es fa només una final, de tots els equips que són anien com a tres grups, si classifiques, evidentment, i la nostra intenció és almenys classificar a una Final Four i jugar o una final, i arribar i guanyar-la, evidentment.
3: Estarem pendents, de veure aquest resultat.
4: Ja us informaré.
3: Per anar acabant, Marc, comenta'm una mica el joc. Ostres, és molt complicat adaptar-se a jugar. Si jo, per exemple, que no en tinc ni idea, ara començo a jugar.
4: Doncs si tu mires un vídeo de com juguem des de la grada, tu diries, ostres, això és molt fàcil, això agafo la pilota. No és tan fàcil. Jo, quan ho vaig veure, primera vegada sense tocar una pilota, vaig dir, això està xupat, això és com si al futbol tinguessin l'oportunitat d'agafar la pilota amb les mans.
3: T'he de dir que els vídeos que m'està veient ara no em semblava gens fàcil a mi, eh? A mi no m'ha semblat gens fàcil.
4: Ara ja ho veig amb uns altres ulls perquè porto un any gairebé practicant el bot, però aquest bot amb el peu i seguir corrent, hi ha molta gent que si no tens molt ben après això, et frenes molt, et limites, et tanques la visió del joc, i és important començar a tenir-ho automatitzat. O sigui, no és tan fàcil com la gent creu. A sobre que per fer el passe s'ha de fer una manera concreta, no pots llançar la pilota de qualsevol manera, has de fer un cop com si fos de voleibol, i més coses. O sigui, és més complicat del que sembla, i quan molts amics, col·legues m'han dit, això està no sé què, els he portat a una pista, els he donat una pilota i he dit, proveu-ho ara, i tots riuen perquè no és més difícil del que sembla.
3: Ja per acabar, Marc, és un joc molt agressiu, no?
4: Sí, de fet, si et donen un cop de cares no és falta, llavors per això portem en teoria protector bucal i més proteccions, però bé, tampoc pots anar, l'àrbitre el que també considera és que no vagis amb una agressivitat per fer mal. O sigui, tu has de fer veure, vull dir, perdó, que no soni malament, però tu has d'anar a tocar la pilota, has d'intentar anar a tocar la pilota. Si tu prens un cop de puny a un altre, evidentment és una agressió, però és veritat que de cares no es pita falta, la falta només és d'esquenes.
3: Doncs Marc, esperem que no et facis mal, que rebem notícies molt bones en aquests propers dies de juliol, i que vagi molt bé i moltíssima sort en el Mundial, Marc.
4: A vosaltres.
3: Gràcies.
2: I acabarem el programa parlant amb l'historiador Joan Pinya sobre la història de la Torre del Castell a Malgrat.

0: Bé, avui us proposem una ruta fins a la Torre del Castell, un espai històric que descriu molt bé l'evolució de la nostra vila al llarg del temps. En parlem de tot això amb més detall amb l'historiador local Joan Pinya, que ja el tenim ja com a referent de la nostra ràdio. Bona tarda, Joan.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, què representa per tu la Torre del Castell?
1: Home, doncs per mi és un element molt important, perquè a més jo sóc nascut del barri del Castell.
0: Ah, sí?
1: O sigui que per mi és un element molt identitari a nivell familiar i personal, però alhora també representa el que representa per tot malgratenc, que és un element que identifica, no?, identitari per al nostre poble. És aquest punt elevat que

0: ciutat.
1: Mm. Què és el que fa tan especial la Torre del Castell? Té algun element identificatiu que cridi l'atenció? Sí.
0: Mira, a nivell oficial, la fa especial, que és l'únic bé cultural d'interès nacional que hi ha a Malgrat. Tota la resta són béns culturals d'interès local. Per tant, a nivell nacional està catalogada no per la seva importància artística o històrica, sinó perquè hi va haver un moment en què es van catalogar tots els elements defensius. I, per tant, també es va catalogar aquesta torre. Però alhora també és clar, un punt originari del nostre poble ens ha anat acompanyant al llarg de tota la nostra història. I clar, la sabem ja que es funda, o si més no, que tenim la primera referència, no sabem des de quan hi és, però la primera referència és el 1382, com un punt defensiu avançat del castell de Palafolls. Per tant, els palafollencs, en vista de que el mar era un lloc perillós, pirateria, fan com una avantguarda, com un punt fortificat, per protegir-se de tots aquells que van a buscar-hi riquesa en el mar. Hi havia pescadors, hi havia mariners de la baronia de Palafolls, però alhora necessitaven alguna protecció.
1: No està clar, no?, quan es va construir la torre, perquè alguns parlen del segle XIV, però...
0: El segle XIV és el primer moment en què la tenim documentada, però això no vol dir que fos anterior. Clar, llavors, ens han anat seguint tota la vida, al segle XVI tenim documentats atacs pirates que hi fan destrosses, perquè clar, era on la gent s'hi anava a refugiar. Per tant, els primers malgratencs o els primers palafollencs que vindran a viure aquí aniran al voltant d'aquesta torre a viure. Per què? Perquè en el moment d'atac, ràpidament puguin acostar-s'hi. Llavors també en la guerra del francès al segle XVII, les carlinades del XIX, durant la guerra civil sembla que s'hi fica un ull de metralladores. Per tant, tota la història de Malgrat la podem anar resseguint també sapient què passa a la Torre del Castell.
1: Val. I la relació que tu destaques amb la Torre de Palafolls actualment, bueno, actualment no, antigament, era que era l'avançada, la torre d'aquí Malgrat.
0: Exacte, Palafolls és terra endins i ells sabien perfectament que un dels punts de riquesa era el mar. Però clar, el mar estava ple de pirates. Què havien de fer? Doncs fer algun tipus de defensa per engrescar els palafollencs a acostar-se al mar. D'aquí que fessin aquesta torre amb baluart documentat, o sigui, tenia un baluart al voltant, tenia una muralla fortificada, de la qual avui dia no en queda res. I clar, tots aquests malgratencs que es van ubicant al voltant de la fortalesa, fundant aquesta barriada, o a la plaça del carrer Passada, que serà just als peus de la fortalesa, però hi ha la zona plana.
1: Com ha anat evolucionant la Torre del Castell? Per exemple, el seu ús s'ha seguit utilitzant després, no?, de la seva construcció, la primera documentació que tenim, s'ha seguit utilitzant com a estructura defensiva, per exemple, en conflictes com podria ser la Guerra Civil Espanyola?
0: Exacte. Des del seu moment fundacional, que naixeria com un espai fortificat i defensiu, fins la Guerra Civil, sempre ha complert aquesta funció defensiva. Un espai de guaita, de vigilància, magatzem de provisions per en cas de setge. Però ja sí que serà l'últim moment en què funcionarà amb aquest rol, serà justament la Guerra Civil. Sabem que a partir d'aquest moment serà un espai més aviat abandonat, en el qual fins i tot hi aniran a viure rodamons o famílies que no tenien lloc on viure, fins que s'acaba generant aquest ajardinament del parc, en el qual conserva la torre com un element imprescindible.
1: Actualment l'ús de la torre, dins es conserva alguna cosa, material, s'aprofita la torre per alguna cosa avui dia, més que res per decorar, que no sigui només decorar Malgrat?
0: La torre era buida fins a l'any 2002, és el moment en què es fa la gran una nova reforma del parc, no? Perquè el parc ja hi era, va ser fet en època en Pepito Mora. Doncs el 2002 es fa una nova reforma d'aquest parc i la torre també se li fa una molt criticada i desafortunada reforma, que hi fica una escala interior, l'escapça, hi fica una pèrgola, no?, que aquesta pèrgola finalment es va acabar traient, tota la resta no s'ha tret, però sí que realment va ser una obra que va generar molta controvèrsia, perquè clar, estava afectant un bé cultural d'interès nacional i l'emblema identitari del nostre poble. Que molt curiosament, les entitats o la gent que l'ha continuat representant o simbolitzant o utilitzant de logotip, l'han utilitzat amb la forma que tenia abans d'aquesta reforma.
1: Originalment,
0: sí,
1: val.
0: Les espitlleres, no?, i l'acabament. O sigui, que diguem-ne que Malgrat no ha acabat de quallar o d'acceptar aquesta nova forma d'aquesta
1: torre. Seria que li van fer la torre a la torre d'aquí Malgrat com un ex-homo, no?
0: Sí, van fer... Bueno, li van voler donar una funció, que és la de poder-hi pujar i ser torre de guaita, però és que alhora aquesta intervenció per poder-la convertir en una torre de guaita de passeig, diguem-ne, tampoc ha acabat funcionant perquè està tancada, no? I no s'obre, no, per poder realitzar aquesta tasca. Per tant, el sacrifici que es va fer per donar-li funció no ha acabat tampoc resolent.
1: I alguna dada curiosa o fet històric de la Torre del Castell o del mateix parc que l'envolta?

0: volta que sigui ressenyable o destacable?
1: Clar, seria molt interessant saber quins límits tenia aquesta fortalesa. Bé, clar, molta gent ens diu, ostres, que van gloriosos els del castell, que en dieu castell d'una torreta. No, és que ja hi havia hagut un castell, no? I per això en perdura aquest nom, amb el seu, com bé he dit, la seva estructura defensiva, el seu baluart. No sabem si aquesta torre formaria part d'aquest castell o va ser refeta amb materials, no?, d'alguna de les destruccions que patí, es va refent només una torre. No sabem, però clar, el que no sabem tampoc és els límits d'aquesta fortalesa, no sabem com era. Clar, tot això s'hauria pogut resoldre amb una campanya arqueològica, no?, abans de realitzar aquests ajardinaments, però en el seu moment, per desgràcia, no s'hi va atinar, i ara avui dia quedem amb el dubte de quin seria realment aquesta...
0: Quan parles del castell, parles del castell de Palafolls.
1: No, de Malgrat.
0: De Malgrat, o sigui, sí. Van tenir un castell aquí a Malgrat.
1: Sí, sí, sí, exacte, clar, els de Palafolls no fan una torreta, fan tota una estructura defensiva que permeti guardar-hi gent a dintre, emmagatzemar-hi provisions, defensar-se d'un atac exterior. Per tant, hi ha realment una estructura de castell o estructura de fortalesa, no? I amb la seva muralla o baluart. Però clar, tot això no ha perdurat i desconeixem, no?, que ha quedat, segurament els seus fonaments estan enterrats a terra.
0: Es desconeix tant els fonaments com també, per exemple, qui governava o qui vivia en aquell castell? O se sap
1: alguna cosa?
0: No,
1: tenim, per sort, a Malgrat s'han conservat molt poquets, però s'ha conservat algun llibre de claveria i ens permet de resseguir les despeses que tenia l'Ajuntament, i sabem que hi havia una guarnició, que hi havia uns desperfectes que de tant en tant s'havien d'arreglar, que hi havia atacs pirates que directament atacaven la fortalesa i s'havia després d'arreglar. Per tant, gràcies a aquestes factures, no?, podem anar resseguint una miqueta alguns esdeveniments.
0: Algun destacable que ara recordis o que sí. Tinguis? Vinga.
1: Mira, hi ha justament un atac pirata molt ben documentat gràcies a aquests llibres de claveria, en el qual es parla de que s'hi van anar a refugiar els de Malgrat i la gent de les muntanyes, o sigui, entenem que gent de Sant Genís, no?, de les masies del voltant, assegudes que s'estava realitzant un atac pirata, tots es van anar a socórrer tancant-se en aquesta fortalesa, no? Per tant, com bé deia, és un punt, des d'un punt romàntic, no?, és un edifici que sempre ha protegit i ha vetllat els malgratencs. O sigui, ella des d'allà dalt ha sigut, diguem-ne, una faldilla acollidora de tota aquesta població que s'hi acollia, i alhora un punt de vigilància per tenir-nos, no?, a tots protegits. Per tant, és normal que els malgratencs la tinguin com un dels símbols identitaris.
0: Creus que ara, després d'aquesta reforma, creus que d'alguna manera es podria arreglar o tornar a refer o, diguéssim, recuperar una mica la torre originalment, o millor ja deixar-la com està? Què creus que s'hauria de fer ara amb la torre?
1: Si es recuperés, seria una restauració il·lusòria, perquè no seria recuperar el que hi havia, sinó com fer un de nou a imatge i semblança.
0: Correcte.
1: Del que hi havia hagut, el que hi havia hagut. Però és que també, quin és el moment, no?, en què s'hauria de recuperar la torre? Perquè tenim documentat com era per la Guerra Civil, amb aquestes espitlleres, que és com va durar fins a aquesta reforma del 2002. Però com era abans, no? Per tant, si s'hagués de refer o restaurar, quina forma hauria de recuperar, no? Per tant, potser, mira, millor deixar palès els errors del passat, que ens serveixin per no tornar-hi a caure.
0: No tocar-la i deixar-la com a...
1: Sí, bueno, com una lliçó.
0: Com una lliçó de història per no tornar-la a fer els errors, no?
1: Aquí està.
0: Doncs bé, posem punt i final a aquesta entrevista. Avui hem parlat de la Torre del Castell, una miqueta, fer un background històric de la nostra història, de la història de la nostra vila, i ho hem fet amb l'història local de Joan Pinya. Joan Pinya, gràcies per atendre'ns, com sempre, i sempre ets benvingut en aquesta casa.
1: Gràcies a vosaltres per fer aquesta difusió.
2: Molt bé, doncs acabem el programa d'avui amb la proposta musical d'en Karam Lawahidi. Adeu, fins demà.
3: Hola, bona tarda. Soc en Karam Lawahidi, tècnic d'aquí de l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Maresme. I la meva proposta musical aquest cop és Mi Chico, de DJ Goja. És una proposta estiuenca, igual que l'últim cop. I res, mentre duri l'estiu, doncs seguirem fent aquestes propostes, vale? Espero que la gaudiu.

0: La comissió d'agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la comissió d'agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes durant la Setmana Gran del nostre municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades en Palafolls. Elena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer els sopars i per això recorda que l'associació, que la Comissió de Germanaments de Palafolls, és una entitat totalment oberta.
1: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ell ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat, i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president d'aquesta comissió, en David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar a totes les activitats i viatges que es fan des de l'associació. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinxos, que són el que tradicionalment ofereix l'entitat durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20 y claro, si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopar a la fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Igualment, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina. L'entitat busca també perfils diversos, des de persones disposades a ajudar en la logística, el muntatge o fins i tot altres que vulguin participar en la gestió de la burocràcia o en l'organització de les activitats que es donen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Retems, a França, i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals, com per exemple la sortida anual a la neu o la visita a la Festa Europea al mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls també col·laboren activament.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda. Ei, què tal? Benvinguts al de Gorra Express d'aquesta tarda de dijous. Abans de res, dir-vos qui s'emporta l'abonament de 10 entrades que sortejàvem ahir. Escolta'm, la Lídia. Lídia, felicitats. Escolta'm, la mare de que estaràs a la piscina municipal de Palafolls i fresqueta. I avui el que tenim per vosaltres, nada más y nada menos, que és una entrada doble per anar a veure a finals d'aquest mes de juliol al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda l'obra de teatre Notting Hill. Escolta, com la peli, però en versió teatre i espectacular. Feta per actors amateurs, però que ja els agradaria més d'un dels professionals tenir la qualitat d'aquests actors del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Si has anat alguna vegada, ja saps de què parlo, i avui tenim entrada doble per anar a veure Notting Hill a finals d'aquest mes de juliol. Per tant, ben pendents, perquè només us demanem que ens expliqueu quina és per vosaltres la millor peli que heu vist de risa. Una mica d'aquestes que fan gràcia, que fan riure, que rius a carcajada límpia, no de por. De por és un altre dia, preguntarem un altre dia. De por ja preguntarem, o d'aventures, o de ciència ficció, Rambo i aquestes coses, un altre dia. Bueno, Rambo també fa una mica de risa, algú que si la mires ara fa risa. Doncs això, pelis que t'hagin fet gràcia, que hagi rigut a carcajada, American Pie, no sé, aterriza com puedas. Pel·lícules d'aquestes, participa de la Gorra Express, avui de premi, anem al teatre a veure Notting Hill!
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ei, què tal? Benvinguts al de Gorra Express aquesta tarda de dijous. Abans de res, dir-vos qui s'emporta l'abonament de 10 entrades que sortejàvem ahir. Escolta'm, la Lídia. Lídia, felicitats. Escolta'm, la mare de que estaràs a la piscina municipal de Palafolls i fresqueta. I avui el que tenim per vosaltres, nada más y nada menos, que és una entrada noble per anar a veure a finals d'aquest mes de juliol al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda l'obra de teatre Notting Hill. Escolta, com la peli, però en versió teatre i espectacular. Feta per actors amateurs, però que ja els agradaria més d'un dels professionals tenir la qualitat d'aquests actors del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Si has anat alguna vegada, ja saps de què parlo, i avui tenim entrada doble per anar a veure Notting Hill a finals d'aquest mes de juliol. Per tant, ben pendents, perquè només us demanem que ens expliqueu quina és per vosaltres la millor pel·li que heu vist de risa. Una mica d'aquestes que fan gràcia, que fan riure, que rius a carcajada límpia, no de por. De por és un altre dia, preguntarem un altre dia. De por ja preguntarem, o d'aventures, o de ciència ficció, Rambo i aquestes coses, un altre dia. Bueno, Rambo també fa una mica de risa, algú que si la mires ara fa risa. Doncs això, pel·lis que t'hagin fet gràcia, que hagis rigut a carcajada, American Pie, no sé, aterriza com puedas. Pel·lícules d'aquestes. Participa de la Gorra Express, avui de premi, anem al teatre a veure Notting Hill!
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Ràdio Palafolls
4: 107.7 FM.

0: L'AFIC torna a exposar el MIT amb la mostra fotogràfica Escac i Mat. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls acull durant els mesos de juliol i d'agost l'exposició fotogràfica Escac i Mat, una nova proposta de l'associació fotogràfica, en aquest cas de Blanes, que torna a portar la seva obra al municipi després d'altres exposicions celebrades en aquest mateix espai. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores d'aquesta entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. A través de les imatges, els visitants poden descobrir diferents visions creatives d'aquest joc mil·lenari, posant en relleu els paral·lelismes que comparteix precisament amb la fotografia. En Joan Membrives és membre responsable de la FIC de Blanes.
1: Durant el mes de juliol i el mes d'agost hi trobareu una exposició fotogràfica dedicada al món dels escacs. L'exposició, que porta per títol Escac i Mat, acull prop de 30 fotografies de diferents membres de l'entitat. Cadascun d'ells ha plasmat el joc a través de la seva particular mirada fotogràfica. Us convidem, doncs, a visitar aquesta exposició i observar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat.
0: Tant els escacs com també l'art fotogràfic requereixen de la paciència com una qualitat indispensable. Un jugador necessita temps, estratègia i aprenentatge per tal de guanyar la partida. De la mateixa manera, el fotògraf sovint ha d'esperar el moment precís o repetir una presa diverses vegades fins a aconseguir la imatge desitjada.
1: Els jugadors d'escacs i els fotògrafs comparteixen una virtut. Sabeu quina? La paciència. Així com un jugador d'escacs no guanya la partida amb una sola jugada, sovint cal perdre per aprendre i millorar, de la mateixa manera, el fotògraf no aconsegueix la imatge perfecta al primer intent. A vegades cal esperar, tornar-hi i repetir la pressa fins a trobar el moment adequat.
0: Aquesta connexió entre disciplina, observació i creativitat és el fil conductor d'Escac i Mat, aquesta exposició que convida el públic a contemplar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat. La mostra ja es pot visitar a la sala del MIT de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls i romandrà oberta els mesos de juliol i d'agost.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Castells.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Ei, què tal? Benvinguts al De Gorra Express d'aquesta tarda de dijous. Abans de res, dir-vos qui s'emporta l'abonament de 10 entrades que sortejàvem ahir. Escolta'm, la Lídia. Lídia, felicitats. Escolta'm, la mare de Déu, que estaràs a la piscina municipal de Palafolls i fresqueta. I avui el que tenim per vosaltres, nada más y nada menos, que és una entrada noble per anar a veure a finals d'aquest mes de juliol al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda l'obra de teatre Notting Hill. Escolta, com la peli, però en versió teatre i espectacular, feta per actors amateurs, però que ja els agradaria més d'un dels professionals tenir la qualitat d'aquests actors del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Si has anat alguna vegada, ja saps de què parlo, i avui tenim entrada doble per anar a veure Notting Hill a finals d'aquest mes de juliol. Per tant, ben pendents, perquè només us demanem que ens expliqueu quina és per vosaltres la millor peli que heu vist de risa. Una mica d'aquestes que fan gràcia, que fan riure, que rius a carcajada límpia, no de por. De por és un altre dia, preguntarem un altre dia. De por ja preguntarem, o d'aventures, o de ciència ficció, Rambo i aquestes coses un altre dia. Bueno, Rambo també fa una mica de risa, segur que si la mires ara fa risa. Doncs això, pel·lis que t'hagin fet gràcia, que hagis rigut a carcajada, American Pie, no sé, aterriza com puedas. Pel·lícules d'aquestes. Participa de la Gorra Express, avui de premi, anem al teatre a veure Notting Hill!
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
4: De Gorra Express.
5: Hey, Fonsi.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ei, què tal? Benvinguts al De Gorra Express d'aquesta tarda de dijous. Abans de res, dir-vos qui s'emporta l'abonament de 10 entrades que sortejàvem ahir. Escolta'm, la Lídia. Lídia, felicitats. Escolta'm, la mare de que estaràs a la piscina municipal de Palafolls i fresqueta. I avui el que tenim per vosaltres, nada más y nada menos, que és una entrada noble per anar a veure a finals d'aquest mes de juliol al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda l'obra de teatre Notting Hill. Escolta, com la peli, però en versió teatre i espectacular. Feta per actors amateurs, però que ja els agradaria més d'un dels professionals tenir la qualitat d'aquests actors del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Si ja has anat alguna vegada, ja saps de què parlo, i avui tenim entrada doble per anar a veure Notting Hill a finals d'aquest mes de juliol. Per tant, ben pendents, perquè només us demanem que ens expliqueu quina és per vosaltres la millor peli que heu vist de risa. Una mica d'aquestes que fan gràcia, que fan riure, que rius a carcajada límpia, no de por. De por és un altre dia, preguntarem un altre dia. De por ja preguntarem, o d'aventures, o de ciència ficció, Rambo i aquestes coses un altre dia. Bueno, Rambo també fa una mica de risa, segur que si la mires ara fa risa. Doncs això, pel·lis que t'hagin fet gràcia, que hagis rigut a carcajada, American Pie, no sé, aterriza com puedas, pel·lícules d'aquestes. Participa de la Gorra Express, avui de premi, anem al teatre a veure Notting Hill!
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De Gorra!

0: La comissió d'agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la comissió d'agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes durant la setmana gran del nostre municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades en Palafolls. Elena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer els sopars i per això recorda que l'associació, que la Comissió de Germanaments de Palafolls, és una entitat totalment oberta.
1: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ell ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president d'aquesta comissió, en David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'unes d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar a totes les activitats i viatges que es fan des de l'associació. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinxos, que són el que tradicionalment ofereix l'entitat durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20 y claro, si en un momento determinado fallaran dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito coco, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopano fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Igualment, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina. L'entitat busca també perfils diversos, des de persones disposades a ajudar en la logística, el muntatge o fins i tot altres que vulguin participar en la gestió de la burocràcia o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letemps a França i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals com per exemple la sortida anual a la neu o la visita a la festa europea al mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls també col·laboren activament.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ei, què tal? Benvinguts al De Gorra Express d'aquesta tarda de dijous. Abans de res, dir-vos qui s'emporta l'abonament de 10 entrades que sortejàvem ahir. Escolta'm, la Lídia. Lídia, felicitats. Escolta'm, la mare de Déu, que estaràs a la piscina municipal de Palafolls i fresqueta. I avui el que tenim per vosaltres, nada más y nada menos, que és una entrada noble per anar a veure a finals d'aquest mes de juliol al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda l'obra de teatre Notting Hill. Escolta, com la peli, però en versió teatre i espectacular. Feta per actors amateurs, però que ja els agradaria més d'un dels professionals tenir la qualitat d'aquests actors del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Si has anat alguna vegada, ja saps de què parlo, i avui tenim entrada doble per anar a veure Notting Hill a finals d'aquest mes de juliol. Per tant, ben pendents, perquè només us demanem que ens expliqueu quina és per vosaltres la millor peli que heu vist de risa. Una mica d'aquestes que fan gràcia, que fan riure, que rius a carcajada límpia, no de por. De por és un altre dia, preguntarem un altre dia. De por ja preguntarem, o d'aventures, o de ciència ficció, Rambos i aquestes coses un altre dia. Bueno, Rambo també fa una mica de risa, algú que si la mires ara fa risa. Doncs això, pel·lis que t'hagin fet gràcia, que hagis rigut a carcajada, American Pie, no sé, aterriza com puedas. Pel·lícules d'aquestes. Participa de la Gorra Express, avui de premi, anem al teatre a veure Notting Hill!
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: 两黄一头唔急。
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local.

Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda. Ei, què tal? Benvinguts al de Gorra Express d'aquesta tarda de dijous. Abans de res, dir-vos qui s'emporta l'abonament de 10 entrades que sortejàvem ahir. Escolta'm, la Lídia. Lídia, felicitats. Escolta'm, la mare de que estaràs a la piscina municipal de Palafolls i fresqueta. I avui el que tenim per vosaltres, nada más y nada menos, que és una entrada noble per anar a veure a finals d'aquest mes de juliol al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda l'obra de teatre Notting Hill. Escolta, com la peli, però en versió teatre i espectacular. Feta per actors amateurs, però que ja els agradaria més d'un dels professionals tenir la qualitat d'aquests actors del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Si has anat alguna vegada, ja saps de què parlo, i avui tenim entrada doble per anar a veure Notting Hill a finals d'aquest mes de juliol. Per tant, ben pendents, perquè només us demanem que ens expliqueu quina és per vosaltres la millor pel·li que heu vist de risa. Una mica d'aquestes que fan gràcia, que fan riure, que rius a carcajada límpia, no de por. De por és un altre dia, preguntarem un altre dia. De por ja preguntarem, o d'aventures, o de ciència ficció, Rambo i aquestes coses un altre dia. Bueno, Rambo també fa una mica de risa, segur que si la mires ara fa risa. Doncs això, pel·lis que t'hagin fet gràcia, que hagis rigut a carcajada, American Pie, no sé, aterriza como puedas.

0: Set FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ei. Ana, mamá. ¿Cómo es eso, Nil?

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del
1: De Gorra Express d'avui.
0: Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau.
2: De Gorra Express. Música sense interrupcions.
0: Fins demà.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'Ajuntament de Palafolls busca un nou local de lloguer de 800 metres quadrats per allotjar entitats culturals i també la brigada municipal. L'immoble ha d'estar situat al centre i disposar d'accessos independents per a vianants i també per a entrada de camions. Es manté el model de preu escalat de l'any 2021, fixant una renda inicial de 3.000 euros al mes, que pot arribar a pujar fins als 4.000 cada any que vagi passant. El plec de condicions prioritza aquelles ofertes que ofereixin fins a 5 mesos de carència per poder fer obres a la nau, per tenir-la en les condicions que desitja l'Ajuntament. El termini per presentar les propostes finalitza a mitjans d'aquest mes de juliol i el contracte serà de fins un màxim de 4 anys. Avui és dijous, avui ja és 2 de juliol.

0: un dijous que hi ha d'altres informacions destacades que també us explicarem a l'informatiu. D'entrada, hi ha una crida de voluntaris per als sopars a la fresca de la Festa Major. La Comissió d'Agermanaments fa una crida de voluntaris per donar suport als sopars a la fresca. Necessiten reforços per garantir l'èxit d'aquests sopars tradicionals ja durant la Festa Major de Palafolls i també el relleu generacional de l'entitat. Actualment compten amb una vintena de voluntaris, però calen més mans per la logística, la cuina o també la gestió burocràtica de totes les activitats. L'entitat busca perfils variats per gestionar les casetes de les entitats agermanades i també preparar les centenars de racions de pa amb tomàquet i carn a la brasa. A més, de la Festa Major de Palafolls, els voluntaris també participen en viatges culturals a Aix-les-Thermes i també amb els vincles amb Popi, a Itàlia. L'associació demana als interessats que es posin en contacte amb la Junta abans de començar els torns de la Festa Major. I si teniu temps aquest estiu, la FIC inaugura l'exposició Escac i Mat al mig, inspirada en el món dels escacs. L'exposició recull prop de 30 fotografies que exploren el paral·lelisme entre l'estratègia del joc, dels escacs, i també el món de la fotografia. L'entitat destaca la paciència i l'observació com a fils conductors de la mostra. La col·lecció convida el públic a mirar cada imatge amb la calma i la concentració pròpia d'una jugada d'escacs. Les fotografies de l'entitat blanenca es podran visitar lliurement durant tots els mesos d'estiu, és a dir, juliol i agost, com dèiem, al vestíbul del Música i Dansa. I després de la relaxació i la concentració d'aquesta exposició, si voleu, podeu anar al Nòmad, el festival que porta de nou música i gastronomia a Malgrat. El Parc Francesc Macià acull de demà divendres i fins diumenge aquest festival amb música en directe, artesania i food trucks. La programació inclou tributs a Melendi, Fito Fittipaldis, a més de sessions de DJ i tallers familiars. L'entrada és gratuïta, amb reserva prèvia, i inclou espectacles de circ, màgia, bingo musical i festa de l'escuma. El petit Nòmad oferirà també espais de descans i activitats creatives per als més petits durant tot el cap de setmana. La cita s'ha consolidat com un referent de l'oci estival en aquest municipi veí, unint gastronomia i cultura a l'aire lliure. Igualment important és que Calella acull la segona edició del casal de l'escola Horitzó per als alumnes amb necessitats especials gràcies al finançament de 6 dels ajuntaments de la zona. Palafolls és un d'ells i la resta de consistoris assumeixen el 90% del cost, perquè d'aquesta manera les famílies puguin pagar una quota de 200 euros per accedir en aquest casal. Un equip de 10 professionals atén un màxim d'11 joves de fins a 20 anys per garantir una atenció òptima. L'AFA i els municipis aprofiten per tornar reclamar a la Generalitat la construcció urgent d'un nou centre digne per l'escola Horitzó. El projecte referma el dret d'aquests infants a gaudir d'un lleure inclusiu i de qualitat a la seva pròpia comarca. Dijous, en domini del sol a tot el Maresme, no s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1, 2 i de component nord i nord-est. La mar està de marejol amb lleugera mar de fons, temperatures mínimes que han baixat molt lleugerament, de fet, aniran arreu de la comarca entre els 18 i els 22 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament torna a obrir el concurs per llogar la nau d'entitats. El consistori ha tornat a treure la licitació al contracte de lloguer d'un immoble que estigui destinat com a nau d'entitats, un cop s'hagi esgotat ja el contracte actual que li queden uns mesos. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del nostre poble, seguint el model que ja es va implementar el 2021 per tal d'optimitzar els recursos públics. Segons recullen aquests nous plecs de la licitació, el consistori i busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà, delimitat pel barris de Santa Maria, Ferreries i Sant Lluís, amb l'objectiu que les entitats no s'hagin de desplaçar als afores del municipi per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals amb entrada per a vianants independent i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers i assajos. A l'altra banda, una zona de magatzem amb accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar el material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va ja aconseguir ara fa 5 anys. El 2021 l'Ajuntament va posar fi al lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalats. El nou contracte manté aquesta mateixa filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 euros durant la primera anualitat, que anirà pujant progressivament fins a arribar a un màxim de 4.000 euros en el cas que s'esgotin les dues pròrrogues previstes fins al quart any. El valor estimat total del contracte se situa en els 165.000 euros. Per escollir aquesta millor oferta, la mesa de contractació no només tindrà en compte la rebaixa, la possible rebaixa de preu del lloguer, també es donarà un pes important a l'oferiment de mesos de carència en el pagament de la renda amb un màxim de 5 mesos, perquè d'aquesta manera l'Ajuntament pugui realitzar les obres d'adequació interior que siguin necessàries sense haver de pagar el lloguer durant aquest període. Tot i que en ocasions s'havia demanat una inversió per tal d'adquirir un local i estalviar els diners de l'arrendament, el consistori ha optat novament per aquesta fórmula per garantir una solució immediata i digna, diu, per a les entitats del nostre municipi. La Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes de la festa major, sinó també per assegurar el relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer el sopar i que per això recorda que la Comissió d'Agermanament de Palafolls és una entitat que sempre està oberta.
1: El que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ell ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas parant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president de la comissió, David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat. No tots poden estar en totes les activitats i viatges que es fan des d'aquesta associació. A la festa major, això dificulta la logística d'organitzar les casetes dels pobles agermanats, alhora que també preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinchitos que tradicionalment ofereix la comissió d'agermanaments durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de su pan fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función, e incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Tanmateix, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina, també busquen perfils diversos, des de persones disponibles ajudant logística i el muntatge de les activitats fins a d'altres que també vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max-les-Thermes, en França, i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals, com per exemple la sortida anual a la neu o també la visita a la festa europea durant el mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls col·laboren activament. L'entitat anima els veïns i veïnes interessats a posar-se en contacte amb els membres de la Junta abans que comencin els sopars per poder organitzar millor els torns d'aquests sopars a la fresca, com sempre previstos durant la festa major de Palafolls. La FIC torna a exposar el MIT amb la mostra fotogràfica Escac i Mat. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls acull durant els mesos de juliol i agost l'exposició fotogràfica Escac i Mat, una nova proposta de l'Associació Fotogràfica de Blanes que torna a portar la seva obra al municipi després d'altres exposicions que ja ha celebrat en aquest mateix espai. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. A través de les imatges, els visitants poden descobrir diferents visions creatives d'aquest joc mil·lenari, posant en relleu els paral·lelismes que comparteix amb la fotografia. En Joan Membrive és membre i responsable de la FIC.
3: Durant el mes de juliol i el mes d'agost hi trobareu una exposició fotogràfica dedicada al món dels escacs. L'exposició, que porta per títol Escac i Mat, acull prop de 30 fotografies de diferents membres de l'entitat. Cadascun d'ells ha plasmat el joc a través de la seva particular mirada fotogràfica. Us convidem, doncs, a visitar aquesta exposició i observar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat.
0: Tant els escacs com també l'art fotogràfic requereixen de la paciència com una qualitat indispensable. Un jugador necessita temps, estratègia i aprenentatge per guanyar la partida. De la mateixa manera, el fotògraf sovint ha d'esperar el moment precís o repetir la presa diverses vegades fins a aconseguir la imatge desitjada.
3: Els jugadors d'escacs i els fotògrafs comparteixen una virtut. Sabeu quina? La paciència. Així com un jugador d'escacs no guanya la partida amb una sola jugada, sovint cal perdre per aprendre i millorar, de la mateixa manera, el fotògraf no aconsegueix la imatge perfecta al primer intent. A vegades cal esperar, tornar-hi i repetir la pressa fins a trobar el moment adequat.
0: Aquesta connexió entre disciplina, observació i creativitat és el fil conductor de Escac i Mat, una exposició que convida el públic a contemplar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat. La mostra ja es pot visitar al vestíbul de la sala del MIT de l'Escola Municipal de Música de Palafolls i romandrà oberta durant els mesos de juliol i d'agost. El Parc Francesc Macià tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l'escenari del Nomad Festival, que de divendres a diumenge oferirà tres jornades plenes de música en directe, gastronomia, mercat d'artesania, activitats familiars i espectacle a l'aire lliure. El festival, amb entrada gratuïta mitjançant reserva prèvia, s'ha consolidat com una de les cites estivals més destacades del municipi veí, ja que combina una àmplia oferta cultural i també d'oci pensada per a tots els públics. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda amb les activitats del Petit Nomad, un espectacle de màgia urbana i un taller de Dallas. La jornada es complementarà o es completarà amb el tribut a Melendi a càrrec de Làgrimes Desordenades i una festa final amb el DJ local Jorge Peñafiel. Dissabte serà el torn de les noves activitats familiars, entre les quals destaquen un espectacle de circ, un taller de tres en ratlla i un bingo musical. A la tarda, el protagonisme amb el grup de Arsa Rumba protagonitzarà el tardeig musical abans del concert de tribut a Fito i Fitipaldis. El festival caurà diumenge amb una tarda dedicada especialment al públic familiar. Hi haurà festa de l'escuma, un taller d'estampació de llibretes, el concert del grup Aidenà i una última sessió musical per acomiadar aquesta edició del Nomad. A més de la programació artística, durant els 3 dies els assistents també podran gaudir de la zona de food trucks, el mercat de creadors artesans i també espai de descans i les propostes del Petit Nomad. I ara us expliquem que comença a Calella el segon casal d'estiu de l'escola Horitzó. Aquest dimecres ha començat oficialment la segona edició del casal d'estiu per l'alumnat del Centre d'Educació Especial Horitzó, una iniciativa que enguany es va estrenar tot just fa un any aquí a Palafolls i que enguany s'ha traslladat fins a la ciutat de Calella. El projecte destaca per la implicació directa dels 6 consistoris de l'Almaresma, entre els quals hi ha l'Ajuntament de Palafolls, que juntament amb Calella, Malgrat, Pineda, Tordera i Santa Susana han fet possible la viabilitat especialment econòmica del servei. Aquesta unió institucional respon a la demanda de l'AFA de l'Horitzó per oferir alternatives de lleure adaptada a joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual. Per garantir una atenció òptima, el casal compta amb una ràtio de professionals molt elevada, un equip de 8 monitors i 2 coordinadors per a un grup de fins a màxim 11 participants. L'activitat es desenvolupa durant tot el mes de juliol en horari de matí i està oberta a joves de fins a 20 anys. Un dels punts claus de la participació dels ajuntaments és el seu compromís econòmic, ja que els consistoris assumeixen gairebé el 90% del cost del servei. L'arrencada d'aquest casal, que té un conveni de col·laboració amb propers 4 anys, també serveix per recordar la situació del Centre d'Educació Especial Horitzó. Tant l'AFA com els ajuntaments col·laboradors continuen reclamant a la Generalitat la construcció d'un nou centre educatiu que substitueixi l'actual edifici, el qual presenta importants deficiències d'accessibilitat i no s'adapta a les necessitats del centenar d'alumnes d'entre 3 i 20 anys que hi ha a l'Horitzó.

Un repàs a la Maroteca. Tal dia com avui fa un any, la policia local anunciava la campanya intensiva de control dels patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal durant tot el mes de juliol. L'objectiu era vetllar pel compliment de l'ordenança municipal que prohibia circular per les voreres i fixava les normes bàsiques de seguretat. El 2 de juliol de l'any 21 us explicàvem que la policia local també feia balanç dels primers dies de l'estiu marcats per una desena d'incendis urbans, 5 focs forestals i un augment dels fets delictius i les actuacions per incivisme, amb detencions per violència domèstica, baralles al carrer i nombrosos avisos per sorolls. Posem la mirada ara 10 anys enrere. El 2016, els Mossos d'Esquadra detenien un jove de 21 anys, veí de Malgrat de Mar, com a presumpte autor de la mort d'un altre home després d'una agressió amb una katana. El sospitós es va entregar hores després a la policia local mentre els Mossos assumien la investigació dels fets. Ha quedat una maloteca molt policial, la d'aquest 2 de juliol. Nosaltres deixem aquí la maloteca, anem amb la previsió meteorològica.

0: previsió meteorològica que continuava encapçalada per la calor, tot i que potser una mica menys, potser són coses meves, però jo diria que la calor ha afluixat una mica respecte a altres dies, o potser ja és que ens hi estem acostumant. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè, les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura, i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar, i malauradament tot això acompanyat amb una absència de precipitacions que comença ja a ser ja remarcable aquí a la comarca, amb els boscos ben eixuts, i per tant compte perquè els pròxims dies es dispararà el risc d'incendi. Dit això, avui, com dèiem, jornada tranquil·la, temps estable, assolellat, amb vent de garbí, que aquesta tarda serà moderat a la costa del Maresme Nord, i justament aquí és on trobarem algunes àrees de maror aquesta tarda pel que fa a l'estat del mar. A la resta, predomini del marejol. Les temperatures que avui pugen un palet, poca cosa, en relació a les d'ahir, i de cara a demà pujant una miqueta més en una nova jornada que serà estable i assolellada.
0: En resum, que avui han baixat les temperatures, però que ens preparem, que el que arriba de cara al cap de la setmana encara és pitjor. Gràcies, Quim. Fins demà.

0: Els últims compassos de l'informatiu són per repassar en format titulars les informacions més destacades. Avui hem començat explicant-vos que l'Ajuntament busca un nou local de lloguer de 800 metres quadrats per tal d'allotjar entitats culturals i la brigada municipal. L'immoble ha d'estar situat al centre i disposar d'accessos independents per a vianants i també d'entrada per a camions. Es manté el model de preu escalat que ja va protagonitzar el lloguer de la nau d'entitats ara fa 5 anys, fixant ara com ara una renda inicial de lloguer de 3.000 euros mensual que pot arribar fins als 4.000 si s'esgoten els 4 anys previstos en el contracte. Avui també us hem explicat que la Comissió d'Agermanaments fa una crida de voluntaris per demanar suport i donar suport als sopars a la fresca. Necessiten mans i reforços per garantir l'èxit d'aquests sopars tradicionals i el relleu generacional de l'entitat. Actualment compten amb una vintena de voluntaris, però calen més mans per la logística, la cuina o també per ajudar amb tota la gestió burocràtica. Si durant els mesos de juliol i agost tenim una estona, us convidem a visitar la inauguració Escac i Mat a la sala del MIT que organitza la FIC. Està inspirada en el món dels escacs. L'exposició recull prop d'una trentena de fotografies que exploren els paral·lelismes entre l'estratègia d'aquest joc i la fotografia. L'entitat destaca la paciència, l'observació com a fils conductors d'aquesta mostra. Si sou una mica més bogots, potser us interessa més el Nomad Festival, que porta de nou música i gastronomia a Malgrat. El Parc Francesc Macià acollirà des de demà i fins diumenge aquest festival amb música en directe, artesania i food trucks. La programació inclou tributs a Melendi i Fito i Fitipaldis, a més de sessions de DJ i tallers familiars. Acabem edició del nostre informatiu, com sempre, recordant-vos que podeu visitar radiopalafolls.cat, que ja hi trobareu tota l'actualitat de la jornada i també les nostres xarxes socials. Si no, demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar bon dijous i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament. www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.
3: Oh boy.

0: La FIC torna a exposar el MIT amb la mostra fotogràfica Escac i Mat. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls acull durant els mesos de juliol i d'agost l'exposició fotogràfica Escac i Mat, una nova proposta de l'associació fotogràfica, en aquest cas de Blanes, que torna a portar la seva obra al municipi després d'altres exposicions celebrades en aquest mateix espai. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores d'aquesta entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. A través de les imatges, els visitants poden descobrir diferents visions creatives d'aquest joc mil·lenari, posant en relleu els paral·lelismes que comparteix precisament amb la fotografia. En Joan Membrives és membre responsable de la FIC de Blanes.
1: Durant el mes de juliol i el mes d'agost hi trobareu una exposició fotogràfica dedicada al món dels escacs. L'exposició, que porta per títol Escac i Mat, acull prop de 30 fotografies de diferents membres de l'entitat. Cadascun d'ells ha plasmat el joc a través de la seva particular mirada fotogràfica. Us convidem, doncs, a visitar aquesta exposició i observar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat.
0: Tant els escacs com també l'art fotogràfic requereixen de la paciència com una qualitat indispensable. Un jugador necessita temps, estratègia i aprenentatge per tal de guanyar la partida. De la mateixa manera, el fotògraf sovint ha d'esperar el moment precís o repetir una presa diverses vegades fins a aconseguir la imatge desitjada.
1: Els jugadors d'escacs i els fotògrafs comparteixen una virtut. Sabeu quina? La paciència. Així com un jugador d'escacs no guanya la partida amb una sola jugada, sovint cal perdre per aprendre i millorar, de la mateixa manera, el fotògraf no aconsegueix la imatge perfecta al primer intent. A vegades cal esperar, tornar-hi i repetir la pressa fins a trobar el moment adequat.
0: Aquesta connexió entre disciplina, observació i creativitat és el fil conductor d'Escac i Mat, aquesta exposició que convida el públic a contemplar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat. La mostra ja es pot visitar a la sala del MIT de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls i romandrà oberta els mesos de juliol i d'agost.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La comissió d'agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la comissió d'agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes durant la setmana gran del nostre municipi, sinó també per assegurar un relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades amb Palafolls. Elena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer els sopars i per això recorda que l'associació, que la Comissió de Germanaments de Palafolls, és una entitat totalment oberta.
1: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ja he explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any, com vas preparant activitats, doncs també has de participar d'aquesta entitat, i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president d'aquesta comissió, en David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat, no tots poden estar a totes les activitats i viatges que es fan des de l'associació. A la festa major, això dificulta la logística tant d'organitzar les casetes dels pobles agermanats com també a l'hora de preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinxos, que són el que tradicionalment ofereix l'entitat durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20 y claro, si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de sopa fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función. E incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Igualment, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina. L'entitat busca també perfils diversos, des de persones disposades a ajudar en la logística, el muntatge o fins i tot altres que vulguin participar en la gestió de la burocràcia o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Retems a França i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals com per exemple la sortida anual a la neu o la visita a la Festa Europea al mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls també col·laboren activament.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes
4: Ràdio Palafolls, al 107.7
5: FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

L'Ajuntament de Palafolls busca un nou local de lloguer de 800 metres quadrats per allotjar entitats culturals i també la brigada municipal. L'immoble ha d'estar situat al centre i disposar d'accessos independents per a vianants i també per a entrada de camions. Es manté el model de preu escalat de l'any 2021, fixant una renda inicial de 3.000 euros al mes, que pot arribar a pujar fins als 4.000 cada any que vagi passant. El plec de condicions prioritza aquelles ofertes que ofereixin fins a 5 mesos de carència per poder fer obres a la nau, per tenir-la en les condicions que desitja l'Ajuntament. El termini per presentar les propostes finalitza a mitjans d'aquest mes de juliol i el contracte serà de fins un màxim de 4 anys. Avui és dijous, avui ja és 2 de juliol.

0: un dijous que hi ha d'altres informacions destacades que també us explicarem a l'informatiu. D'entrada, hi ha una crida de voluntaris per als sopars a la fresca de la Festa Major. La Comissió d'Agermanaments fa una crida de voluntaris per donar suport als sopars a la fresca. Necessiten reforços per garantir l'èxit d'aquests sopars tradicionals ja durant la Festa Major de Palafolls i també el relleu generacional a l'entitat. Actualment compten amb una vintena de voluntaris, però calen més mans per la logística, la cuina o també la gestió burocràtica de totes les activitats. L'entitat busca perfils variats per gestionar les casetes de les entitats agermanades i també preparar les centenars de racions de pa amb tomàquet i carn a la brasa. A més, de la Festa Major de Palafolls, els voluntaris també participen en viatges culturals a Aix-les-Thermes i també amb els vincles amb Popi, a Itàlia. L'associació demana als interessats que es posin en contacte amb la Junta abans de començar els torns de la Festa Major. I si teniu temps aquest estiu, la FIC inaugura l'exposició Escac i Mat al mig, inspirada en el món dels escacs. L'exposició recull prop de 30 fotografies que exploren el paral·lelisme entre l'estratègia del joc, dels escacs, i també el món de la fotografia. L'entitat destaca la paciència i l'observació com a fils conductors de la mostra. La col·lecció convida el públic a mirar cada imatge amb la calma i la concentració pròpia d'una jugada d'escacs. Les fotografies de l'entitat blanenca es podran visitar lliurement durant tots els mesos d'estiu, és a dir, juliol i agost, com dèiem, al vestíbul del Música i Dansa. I després de la relaxació i la concentració d'aquesta exposició, si voleu, podeu anar al Nòmad, el festival que porta de nou música i gastronomia a Malgrat. El Parc Francesc Macià acull de demà divendres i fins diumenge aquest festival amb música en directe, artesania i food trucks. La programació inclou tributs a Melendi, Fito Fittipaldis, a més de sessions de DJ i tallers familiars. L'entrada és gratuïta, amb reserva prèvia, i inclou espectacles de circ, màgia, bingo musical i festa de l'escuma. El petit Nòmad oferirà també espais de descans i activitats creatives per als més petits durant tot el cap de setmana. La cita s'ha consolidat com un referent de l'oci estival en aquest municipi veí, unint gastronomia i cultura a l'aire lliure. Igualment important és que Calella acull la segona edició del casal de l'escola Horitzó per als alumnes amb necessitats especials gràcies al finançament de 6 dels ajuntaments de la zona. Palafolls és un d'ells i la resta de consistoris assumeixen el 90% del cost perquè d'aquesta manera les famílies puguin doncs pagar una quota de 200 euros per accedir en aquest casal. Un equip de 10 professionals atén un màxim d'11 joves de fins a 20 anys per garantir una atenció òptima. L'AFA i els municipis aprofiten per tornar reclamar a la Generalitat la construcció urgent d'un nou centre digne per l'escola Horitzó. El projecte referma el dret d'aquests infants a gaudir d'un lleure inclusiu i de qualitat a la seva pròpia comarca. Dijous, en domini del sol a tot el Maresme, no s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 1, 2 i de component nord i nord-est. La mar està de marejol amb lleugera mar de fons, temperatures mínimes que han baixat molt lleugerament, de fet, aniran arreu de la comarca entre els 18 i els 22 graus de temperatura. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. L'Ajuntament torna a obrir el concurs per llogar la nau d'entitats. El consistori ha tornat a treure la licitació al contracte de lloguer d'un immoble que estigui destinat com a nau d'entitats, un cop s'hagi esgotat ja el contracte actual que li queden uns mesos. Aquesta nova convocatòria busca un espai que continuï donant servei al teixit associatiu i cultural del nostre poble, seguint el model que ja es va implementar el 2021 per tal d'optimitzar els recursos públics. Segons recullen aquests nous plecs de la licitació, el consistori busca un local amb una superfície mínima de 800 metres quadrats. Un dels requisits indispensables és que la nau estigui ubicada dins el nucli urbà, delimitat pel barris de Santa Maria, Ferreries i Sant Lluís, amb l'objectiu que les entitats no s'hagin de desplaçar als afores del municipi per dur a terme la seva activitat social. L'immoble haurà d'estar dividit en dos àmbits clarament diferenciats. Per una banda, un espai destinat a l'activitat de les entitats culturals, amb entrada per a vianants independents, i una alçada que permeti la seva compartimentació per fer-hi tallers i assajos. A l'altra banda, una zona de magatzem amb accessos amplis per l'entrada de camions, pensada per allotjar el material de la brigada municipal i també servir de base per les reunions i el material de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Aquesta licitació referma l'esforç per mantenir la rebaixa de costos que es va ja aconseguir ara fa 5 anys. El 2021 l'Ajuntament va posar fi al lloguer històric que pujava 5.000 euros mensuals per passar a un model de preus escalat. El nou contracte manté aquesta mateixa filosofia i fixa una renda màxima de 3.000 euros durant la primera anualitat que anirà pujant progressivament fins a arribar a un màxim de 4.000 euros en el cas que s'esgotin les dues pròrrogues previstes fins al quart any. El valor estimat total del contracte se situa en els 165.000 euros. Per escollir aquesta millor oferta, la mesa de contractació no només tindrà en compte la rebaixa, la possible rebaixa de preu del lloguer, també es donarà un pes important a l'oferiment de mesos de carència en el pagament de la renda, un màxim de 5 mesos, perquè d'aquesta manera l'Ajuntament pugui realitzar les obres d'adequació interior que siguin necessàries sense haver de pagar el lloguer durant aquest període. Tot i que en ocasions s'havia demanat una inversió per tal d'adquirir un local i estalviar els diners de l'arrendament, el consistori ha optat novament per aquesta fórmula per garantir una solució immediata i digna, diu, per a les entitats del nostre municipi. La Comissió d'Agermanament de Palafolls busca mans per assegurar el futur dels sopars a la fresca. Amb la festa major ja a l'horitzó, la Comissió d'Agermanaments de Palafolls ha fet una crida pública per sumar nous voluntaris al seu projecte. L'entitat, que és l'ànima dels tradicionals sopars a la fresca, necessita reforços no només per garantir l'èxit d'aquests actes de la festa major, sinó també per assegurar el relleu generacional que permeti mantenir vius els lligams amb les localitats agermanades. Helena Carles, que és una de les voluntàries de l'entitat, explica que calen mans per poder fer el sopar pas i que per això recorda que la Comissió d'Agermanament de Palafolls és una entitat que sempre està oberta.
1: Que es demanen són mans, sobretot per fer el sopar a la fresca. I després també de retruc, clar, són gent que poden entrar a participar i ser part de l'agermanament, que això també és el que es vol, obrir-ho a la gent del poble, qui estigui interessat. Clar, primer de tot, ja tenir ganes doncs, de dedicar-hi hores, perquè sempre hi ha feines per fer, perquè ell ha explicat això del sopar a la fresca, que és on necessiten més mans, però realment durant tot l'any com vas preparant activitats doncs també has de participar d'aquesta entitat i anar a les assemblees i venir a dir la teva, a portar opinions i feina.
0: En una entrevista a Ràdio Palafolls, el president de la comissió, David Delgado, ha explicat que actualment l'entitat compta amb un grup d'entre 15 i 20 persones, tot i ser un nucli ja consolidat. No tots poden estar en totes les activitats i viatges que es fan des d'aquesta associació. A la festa major, això dificulta la logística d'organitzar les casetes dels pobles agermanats, alhora que també preparar els centenars de racions de pa amb tomàquet, botifarres a la brasa o pinxitos que tradicionalment ofereix la comissió d'agermanaments durant els sopars a la fresca.
2: Nosotros somos un grupo aproximadamente de unos 15 o 20, y claro, si en un momento determinado fallaban dos o tres personas, nos podíamos encontrar un poquito cojos, porque de esos 15 o 20 hay una serie de ellos que no están en la fiesta mayor de Palafolls, de su pan fresca, pero que van a Francia, o sea que es otra función, e incluso si se debería ir a Italia también, pero claro, a veces si hay poca gente es muy difícil abarcar muchas cosas. Se podrían hacer otras cosas desde la misma asociación, indudablemente, pero para eso sí que necesitaríamos contar con un poquito más de peso.
0: Tanmateix, la demanda de voluntaris no se centra exclusivament en la cuina, també busquen perfils diversos, des de persones disponibles ajudant logística i el muntatge de les activitats fins a d'altres que també vulguin participar en la gestió burocràtica o en l'organització de les activitats que es duen a terme durant tot l'any. Formar part de la comissió d'agermanament també implica mantenir viva la flama a Max Letterms, en França, i també reprendre els vincles amb Pop i Itàlia, que es van veure afectats per culpa de la pandèmia. L'entitat organitza viatges culturals, com per exemple la sortida anual a la neu o també la visita a la festa europea durant el mes d'agost a França, on els voluntaris de Palafolls col·laboren activament. L'entitat anima els veïns i veïnes interessats a posar-se en contacte amb els membres de la Junta abans que comencin els sopars per poder organitzar millor els torns d'aquests sopars a la fresca, com sempre previstos durant la festa major de Palafolls. La FIC torna a exposar el MIT amb la mostra fotogràfica Escac i Mat. La sala d'exposicions de l'Escola Municipal de Música i Dansa de Palafolls acull durant els mesos de juliol i agost l'exposició fotogràfica Escac i Mat, una nova proposta de l'Associació Fotogràfica de Blanes que torna a portar la seva obra al municipi després d'altres exposicions que ja ha celebrat en aquest mateix espai. La mostra reuneix prop d'una trentena de fotografies de diferents autors i autores de l'entitat blanenca, totes elles inspirades en el món dels escacs. A través de les imatges, els visitants poden descobrir diferents visions creatives d'aquest joc mil·lenari, posant en relleu els paral·lelismes que comparteix amb la fotografia. En Joan Membrive és membre i responsable de la FIC.
3: Durant el mes de juliol i el mes d'agost hi trobareu una exposició fotogràfica dedicada al món dels escacs. L'exposició, que porta per títol Escac i Mat, acull prop de 30 fotografies de diferents membres de l'entitat. Cadascun d'ells ha plasmat el joc a través de la seva particular mirada fotogràfica. Us convidem, doncs, a visitar aquesta exposició i observar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat.
0: Tant els escacs com també l'art fotogràfic requereixen de la paciència com una qualitat indispensable. Un jugador necessita temps, estratègia i aprenentatge per guanyar la partida. De la mateixa manera, el fotògraf sovint ha d'esperar el moment precís o repetir la presa diverses vegades fins a aconseguir la imatge desitjada.
3: Els jugadors d'escacs i els fotògrafs comparteixen una virtut. Sabeu quina? La paciència. Així com un jugador d'escacs no guanya la partida amb una sola jugada, sovint cal perdre per aprendre i millorar, de la mateixa manera, el fotògraf no aconsegueix la imatge perfecta al primer intent. A vegades cal esperar, tornar-hi i repetir la pressa fins a trobar el moment adequat.
0: Aquesta connexió entre disciplina, observació i creativitat és el fil conductor de Escac i Mat, una exposició que convida el públic a contemplar cada fotografia com si fos una jugada, amb calma, concentració i curiositat. La mostra ja es pot visitar al vestíbul de la sala del MIT de l'Escola Municipal de Música de Palafolls i romandrà oberta durant els mesos de juliol i d'agost. El Parc Francesc Macià tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l'escenari del Nomad Festival, que de divendres a diumenge oferirà tres jornades plenes de música en directe, gastronomia, mercat d'artesania, activitats familiars i espectacle a l'aire lliure. El festival, amb entrada gratuïta mitjançant reserva prèvia, s'ha consolidat com una de les cites estivals més destacades del municipi veí, ja que combina una àmplia oferta cultural i també d'oci pensada per a tots els públics. La programació començarà divendres a les 6 de la tarda amb les activitats del Petit Nomad, un espectacle de màgia urbana i un taller de Dallas. La jornada es completarà amb el tribut a Melendi a càrrec de Làgrimes Desordenades i una festa final amb el DJ local Jorge Peñafiel. Dissabte serà el torn de les noves activitats familiars, entre les quals destaquen un espectacle de circ, un taller de tres en ratlla i un bingo musical. A la tarda, el protagonisme amb el grup de Arsa Rumba protagonitzarà el tardeig musical abans del concert de tribut a Fito i Fitipaldis. El festival caurà diumenge amb una tarda dedicada especialment al públic familiar. Hi haurà festa de l'escuma, un taller d'estampació de llibretes, el concert del grup Aidenà i una última sessió musical per acomiadar aquesta edició del Nomad. A més de la programació artística, durant els 3 dies els assistents també podran gaudir de la zona de food trucks, el mercat de creadors artesans i també espai de descans i les propostes del Petit Nomad. I ara us expliquem que comença a Calella el segon casal d'estiu de l'escola Horitzó. Aquest dimecres ha començat oficialment la segona edició del casal d'estiu per l'alumnat del Centre d'Educació Especial Horitzó, una iniciativa que enguany es va estrenar tot just fa un any aquí a Palafolls i que enguany s'ha traslladat fins a la ciutat de Calella. El projecte destaca per la implicació directa dels 6 consistoris de l'Almaresma, entre els quals hi ha l'Ajuntament de Palafolls, que juntament amb Calella, Malgrat, Pineda, Tordera i Santa Susana han fet possible la viabilitat especialment econòmica del servei. Aquesta unió institucional respon a la demanda de l'AFA de l'Horitzó per oferir alternatives de lleure adaptada a joves amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual. Per garantir una atenció òptima, el casal compta amb una ràtio de professionals molt elevada, un equip de 8 monitors i 2 coordinadors per a un grup de fins a màxim 11 participants. L'activitat es desenvolupa durant tot el mes de juliol en horari de matí i està oberta a joves de fins a 20 anys. Un dels punts claus de la participació dels ajuntaments és el seu compromís econòmic, ja que els consistoris assumeixen gairebé el 90% del cost del servei. L'arrencada d'aquest casal, que té un conveni de col·laboració amb propers 4 anys, també serveix per recordar la situació del Centre d'Educació Especial Horitzó. Tant l'AFA com els ajuntaments col·laboradors continuen reclamant a la Generalitat la construcció d'un nou centre educatiu que substitueixi l'actual edifici, el qual presenta importants deficiències d'accessibilitat i no s'adapta a les necessitats del centenar d'alumnes d'entre 3 i 20 anys que hi ha a l'Horitzó.

Un repàs a la Maroteca. Tal dia com avui fa un any, la policia local anunciava la campanya intensiva de control dels patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal durant tot el mes de juliol. L'objectiu era vetllar pel compliment de l'ordenança municipal que prohibia circular per les voreres i fixava les normes bàsiques de seguretat. El 2 de juliol de l'any 21 us explicàvem que la policia local també feia balanç dels primers dies de l'estiu marcats per una desena d'incendis urbans, 5 focs forestals i un augment dels fets delictius i les actuacions per incivisme, amb detencions per violència domèstica, baralles al carrer i nombrosos avisos per sorolls. Posem la mirada ara 10 anys enrere. El 2016, els Mossos d'Esquadra detenien un jove de 21 anys, veí de Malgrat de Mar, com a presumpte autor de la mort d'un altre home després d'una agressió amb una katana. El sospitós es va entregar hores després a la policia local mentre els Mossos assumien la investigació dels fets. Ha quedat una maloteca molt, molt policial, la d'aquest 2 de juliol. Nosaltres deixem aquí la maloteca, anem amb la previsió meteorològica.

0: Previsió meteorològica que continuem encapçalada per la calor, tot i que potser una mica menys, potser són coses meves, però jo diria que la calor ha afluixat una mica respecte a altres dies, o potser ja és que ens hi estem acostumant. Quim Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, situació meteorològica que ens porta poques novetats. Sí que han baixat les temperatures en les darreres hores, ahir les màximes, perquè hi va haver més núvols. Aquesta passada nit també amb el cel serè, les temperatures mínimes han estat una mica més fresquetes, però de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem, és d'una nova patacada de calor que farà pujar la temperatura, i això ho notarem especialment de cara a diumenge i principis de la setmana vinent, amb valors que tornarien a arribar a fregar els 34 graus a la costa de la comarca i els 36-37 graus cap a l'interior del Maresme. Per tant, calor intensa, temps que de moment no vol canviar, i malauradament tot això acompanyat amb una absència de precipitacions que comença ja a ser ja remarcable aquí a la comarca, amb els boscos ben eixuts, i per tant compte perquè els pròxims dies es dispararà el risc d'incendi. Dit això, avui, com dèiem, jornada tranquil·la, temps estable, assolellat, amb vent de garbí, que aquesta tarda serà moderat a la costa del Maresme Nord, i justament aquí és on trobarem algunes àrees de maror aquesta tarda pel que fa a l'estat del mar. A la resta, predomini del marejol. Les temperatures que avui pugen un palet, poca cosa, en relació a les d'ahir, i de cara a demà pujant una miqueta més en una nova jornada que serà estable i assolellada.
0: En resum, que avui han baixat les temperatures, però que ens preparem, que el que arriba de cara al cap de la setmana encara és pitjor. Gràcies, Quim, fins demà.

0: Els últims compassos de l'informatiu són per repassar en format titulars les informacions més destacades. Avui hem començat explicant-vos que l'Ajuntament busca un nou local de lloguer de 800 metres quadrats per tal d'allotjar entitats culturals i la brigada municipal. L'immoble ha d'estar situat al centre i disposar d'accessos independents per a vianants i també d'entrada per a camions. Es manté el model de preu escalat que ja va protagonitzar el lloguer de la nau d'entitats ara fa 5 anys, fixant ara com ara una renda inicial de lloguer de 3.000 euros mensual que pot arribar fins als 4.000 si s'esgoten els 4 anys previstos en el contracte. Avui també us hem explicat que la Comissió d'Agermanaments fa una crida de voluntaris per demanar suport i donar suport als sopars a la fresca. Necessiten mans i reforços per garantir l'èxit d'aquests sopars tradicionals i el relleu generacional de l'entitat. Actualment compten amb una vintena de voluntaris, però calen més mans per la logística, la cuina o també per ajudar amb tota la gestió burocràtica. Si durant els mesos de juliol i agost tenim una estona, us convidem a visitar la inauguració Escac i Mat a la sala del MIT que organitza la FIC. Està inspirada en el món dels escacs. L'exposició recull prop d'una trentena de fotografies que exploren els paral·lelismes entre l'estratègia d'aquest joc i la fotografia. L'entitat destaca la paciència, l'observació com a fils conductors d'aquesta mostra. Si sou una mica més bogots, potser us interessa més el Nomad Festival, que porta de nou música i gastronomia amb el Gat. El Parc Francesc Macià acollirà des de demà i fins diumenge aquest festival amb música en directe, artesania i food trucks. La programació inclou tributs a Melendi i Fito i Fitipaldis, a més de sessions de DJ i tallers familiars. Acabem edició del nostre informatiu, com sempre, recordant-vos que podeu visitar radiopalafolls.cat, que ja hi trobareu tota l'actualitat de la jornada i també les nostres xarxes socials. Si no, demà hi tornem puntuals a la mateixa hora a l'informatiu de Ràdio Palafolls. Gràcies per la vostra atenció, que acabeu de passar bon dijous i fins demà.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies... Botigues...

0: need these beautiful things that I've got.
1: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.